Programa 253. Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. Començarem amb una nova temàtica. Amb el Sebastià existeix una bona química i, com diu el refrán, pel més el que tenim que el que sé que conèixer. I sé que seguir la tradició per satisfacció i seguretat de totes, totes. La tranquil·litat que em dona és enorme, per lo jove que és un senyor crac. Domina la professió com un catedràtic i és tot un model de tècnic amb molta seguretat i domini. I domini emblemàtic. En repassa els enregistraments i es corregeix logrant una qualitat de luxe que és una gran persona i un gran professional i que no ens el toquin, que duri molts anys com a tècnic a Ràdio Castelldefels, ja que és ben veritat que la vida es tanca una porta i se n'obren 10. El Sebastià és mereixedor de tot el que se li digui en fi de bé i elogiant la seva tasca, ja que és hora de que ens posem amb el guió del Club del Jazz de bon peu, amb el swing. La Tilo Wolf Big Bang amb alemana aixeca el taló del Club del Jazz amb aquest swing d'en Com Basier per escoltar-li el swing Dolça Geòrgia.

Les tendències d'en Pat van ser el jazz clàssic, el blues, i va compartir escenaris amb l'organista Jim Smith i el saxofonista Wills Gator Jackson. El trompetista i cantant Jim Baker de Yale, Oklahoma, Estats Units, convidat al Club del Jazz, complimentant una petició per escoltar-li el blues al meu divertit Sant Valentí.

Les influències jazzístiques de Anchette van ser el bebop, les fusions, i ha compartit escenaris amb Stan Getz, saxofonista, i amb en Gary Mulligan, saxobaríton. Els dimarts, a les 10 de la nit, presento el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El pianista Barry Harris, de Detroit, Michigan, Estats Units, ens acompanya al Club del Jazz i feia bastants programes que no era seleccionat, i com a gran professional reconegut universalment per les seves gires, el que li escoltarem al blues, Sigues el meu amor.

En Barry va ser fidel al clàssic i al jazz i va col·laborar amb en Charlie Parker, saxofon alt, i amb el pianista Tommy Flanagan. El saxofonista de Galesburg, Estats Units, Eric Alexander, convidat al Club del Jazz, ens ofereix un dels èxits a ritme de hard bop, 11 anys.

Les preferències jazzístiques d'en Eric són el jazz, el hard bop, el post-bop, i ha col·laborat amb el bassista Ron Carter i el pianista Harold Marvin. La San Andreu Jazz Band acompanyen a la trompetista i cantant Andrea Motis i ens acompanyen al Club del Jazz sota la direcció d'en Joan Chamorro, i els hi escoltarem aquest blues 2022 Estate.

gran tema e interpretació d'Andrea Motis. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, podreu escoltar el Club del Jazz Sintonitza'ns la 98.0 de Ràdio Castelldefels. El pianista Errol Garner, de Pittsburgh, Pennsilvània, Estats Units, convidat al Club del Jazz per escoltar-li el swing Rosa de Lligre Bosch.

Les tendències de Nettle van ser el jazz i va col·laborar amb el baixista Slam Stewart i el pianista Hamel Hamel. I hem arribat a la fi del programa. Esperant, haureu gaudit, donarem les gràcies al nostre bon amic Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica. I com a cloenda ho deixem amb el Funky de Breaker Brothers, acompanyats per la VDR Big Bang, i els escoltarem el Song Funk.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
2: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
5: Todos los viernes a las 10 de la noche.
6: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
7: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
8: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
9: Salutacions, us informa Carola Gil. Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera Anthropic ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'extreballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons Evita3.cat.info, Jordi Celles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atreure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre intel·ligència artificial.
10: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
9: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
11: Cada dos per tres estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
9: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies.
12: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3cat.info.
9: Al País Valencià, la comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar. Aquest dissabte a la tarda hi ha hagut manifestacions a València, Alacant i Castelló de la Plana per reclamar una educació pública de qualitat i en valencià. La marxa de València ha aplegat unes 10.000 persones i l'ha seguit Marta García.
13: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins la classe. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari STPB.
14: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I veurem si aconseguim també parar això.
13: La comunitat educativa també reconeix la seva perplexitat enmig d'altres reivindicacions.
15: Són a l'època de la transició, a l'època de la dictadura, saps? A la censura. I ja està adoctrinada l'educació per la religió a les escoles, que no hauria d'estar.
16: Vinc de l'Institut Illes Berenguer Dalmau de Catarroja. Serà el segon any que estem en barracons i ens han dit que tenim encara que estar allí 3 anys més, aguantant temperatures de més de 31 graus i, a més, amb 35 alumnes per aula en segon de batxillerat. Això no és qualitat.
13: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga si bé la decisió es prendrà de manera conjunta. Txelo Vall, secretària general d'Educació en Comissions Obreres del País Valencià.
17: La vaga se tornaria a posar activa, se tornaria a activar sempre i quan el professorat així ho demandara. Això ha sigut a base de consultes més o menys universals, anem a dir, a tot el professorat, i d'esta manera anem a continuar treballant. És a dir, si hi ha una demanda del professorat perquè les insatisfaccions són manifestes, tornarem a activar la vaga que està en aquest moment en suspensió.
13: La manifestació unitària s'ha fet conjuntament en les tres capitals, Alacant, Castelló i València.
9: L'ANC, Junts i la CUP critiquen l'actuació policial que divendres va acabar amb 18 detinguts després d'una manifestació antifeixista a Barcelona. 10 eren menors d'edat. Era una concentració per confrontar una convocatòria d'un grup nazi. Un cordó policial va evitar que es creuessin, però segons la policia, un grup d'independentistes va cremar 3 contenidors i va llançar objectes contundents contra la línia policial. En una piulada, l'Assemblea Nacional Catalana explica que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització i denuncia un ús desmesurat de la força per part dels Mossos d'Esquadra. En una piulada diu que són inacceptables les detencions amb violència física i immobilitzacions a terra a grups ja encapsulats que no suposen cap amenaça. També assegura que les famílies dels menors detinguts no en van ser informades fins al cap de 6 hores i que durant els interrogatoris els Mossos van etzibar els pares que haurien d'haver educat millor els seus fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Per la seva banda, el portaveu parlamentari de Junts, Salvador Vergés, diu que la policia va fer un ús desmesurat de la força i demana explicacions a la Conselleria d'Interior.
18: La denúncia que hem conegut sobre la detenció de 8 menors independentistes, a la qual, a més, hi ha hagut un ús desproporcionat de la força, amenaces, i en què les famílies no han tingut cap mena d'informació durant hores i hores, és d'una gravetat absolutament extrema i, per tant, requereix totes les explicacions. Nosaltres, Junts per Catalunya, registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
9: I la CUP acusa la policia de custodiar l'extrema dreta i de reprimir l'independentisme. Ho deia el seu secretari general, Non Casadevall.
19: Hem vist com els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC,

0: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
1: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
2: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
1: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
3: La lluita contra les bandes criminals de la droga és un tema central a Suècia, on aquest diumenge se celebren eleccions. Fa 5 anys el país liderava el rànquing europeu d'homicidis per arma de foc. Sota el govern conservador hi ha hagut menys tirotejos, però la sensació d'inseguretat persisteix. I l'extrema dreta, que aspira a entrar al govern, ho associa a la migració. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernades.
4: Fa 5 anys, Suècia liderava el rànquing dels països d'Europa amb més homicidis per arma en directa competència amb Croàcia. Els trets eren el pa de cada dia, sobretot a les grans ciutats com ara Malmö, situada a la frontera amb Dinamarca. Revenges entre bandes rivals a tràfic de drogues colpejaven regularment els civils. La lluita contra la criminalitat, que l'extrema dreta associa a migració, van determinar la campanya de les eleccions de 2022. L'any anterior només s'havien registrat 391 tirotejos amb 62 morts. Avui la seguretat continua sent prioritària per a joves estudiants de dret com la Frida, amb qui coincidim a la Universitat de Södertörn.
5: Crec que les coses a Suècia no funcionaven bé, així que per mi aquest govern és bo. A mi em feia por estar sola al meu apartament per culpa dels tirotejos. Jo vaig viure a Abu Dhabi i era segur. Pots criticar el govern que tenen, però era segur. Quan vaig tornar aquí em sentia insegura.
4: Sara Stout, professora al barri d'Elfoa, a Estocolm, ens explica la consternació que van sentir quan van detenir 8 estudiants de la seva escola.
6: Yo sí he visto señales, índices de eso, que por ejemplo en mi escuela, desafortunadamente, han sido unos alumnos involucrados en las bandas y han pasado disparos, han explotado bombas cerca de donde vivimos, así que sí se ve.
4: Està ben documentat com les bandes recluten membres cada cop més joves, de fins a 10 anys, amb anuncis a les xarxes socials. En aquest temps, diverses accions coordinades per incrementar el finançament policial o detenir caps de bandes a l'estranger han aconseguit reduir els tirotejos, però el problema persisteix, segons ens explica el cap editorial polític del diari Aftonbladet, Anders Lindberg, que parla directament de màfia.
0: La part dolenta de la història és que les explosions han augmentat. Es tracta d'una màfia establerta. S'ha fet força bona feina detenint-los, però el problema continua. S'ha transformat en una altra cosa i no crec que el pròxim govern ho resolgui. Crec que durarà anys i anys.
4: El mateix Ministeri de Justícia admet que les bandes criminals estan infiltrades en tots els àmbits socials i que la meitat dels seus ingressos prové d'estafar el sistema del benestar suec. Una investigació del think tank Arena ID, en aquest sentit, ha posat llum sobre els beneficis que aquestes bandes obtenen com a propietàries d'empreses que gestionen escoles i hospitals en el marc de la privatització del sistema d'educació i de salut de Suècia.
7: El temps.
3: Dani Ramírez.
8: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb la xafogor de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10,

0: Per tant, també puja una mica la temperatura. Però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà. Per tant, màximes de 30, 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes de tensió a l'interior de 32 a 37, a la costa 30-32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pressió màxima sobre les rutes mundials de transport de petroli després de l'atac contra un oleoducte de l'Aràbia Saudita clau en la ruta cap al Mar Roig. Els saudites han tancat la infraestructura després de rebre l'impacte de diversos drons llançats des de l'Iraq. Això compromet encara més el trànsit mundial de cru, afectat per la disputa per l'estret d'Hormuz desencadenada ja fa 7 mesos entre els Estats Units i l'Iran. A més, els rebels hutis del Iemen, amb el suport de l'Iran, han expulsat les forces saudites de la costa del Mar Roig, cosa que augmenta la seva capacitat de bloquejar un altre estret estratègic, el de Bab el-Mandeb. Tot plegat atorga a Teheran una enorme via de pressió sobre els dos principals corredors de transport de petroli de la regió. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que resoldrà els greuges dels rebels hutis per evitar que escanyin el subministrament de cru.
3: Els hutis ens han fet saber que no volen lluitar contra nosaltres, no volen que jo els persegueixi, no volen que els perseguim. Ens han trucat i no volen que ho fem. Prefereixen de llarg que no ens hi impliquem. Deixen passar la majoria de vaixells. Només hi ha un país amb el qual no estan gaire contents i ho solucionarem.
2: Això enmig de la crida a la màxima contenció davant l'escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà llançada des de Nova Delhi pels líders dels BRICS, les economies mundials emergents. Conscients de l'amenaça al trànsit mundial de cru, el grup aposta en el comunicat final de la seva cimera per preservar el flux comercial i per rebutjar les sancions unilaterals contràries al dret internacional, en una al·lusió implícita als Estats Units. Narendra Modi és el primer ministre de l'Índia.
4: La declaració de Nova Delhi marca una direcció clara per la nostra voluntat compartida. Ara és responsabilitat nostra traduir aquestes resolucions en resultats tangibles. També subratllem que el sud global ha de tenir una participació equitativa en el desenvolupament de les tecnologies futures i en les normes que les regulen.
2: El Brasil, Rússia, l'Índia, la Xina i Sud-àfrica van ser els pioners d'un grup al qual s'han afegit posteriorment l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, Egipte, Etiòpia i l'Iran. L'augment de les tensions a l'Orient Mitjà ja es redueix amb la pujada del preu de petroli. Aquesta setmana el barril de petroli Brent ja ha tancat per damunt dels $100 i això anirà a més si no millora la situació geopolítica. Sentim el doctor en economia i especialista en finances i banca de la Pompeu Fabra, Xavier Brun, en declaracions a 3CAT Info.
5: Tota la situació actual que s'està tensionant tant, el que provocarà és que encara que demà es solucioni el problema, es mantindrà preus alts durant temps. A més, si això es prolonga molt amb el temps, pot passar que en algun moment doncs ens quedem sense inventari, sense estocs. Què passarà llavors? Que els preus es dispararan?
2: Brun destaca que els atacs d'Ucraïna a refineries russes també fan que l'oferta de dièsel sigui escassa, cosa que contribueix al seu encariment, i que pugi el preu del petroli comporta de retruc que s'encareixin els aliments. De fet, el preu mundial de l'alimentació se situa ara al nivell més alt dels últims 4 anys. Només en l'últim mes aquesta pujada ha estat de l'1,9%. Segons dades de l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura, el que més s'ha encarit són el sucre i els cereals. Núria Har.
6: La FAO assenyala la calor extrema i la inestabilitat geopolítica com les causes que els preus s'enfilin. Preocupen sobretot els cereals, perquè tot i que la collita mundial serà de rècord, la segona més alta que s'ha registrat mai, la FAO alerta que no hi ha prou cereals per cobrir la població mundial. El professor d'Economia de la UOC, Carles Méndez, però rebaixa aquesta alerta. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: No estem tan malament, tal i com diu la FAO, en el sentit de que no estem en una situació límit. El que sí és que hem de parar d'atenció al que passaran a les properes dècades o en els propers anys. Per tant, és com un toc d'atenció.
6: Per ara, aquesta pujada de preus encara no arriba a la butxaca dels consumidors, però és qüestió de setmanes.
7: Esperem que el preu es vegi afectat en un interval aproximat, jo diria, entre uns 15 a 30 dies de mitjana i tirant a 60 en alguns casos dels productes més processats.
6: L'únic que s'escapa d'aquesta pujada de preus és la carn de vedella.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: El govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha tornat a reclamar als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
8: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
2: Per accelerar el triatge dels immigrants que van travessar la frontera a finals de juliol, la Moncloa està enllestint la instal·lació de més espais a Ceuta per atendre'ls. La intenció és doblar les més de 3.000 places que fins ara ha posat a disposició. A l'esfera política, mentrestant, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i posar el focus a reconduir la situació sobre el terreny. Sentim Borja Semper, portaveu dels Populars, i Rebeca Torró, número 3 del PSOE.
9: ¿Cómo es posible que a día de hoy ningún ministro, y por supuesto tampoco el presidente del gobierno, haya asumido alguna responsabilidad?
10: El gobierno ha dado las explicaciones pertinentes y ahora está centrado en lo que realmente importa, que es en volver a tener una normalidad en Ceuta.
2: Segons el govern de Ceuta, són 13.000 els immigrants que encara queden a la ciutat.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: La número 2 de Podem, Irene Montero, ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la carrera per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve, però ha demanat ser escollida en el marc d'unes primàries obertes a tothom.
11: Les normes del sistema tienen que ser la vida, que solo se vive una vez. Como decían las Azúcar Moreno. Y por eso me voy a presentar a las próximas elecciones generales. Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
2: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, Casa i Feina i ha defensat que cal fer servir la política perquè la gent visqui bé i tingui les necessitats bàsiques cobertes. Ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros.
1: Esports.
2: Amb Alfons Gorina.
12: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 4:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
13: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
14: These things, maybe only 10%, then that's not good.
12: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
1: 3Cat Info.
12: A la primera divisió, jugat aquest dissabte, Espanyol ha guanyat el camp de l'Osasuna per 0-2, amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca així una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau, Manolo González, celebra la victòria.
15: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure el dolent, no veure el bo, pues, crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
12: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo al Bernabéu per 4-1 amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
16: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
12: Aquest diumenge també a la segona divisió juga el Mallorca-Sabadell a 6:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2, a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, dos gols d'Esme Brooks i un altre de Caroline Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
17: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
12: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També s'han jugat a la Lliga F l'Atlètic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al camp de l'Eibar a 8:45 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i del Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons, i el tercer, que serà Félix Gall, a 2 minuts i 44 segons. Sentim Enric Mas.
18: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi família, a mis amigos y a la afición.
12: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al Tro de Cervera per col·locar-se 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Sentim a Marc Márquez.
19: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid. Llavors, estic centrat en donar el 100% i també em sento còmode. Això és l'important.
12: Aquest diumenge la cursa llarga les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara amb motor, Lando Norris sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Aquest diumenge la cursa és a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5. A la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1. I a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista del Rioja per 28-23. En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya 4:15, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. I el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana de Bàsquet contra el Lleida. El partit a les 12 del migdia i en directe a TV3. Encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial Femení aquest diumenge. A les semifinals, França 86, Alemanya 64 i Estats Units 76, Espanya 66.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora d'aquest informatiu. Els magnats de la intel·ligència artificial demanen alentir el desenvolupament d'aquesta tecnologia pels seus riscos, però els experts ho qualifiquen d'estratègia empresarial i comunicativa per atreure els inversors després de les notícies adverses sobre els seus perills. També us hem explicat que la comunitat educativa del País Valencià ha tornat a sortir al carrer només 3 dies després de l'inici del curs escolar, reclamant una educació pública, de qualitat i en valencià. A València s'hi han manifestat 10.000 persones. A partir d'ara us explicarem que els bolets encara trigaran perquè la temporada per collir-los s'ha endarrerit aquest any. La calor i la falta de pluja fan que ara com ara gairebé només se'n trobin en alguns punts concrets del Pirineu, allà on les darreres setmanes ha caigut algun ruixat, perquè els bolets necessiten molta humitat. I anirem a Fira Tàrrega, que aquest dissabte ha viscut la jornada familiar amb gairebé un 80% d'ocupació en els espectacles de sala i de carrer. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 16:45 de la tarda amb el retorn d'Eric García a la convocatòria. Aquest dissabte, victòria de l'Espanyol per 0-2 al Camp de l'Osasuna i del Madrid al Bernabéu contra el Rayo per 4-1. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 i Atlètic Club 2, Espanyol 2. El Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar. A la segona divisió, Girona 1, Castelló 2. Aquest diumenge torn pel Sabadell, que juga al Camp del Mallorca. Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. Aquest diumenge, la cursa llarga a les dues. I Enric Mas és el campió virtual de la Vuelta després de la 20a etapa que ha guanyat Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Granada.
0: Temps assolellat aquest diumenge amb una temperatura normal de setembre a primera hora de matinada i, en canvi, a la tarda farà calor d'estiu a moltes zones de l'interior. Màximes previstes d'entre 29 i 34 graus.
2: Trescat Info.
0: Els líders mundials de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir-ne el desenvolupament davant els riscos creixents que s'han detectat. El cap de la companyia capdavantera, Anthropic, ho ha fet aquest dissabte i també s'hi han sumat el seu màxim rival, el conseller delegat d'OpenAI, propietària del conegut ChatGPT, i el multimilionari Elon Musk, fins fa poc reticent a barrar el pas a aquesta tecnologia emergent. Aquesta mena de front comú dels magnats de la intel·ligència artificial arriba després d'una setmana de revelacions adverses d'ex-treballadors o antics directius d'aquestes empreses, en què avisaven del risc que la IA escapés del control humà i posés en perill la societat. Segons ha dit a 3Cat Info Jordi Selles, expert en cultura digital, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia per atraure els inversors després de les recents notícies preocupants sobre la IA.
3: Crec que té més d'estratègia empresarial de cara a la sortida a borsa que no tant una actitud real sobre allò que està passant. Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos de totes les tres parts.
0: El cap de la companyia Anthropic ha dit que la intel·ligència artificial fora de control podria aconseguir el domini d'internet d'aquí 6 o 12 mesos. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, aconsella no caure en l'alarmisme i centrar-se a saber qui pren les decisions en l'ús d'aquesta tecnologia.
4: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
0: L'experta catalana posa l'èmfasi, doncs, en el control sobre les companyies. Donald Trump creu que veure una Irlanda unificada és només qüestió de temps. El president dels Estats Units ho ha dit des de Dublín, al costat del primer ministre irlandès Michael Martin, i obre una potencial font de fricció amb el Regne Unit, on està integrada Irlanda del Nord. Londres, Quim Olivares.
5: Donald Trump ha trencat la neutralitat nord-americana en la qüestió irlandesa i des de Dublín ha dit que li encantaria veure una Irlanda unida. Sentim-lo.
6: Bé, no vull causar problemes, però t'he de dir que m'encantaria veure la unificació. Tinc amics a totes dues bandes i m'encantaria veure-la. Crec que seria fantàstic, un gran èxit per tothom, si això passés, i acabarà passant tard o d'hora. És clar que el Regne Unit hi tindrà alguna cosa a dir, òbviament, però crec que seria una gran cosa. Vull dir, com podria ser dolent?
5: El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. El Partit Democràtic Unionista ha deixat clar que el futur no es decidirà per un comentari fet a Londres, Dublín o Washington. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau ara en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passarà a partir d'ara. A Dublín, la capital, hi ha hagut protestes contra la presència de Trump, especialment per la seva política al Pròxim Orient, però també pel comentari sobre la unificació. Sentim una de les manifestants.
7: No crec que sigui el lloc ni li correspongui dir una cosa tan polèmica com aquesta. Per tant, no ha estat encertat per part seva fer el comentari. Però ja ho saps, la majoria de vegades no sap ben bé de què parla.
5: Trump és a l'oest d'Irlanda, on hi ha el complex de golf que va comprar fa uns anys per veure en directe l'Open d'Irlanda.
0: Les declaracions de Trump han fet aflorar el conflicte polític i armat desfermat a Irlanda del Nord des de finals dels anys 60 i fins al 1998 i que es va anomenar escèpticament de Troubles, els problemes. Tot per no ofendre encara més les dues comunitats violentament enfrontades, els nacionalistes republicans, majoritàriament catòlics, que volen una Irlanda unida davant dels unionistes lleialistes, en bona part protestants, partidaris de seguir el Regne Unit. En repassem la història amb en Xavier Vilà.
8: La desconfiança extrema entre catòlics i protestants va fer créixer un moviment nacionalista irlandès i després de dècades de lluites, la Gran Bretanya va dividir el país el 1921. Al sud, una Irlanda majoritàriament catòlica va obtenir la independència i Irlanda del Nord, anunciada com un estat protestant per gent protestant, va continuar formant part del Regne Unit. 40 anys després, a finals dels 60, la minoria catòlica es va organitzar per manifestar-se contra el que considerava una discriminació respecte dels protestants en l'accés a l'habitatge, feina i dret a vot. Les primeres protestes pacífiques pels drets civils van subjecte d'una forta repressió. Això va alimentar l'aparició de grups armats, l'exèrcit republicà irlandès, l'IRA, en defensa dels catòlics. Els grups paramilitars lluitaven pels protestants, tot enmig de la intervenció de l'exèrcit britànic, acusat d'alinear-se amb els unionistes. What is force? If you're being fired at, you return fire, and they know that perfectly well. Un exèrcit que va justificar una violència que va desfermar una guerra de guerrilles en l'entramat urbà de ciutats com Belfast o Derry i la mort de més de 3.000 persones en gairebé 30 anys de conflicte i també una data per la ignomínia, 30 de gener del 1972, la massacre del diumenge sagnant. The organizers of this civil rights march promised that there would be gunfire. Aquell dia, el regiment de paracaigudistes de l'exèrcit britànic va obrir foc contra una marxa pels drets civils. 14 persones van morir. Després d'anys d'odi i revenges, el primer ministre britànic David Cameron va admetre l'error i va demanar perdó en nom del seu país. The government is ultimately responsible for the conduct of the armed forces, and for that, on behalf of the government, indeed on behalf of our country, I am deeply sorry. L'any 98 es va signar l'acord de pau de Divendres Sant que va posar fi a la major part de la violència i va crear un govern compartit. Ara, un segle llarg després, l'anhel catòlic per una Irlanda unida pren força amb l'aspiració d'un referèndum al respecte al final de la dècada que Londres no preveu. Les declaracions de Trump sacsegen novament la qüestió.
0: A la República Democràtica del Congo ja són 7.000 les persones afectades per l'Ebola, mentre el virus es continua estenent. Hi ha una setena província on se n'han confirmat els casos, situada al nord-oest del país i allunyada de l'epicentre del brot. Aquí, en les últimes hores, un jove de 23 anys ha mort després de donar positiu del virus. Les últimes xifres oficials ja parlen de 3.398 persones mortes. L'OMS alerta de la falta de personal i recursos per fer front a la situació. Aquesta epidèmia d'Ebola, que es va declarar oficialment el 15 de maig, quan ja hi havia 250 casos detectats, és la segona més greu de la història. Només al darrere de la que hi va haver entre el 2014 i el 2016 a l'Àfrica Occidental i que va causar la mort de prop d'11.000 persones.
2: 3cat.info.
0: El sector de la producció de farratge s'ha beneficiat aquesta campanya del clima excepcionalment calorós de l'estiu al conjunt d'Europa. Mercats com el francès, que tradicionalment són competència del català, han acabat sent clients. La raó cal buscar-la en la falta de pastures per la poca precipitació, cosa que ha condicionat l'abastament al bestiar. Almacelles, Oriol Bosch.
9: Gràcies a la demanda europea, els productors d'alfals han pogut esquivar la davallada de les exportacions dels països de l'Orient Mitjà pel bloqueig de l'estret d'Hormuz a causa de la guerra. Al març, les operacions es van aturar completament perquè les navilieres van refusar assumir el risc d'entrar a la zona. Però des de fa dos mesos, els enviaments s'han reprès a un cost que pot arribar a triplicar a l'habitual. Cristina Vendrell, presidenta de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Alfals.
10: Mai ha estat obert l'estret d'Hormuz durant aquesta campanya. Per tant, aquests costos pues, eren, si abans un contenedor te costava 500 euros, ara te costa 1.500 o fins a 2.000, depèn de quins països com Qatar. O sigui, és el doble o el triple en molts casos.
9: L'oportunitat que s'ha obert aquest estiu cap a mercats com el francès, el suís, l'alemany o l'irlandès ha estat considerada com una conjuntura temporal que desapareixerà quan tornin les pluges a Europa.
10: L'any passat, França era un competidor nostre perquè està exportant. I ara mateix és un consumidor desesperat. O sigui, no té. França no tenen pantanos, no tenen res d'aigua i tenen un problema per alimentar les ganaderies.
9: Els productors d'alfals veuen imprescindible no abandonar els clients històrics de l'Orient Mitjà. El sector alerta de la caiguda de la producció que arriba a prop d'un 30% en els darrers 10 anys. S'aposta per un pla de xoc que fomenti la sembra d'alfals, un cultiu que destaquen per la seguretat econòmica i la gestió còmoda que aporta a l'agricultor.
0: Aquest dissabte ha mort als 80 anys Carles Solà, exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona i exconseller d'Universitat, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Nascut a Xàtiva el 1945, va estudiar química a la Universitat de València abans de desenvolupar la seva carrera acadèmica a la Universitat Autònoma de Barcelona, on el 1994 va assumir el càrrec de rector, responsabilitat que va exercir durant 8 anys fins al 2002.
11: La primera titulació va ser aquí, la primera de ciències ambientals aquí, també la biotecnologia, la nanotecnologia.
0: Durant el seu rectorat es va inaugurar la plaça cívica del campus i es van aixecar les quatre columnes que han esdevingut símbol de l'autònoma. Referent del valencianisme d'esquerres, el seu compromís polític el va portar a formar part del primer tripartit presidit per Pasqual Maragall. El 2003 es va convertir en conseller d'Universitats i Recerca.
12: La qüestió claríssima, Europa. O sigui, Europa té en aquest moment dos reptes plantejats que són la construcció de l'espai europeu.
0: Va estar al capdavant de la conselleria fins al 2006. També va tancar la llista de solidaritat catalana per la independència l'any 2010. Carles Solà també va ser un dels fundadors de la xarxa Vives, la institució que agrupa les universitats dels països catalans, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i doctor honoris causa per la Universitat Anglesa de Southampton. Les mostres de condol per la mort de Carles Solà han arribat tant del món polític com acadèmic. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu compromís amb Catalunya, la universitat i el servei públic. Acció Cultural del País Valencià l'ha catalogat de valencianista compromès amb la cultura, la llengua i el país. I l'actual rector de la UAB, Javier Lafuente, l'ha recordat com a brúixola i mestre.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 persones a Barcelona i Sant Boi de Llobregat per 72 robatoris amb força comesos en empreses de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Una operació conjunta ha permès detenir els membres d'aquesta organització criminal que ha sostret material informàtic valorat en 700.000 euros. Alguns d'aquests robatoris es van fer en una cinquantena d'empreses de Catalunya. L'organització mantenia una alta activitat delictiva i molta mobilitat geogràfica. Així mateix, comptava amb terceres persones encarregades de fer desaparèixer el material informàtic sostret. Els detinguts se'ls acusa de cometre robatoris amb força, de falsedat documental i de pertinença a un grup criminal organitzat. El cap de setmana llarg de la Diada deixa un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, aquest dissabte, quan una dona ha mort en un accident de trànsit a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Com a conseqüència de l'accident, ha mort un dels passatgers d'un dels vehicles implicats. També ha resultat ferida greu una persona i 3 lleus. Amb aquesta víctima són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Matinada una mica fresca a l'interior, suau a la costa, a tot arreu puja la temperatura de 1 a 3 graus, es notarà més a Ponent i al Pirineu, no tant a la costa. I bé, doncs la nit pot ser tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, a punts, no generalitzadament, però a punts de la costa. Per tant, estem parlant de 20, 22, 23 de mínima, per exemple, a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet, Sitges, Mataró, són llocs on la nit pot ser tropical, però no excessivament càlida. Res a veure amb l'aixafogó de fa 3 o 4 dies enrere, ni molt menys. A l'interior, mínimes de 14 a 18, al Pirineu entre 6 i 10, per tant, també puja una mica la temperatura, però vaja, de nit, setembre, el que toca, més o menys de dia, ja comença a desfasar-se la temperatura, 3, 4, 5 graus per sobre la mitjana, tant avui com demà, per tant, màximes de 30 a 34, aquests 33, 34, a Ponent i a la zona interior de la Vall de l'Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, potser també cap al Priorat. Dia de sol aquest diumenge, alguna boirina o banc de boira al matí, per exemple, cap a Osona, molt aïlladament, i la temperatura que seguirà pujant dilluns i dimarts. Dimarts, màximes d'atenció a l'interior de 32 a 37, a la costa 30 a 32, torna a fer calor, torna a fer xafogor, però no tant com els primers dies de setembre, ni molt menys, i durarà poquíssim, perquè dimecres i dijous arriba un front atlàntic, torna a baixar la temperatura de 4 a 8 graus, amb ruixats, tempestes i alguna pedregada fins i tot.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Reivindicació, poesia, joc i comunitat en la tercera jornada de Fira Tàrrega, que ha plegat una 60ena de funcions als carrers i places de la ciutat. Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
14: Les reivindicacions socials han estat el fil conductor de moltes de les propostes que s'han pogut veure aquest dissabte contra el turisme desmesurat, per exemple, amb Bo Família dels Bascos, Maria de Jong.
15: Els turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turista.
14: Fins a l'exaltació de la bellesa i les cures quan la memòria falla en el poètic Entre bous i vaques, de la francesa Cote Foll, que ha fet petit l'espai del reguer.
16: Tinc la sensació que és un homenatge a la bellesa, al procés, a la sabidoria, a l'acompanyament, a les cures, a la dificultat de les cures. És dolorós, però és la vida.
14: També el joc amb Nuestro Refugio Galáctico.
17: Hem hagut d'imaginar-nos una muntanya imaginària i ara estem construint un refugi. Ens ha fet fer figures amb les cordes i ara estem intentant fer un refugi galàctic.
14: Per acabar el dia amb la poesia i la delicadesa de Violeta Hill i la conferència Arder Èpica de Reinaldo Rivera, la jornada ha quedat sense els espectacles al carrer dels artistes de l'OFF, fora de programació del festival, que han fet vaga per reclamar més franges d'exhibició lliures a l'espai públic.
0: 50 anys després de la Marxa de la Llibertat, integrants de la iniciativa en reivindiquen el llegat en l'eclosió dels moviments ciutadans pacifistes a través d'una exposició itinerant a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. La mostra recull material de l'època, com ara octavetes, fotografies i cartells. Hi ha anat Ariadna Escoda.
18: A Montblanc, les càrregues policials van impedir que la Marxa de la Llibertat arribés a Poblet el 12 de setembre de 1976, com estava previst. El dia que es commemoren precisament 50 anys d'aquest fet, s'ha inaugurat una exposició que recorda la iniciativa pacífica, que buscava escenificar la voluntat per deixar enrere el franquisme i avançar cap a la democràcia. Pilar Magrinyà, una de les integrants, posa el focus en el llegat que ha comportat aquell moviment per a l'independentisme.
19: Hi ha un llegat claríssim, no?, després de la sentència del procés, el poble es va mobilitzar i a partir de totes aquelles mobilitzacions recordaven molt la Marxa de la Llibertat. Eren manifestacions pacífiques, multitudinàries, i que, a més, era, diguem-ne, la continuïtat de tot allò que vam començar nosaltres.
18: Per rememorar els fets i transmetre els valors democràtics a les generacions presents, però també les futures, la mostra tindrà un caràcter itinerant arreu de Catalunya.
0: Joves d'entre 12 i 16 anys amb problemes d'ansietat, impulsivitat o dificultats per gestionar la frustració han pogut continuar els seus estudis en centres educatius terapèutics per adolescents. Aquests centres són part d'un projecte pilot que ara comença el seu segon any. Durant un temps, aquests alumnes amb problemes de salut mental combinen les classes amb suport terapèutic en centres específics. L'objectiu del programa és recuperar l'estabilitat emocional dels joves i donar-los les eines necessàries per tornar al sistema educatiu ordinari. Ens ho explica en aquest reportatge el Toni Fortesa.
20: El CET és un recurs temporal i cada jove hi passa el temps que necessita. Quan està preparat per tornar a l'institut, ho fa de manera progressiva i amb acompanyament. El programa també fa un treball específic amb el mateix centre ordinari per facilitar la reincorporació del jove. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella.
21: El que volem és estabilitzar la conducta d'aquest jove, reforçar les seves competències socioemocionals, facilitar la seva reincorporació en el centre, i si el que volem és la reincorporació en el centre, necessitem fer treball amb el centre perquè després estigui preparat per tornar a rebre aquest jove.
20: Durant aquest primer any de funcionament del projecte, gairebé la meitat dels alumnes ja han pogut anar tornant al centre ordinari i la gran majoria han recuperat una rutina escolar. Tarapiella fa una valoració molt positiva del projecte.
21: Són joves que hi havia molt absentisme en el centre educatiu i un dels fets claus que ens trobem és que ha desaparegut aquest absentisme, que són joves que estan anant al CTA i són joves que han canviat les seves conductes des de que estan en aquests centres. Per tant, creiem que és un èxit.
20: Al CET, els adolescents tenen professors que els donen classe perquè el procés educatiu ordinari no s'aturi i al mateix temps reben el suport individualitzat de terapeutes dins i fora de l'aula. La Fundació Joia és l'entitat gestora del CET. Immaculada Pinar, directora tècnica de la Fundació, destaca la importància de crear confiança amb l'adolescent i d'acompanyar-lo tenint en compte tot el seu entorn.
22: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
20: Des de Joia insisteixen que no tots els joves avancen de la mateixa manera i que, per tant, els objectius que assoleixen els alumnes no es poden comparar entre si.
22: Hem donat molta importància al vincle amb l'adolescent, hem de treballar molt la capacitat de regulació emocional, hem de treballar molt també amb la família, amb l'institut i de forma molt coordinada doncs, amb tots els professionals que formen part de l'entorn de l'adolescent.
20: El programa pilot està pensat per durar 2 anys. Després s'avaluaran els resultats i l'impacte que ha tingut en la vida dels adolescents i de les seves famílies. La intenció del Departament d'Educació és poder escalar el projecte a nivell de tot Catalunya.
0: 2 exemplars de dragonet blau obliguen a prohibir el bany a les platges de Tamarit i Altafulla, al Tarragonès. Protecció Civil ha detectat la presència d'aquest mol·lusc verinós de pocs centímetres i ha forçat a hissar la bandera vermella a les 2 ubicacions de la Costa Daurada per precaució. La picada d'un Glaucus atlanticus, conegut popularment com a dragonet blau, és molt dolorosa i pot causar infeccions, vòmits, marejos i fins i tot un xoc anafilàctic. És un cosí marí dels cargols que s'alimenta d'animals com meduses i que té la capacitat d'emmagatzemar el verí de les seves preses i aprofitar-lo. I les altes temperatures i la falta de pluja han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha. Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la penya Boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
23: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresca, aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
0: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies. Esports. Amb Alfons Gorina.
1: El Barça juga aquest diumenge al Camp del Llevant a 16:45 de la tarda. Serà novetat Eric García, que no va poder jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar amb màscara pel cop al nas que es va fer diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana a l'equip mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
3: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
1: Aquest diumenge també juguen a primera el Celta Màlaga, el Getafe Deportivo i el Real Societat Atlètic de Madrid.
2: 3CAT Info.
1: I jugats a la primera divisió aquest dissabte, victòria de l'Espanyol al Camp de l'Osasuna per 0-2 amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits seguits sense guanyar. El tècnic blanquiblau Manolo González ha celebrat la victòria.
4: Bueno, ha sigut un bon partit. Al final no sé si rodó o no, perquè com sempre tenim tendència a treure lo dolent, lo bo, pues crec, no sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet, a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5, i ens queda molt camí i molta feina per fer encara.
1: El Madrid, per la seva banda, ha derrotat el Rayo Vallecano per 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé. També han marcat Bellingham i Carreras per l'equip blanc. Sentim a Mourinho valorar aquesta victòria.
6: Definir el dia com un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0, el 4-0... Yo sabía que el equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
1: Altres partits d'aquest dissabte a la primera divisió, Athletic Club 1, Elx 1 i Racing 2, Alavés 1. A la segona divisió, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona s'ha avançat molt ràpid amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club, però el Castelló ha remuntat a la segona part després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que ha condicionat el resultat per l'entrenador Quique Álvarez.
24: Jo crec que és decisiva 100%. Està clar que el Castelló és un gran equip, que ja al final de la primera part ha tingut alguna ocasió per poder empatar, però el partit no hagués estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castellón, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva. Jo no sé, no l'he vist a la tele, però que és decisiva és 100%.
1: Aquest diumenge també la segona divisió, Mallorca-Sabadell a 16:45. A la Lliga F, Barça 4, Atlètic de Madrid 2 a l'estadi Johan Cruyff amb gols de Vicky López, 2 d'Esmi Brooks i un altre de Carol Ingram Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu ha reclamat reforços, especialment en el lateral dret.
25: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar alguna jugadora o no. Si no arriba, seguirem intentant treballar la gent perquè segueixi sent un equip super, super competitiu i per seguir tenint unes bones laterals, jugui qui jugui.
1: El mercat de fitxatges a la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. També jugats aquest dissabte a la Lliga F, Athletic Club 2, Espanyol 2 i el Badalona Women juga aquest diumenge al Camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. A la primera ref, derrotes de l'Europa i el Sant Andreu. Europa 1, Hèrcules 2 i Eivissa 2, Sant Andreu 0.
2: 3CAT Info.
1: En ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa, la penúltima. A la general, el mallorquí confirma la primera posició al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon, i de Félix Gall, que serà tercer. Sentim Enric Mas.
26: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
1: L'etapa l'ha guanyat en solitari Mikel Landa. Aquest diumenge, última etapa de 99 quilòmetres amb inici final a Granada.
2: 3CAT Info.
1: En motor, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP, una victòria que li serveix al tro de Cervera per col·locar-se a 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Aquest diumenge, la cursa llarga a les 2 en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en motor, Lando Norris sortirà des de la pole al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. aquest diumenge en la cursa a les 3 de la tarda. En futbol sala, Valdepeñas 2, Barça 5, a la Lliga Femenina, les Corts 0, Melilla 1, i a la Lliga Femenina d'handbol, derrota del Granollers a la pista de la Rioja per 28-23.
2: 3CAT Info.
1: En waterpolo, el Sabadell i l'Atlètic Barceloneta jugaran aquest diumenge a la final masculina de la Copa Catalunya a 3:45, després de superar el Barcelona i el Terrassa a les semifinals. En bàsquet, el Barça disputa aquest diumenge la final de la Lliga Catalana contra el Lleida, el partit a les 12 del migdia i en directe per TV3. I encara en bàsquet, Estats Units i França disputaran la final del Mundial femení aquest diumenge després de desfer-se d'Espanya i d'Alemanya, respectivament.
5: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 13 de setembre del 2026, si no hi ha un contratemps, pels vols de Nadal s'estrenarà Artificial, una pel·lícula de Luca Guadagnino que servirà per retratar la gènesi d'OpenAI, l'empresa fundada per Sam Altman, que està al darrere de ChatGPT. Com va passar fa 13 anys, amb The Social Network, la xarxa social, dirigida pel David Fincher, i centrada en el naixement de Facebook, la pel·lícula servirà per retratar fins a quin punt els canvis tecnològics remouen les relacions socials i condicionen el nostre dia a dia. Sobretot per accelerar-lo, perquè no fa ni 4 anys que es va posar en marxa ChatGPT i ara ens costaria entendre el món sense fer-lo servir, encara que no tinguem ni idea de què hi ha al darrere ni de les implicacions que tindrà. Els grans canvis tecnològics provoquen vertigen perquè en el fons fan trontollar tots els fonaments. La intel·ligència artificial sabrà fer la meva feina millor que jo? Si no m'hi adapto, em convertiré en un pària social i laboral? Guanyarem eficiència, però paradoxalment deixarem d'aprendre perquè ens ho trobarem tot fet? Quin sentit tindrà la transmissió de coneixements si teclejant la pantalla i direm accés a tot? La IA ens farà més intel·ligents o ens acabarà condemnant a la mediocritat que retrata l'informe PISA? No hi ha una resposta clara, més enllà d'un depèn descregut propi de quan encara no se sap ben bé l'abast concret de la màgia que sembla que desenvolupen empreses com OpenAI o Anthropic. Hi ha motius per la celebració i també per estar inquiets, la por, quan sentim que la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat en la propera dècada, és legítima, fins i tot normal. El problema essencial, en tot cas, és que fa molts anys que desconeixem com funcionen les coses. Amb les màquines de vapor, almenys, es veia una columna de fum. Ara els algoritmes es programen a Silicon Valley i ens governen encara que no els triem. I per dir-ho a la manera d'Umberto Eco, segur que hi ha un camí del mig entre els apocalíptics i els integrats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: La primera notícia del dia, precisament, té a veure amb la intel·ligència artificial i és que els magnats de la IA fan una crida a posar fre al desenvolupament d'aquesta eina.
2: Amb l'argument d'evitar els greus riscos que comporta un creixement descontrolat dels nous models d'intel·ligència artificial. Els experts, però, creuen que és una estratègia empresarial per atreure els inversors després de diverses alertes sobre els seus perills.
0: I després també de diverses dimissions de treballadors que formen part també del desenvolupament de la intel·ligència artificial. Avui bona part dels diaris i també dels articles d'opinió van en aquesta línia. Eleccions avui a Suècia, les primeres que podrien portar l'extrema dreta al govern.
2: L'actual govern conservador ha impulsat una de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa.
0: Tornen les manifestacions de la comunitat educativa al País Valencià.
2: 10.000 persones van participar ahir a la tarda en la marxa convocada a València. Els docents no descarten tornar a la vaga indefinida.
0: La pel·lícula danesa Woman Unknown guanya el Lleó d'Or al Festival de Cine de Venècia.
2: Era l'única cinta en competició dirigida per una dona de les 21 que s'hi presentaven. El Premi Especial del Jurat ha estat per al documental NASA sobre la planificació de les matances de Gaza, que el públic del festival, recordareu, va ovacionar durant més de 25 minuts.
0: El Barça buscarà aquesta tarda al Camp del Llevant la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. Roger Nau, bon dia.
3: Bon dia. Per mantenir el liderat en solitari, el partit començarà un quart de cinc i la novetat a la convocatòria és Eric García, que no va jugar a la Champions per sanció i que haurà de jugar avui amb màscara pel cop en l'as que va rebre diumenge passat a Mestalla.
0: Tot això mentre el Madrid guanya, però no acaba de convèncer.
3: Triomf per 4-1 contra el Rayo al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé i xiulets a la grada a la segona part. Els blancs sumen 12 punts, igualant el Barça a l'espera del partit dels Blaugrana d'aquesta tarda. Victòria també de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna.
0: Jofre Genué, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà avui, Jofre?
4: Doncs un temps molt plàcid, molt tranquil. La veritat és que no esperem grans novetats respecte a ahir. Menys núvols, de fet, menys nuvolades, més sol i temperatures una mica més altes. De fet, a partir d'avui s'inicia aquest ascens del termòmetre que ens ha de tornar a un ambient de més de ple estiu, amb una calor més intensa, sobretot entre demà i demà passat. Tot i així, evidentment, no tornarem a un escenari com el que hem tingut al llarg de l'estiu, però sí que les temperatures poden arribar a superar els 35 graus a l'interior, sobretot dimarts, i haurem d'esperar al llarg de dimecres, sobretot de cara al vespre, ja l'arribada d'un front, que els termòmetres tornin a recular. Per tant, bonança pels propers dies, amb sol, i a partir de dimecres a la tarda a vespre, nous ruixats i nou descens de les temperatures.
1: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia a partir de les 9 amb Carles Monguilot, Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, avui mirant amb lupa aquest informe PISA. Just després, una història d'intel·ligència artificial amb un experiment que ha preparat el Neil Harbison. Us anirem explicant al llarg d'aquest suplement. Per tant, avui molt, molt atents al que passi a 11:15. I després... Els diumenges a les 11, aquesta temporada, Cartes a l'Empar és el nou espai al suplement d'Empar Moliner. La idea és que vosaltres, els oients, traslladeu l'Empar inquietuds que us vinguin de gust, relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menyspreables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries... A partir d'aquí, l'Empar hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. Just després, les amigues de les arts, de la Rosa Rodon i la Marta Ferrem, recomanacions gastronòmiques i seriàfiles. A les 12, l'eclipsi del suplement, avui les nits de l'exfutbolista del Barça, Gerard López, i acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Làminos. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Els líders de les principals companyies de la indústria de la intel·ligència artificial demanen alentir el ritme de desenvolupament d'aquesta tecnologia davant dels riscos creixents que s'han detectat.
2: Sent un article al cap d'Antròpic, Dario Amodei ha alertat que la capacitat dels models d'intel·ligència artificial de perfeccionar-se a si mateixos pot tenir conseqüències desastroses en matèria de ciberseguretat a escala mundial i assegura que aquesta tecnologia podria arribar a prendre el control de tot internet en un termini de 6 a 12 mesos. Una amenaça que ha valorat a 3Cat Info, l'expert en tecnologia, Jordi Celles.
5: Estem davant d'un escenari que no té precedent. La velocitat de creixement d'aquests models que estan desenvolupant, sobretot perquè ells mateixos es van millorant a si mateixos, no podem comparar-ho amb res que s'hagi viscut en el passat.
0: A l'avís del responsable d'Antròpic s'hi ha sumat també el seu màxim competidor, Sam Altman, d'OpenAI.
2: El responsable de ChatGPT assegura que està d'acord que cal regular i alentir el ritme d'aquesta tecnologia i veuria bé, diu, que hi hagués avaluadors independents. Malgrat les alertes dels potencials perills de la IA, diversos analistes apunten que aquests comunicats podrien respondre a una estratègia publicitària per guanyar notorietat i atreure inversors. L'experta en intel·ligència artificial, Carina Gibert, en declaracions a 3Cat Info, aconsella no caure en l'alarmisme.
6: Cada 2x3 estem tenint aquests titulars que generen molta alarma i que obliguen a que tothom estigui parlant tota l'estona d'això. La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
2: Precisament ahir Sam Altman va descartar que OpenAI sortia a borsa aquest 2026, com estava previst, davant l'alarma generada de les últimes setmanes.
0: Suècia vota avui en unes eleccions generals que, per primera vegada a la història, poden portar l'extrema dreta al govern del país nòrdic. El Partit Demòcrata Suec aspira a obtenir carteres com Interior o Seguretat, després d'haver impulsat una de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa. Les enquestes vaticinen pràcticament un empat entre el bloc conservador i el d'esquerres. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas, bon dia.
7: Bon dia. Després del resultat de fa uns dies en l'Land alemany de Saxònia-Anhalt, amb la victòria d'Alternativa per Alemanya, Europa mira avui Suècia per certificar si l'onada de populisme d'extrema dreta que viu al continent es consolida el que durant dècades va ser el bastió de la socialdemocràcia europea als països nòrdics. Els demòcrates suecs, liderats per Jimmie Åkesson, aspiren a entrar per primer cop a l'executiu amb carteres tan sensibles com la d'Interior. Ahir la nit tancaven campanya a Estocolm, mentre un autobús recorria la ciutat amb el seu lema «Farem que Suècia sigui Suècia un altre cop». El Miquel, emocionat, pregava perquè els demòcrates suecs arribin al govern.
8: Hem d'anar en aquesta direcció. Tancar les fronteres i tornar a la vella Suècia, sense tots aquests migrants que no formen part de la comunitat.
7: L'extrema dreta ha anat fent forats, sobretot a partir de la crisi de refugiats de 2015, quan Suècia va acollir 160.000 sirians en un país de 10 milions d'habitants. Avui les peticions d'asil al país nòrdic han caigut en picat i també han baixat el nombre d'homicidis per arma, un altre punt important de l'agenda política. Però els votants d'esquerra, i alguns no tant d'esquerra, denuncien que s'ha arribat massa lluny en les polítiques restrictives.
0: Mentrestant, Donald Trump assegura que li encantaria veure la unificació d'Irlanda. El president nord-americà s'hi va referir ahir en la visita que fa aquest cap de setmana al país per assistir a l'Open de Golf. L'inesperat anunci obre una possible nou punt de fricció amb el Regne Unit després de les declaracions sobre les Malvines de fa tot just una setmana i ha obligat el govern britànic a insistir que la possibilitat d'un referèndum a Irlanda del Nord no està damunt la taula. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
9: Bon dia. El govern britànic ha hagut de sortir al pas i dir que no hi ha a la vista un referèndum per la reunificació irlandesa. En canvi, el Sinn Féin, guanyador de les darreres eleccions nord-irlandeses i de la República d'Irlanda, ha dit que la responsabilitat recau en el primer ministre irlandès, Michael Martin, per planificar què passa.

0: tres capitals i a València ha plegat unes 10.000 persones, Marta García.
1: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules, entre altres coses, i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins les aules. Marc Candela és portaveu del sindicat majoritari STPB.
2: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. I l'altra qüestió és que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I veurem si aconseguim també parar això.
1: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga, si bé la decisió es prendrà de manera conjunta.
0: 3 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. L'actuació policial, que va deixar 18 detinguts, 10 dels quals menors, després d'una manifestació antifeixista a Barcelona per la Diada, ha aixecat crítiques de l'ANC, de Junts, d'Esquerra i de la CUP.
3: L'Assemblea Nacional Catalana, en una piulada, ha explicat que alguns dels menors que van ser detinguts són membres de l'organització i ha denunciat l'ús desmesurat de la força per part dels Mossos. També ha lamentat que les famílies no se'ls informés de les detencions fins 6 hores després i que durant els interrogatoris els agents diguessin als pares frases intimidatòries com: podríeu haver educat millor els vostres fills. L'ANC assegura que estudiarà totes les vies legals per no deixar aquestes accions sense resposta. Mentrestant, Junts, Esquerra i la CUP també creuen que els Mossos i la Conselleria d'Interior han de donar explicacions. Sentim el portaveu del juntaire, Salvador Vergés, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, i el secretari general de la CUP, Non Casadevall.
4: Registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui i, si cal, es depurin totes les responsabilitats.
5: Creiem que cal una nova etapa després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i que cal deixar enrere aquestes actuacions. Demanarem explicacions al Parlament de les càrregues.
6: Els Mossos d'Esquadra, a ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
3: Els 18 detinguts ja han quedat en llibertat després de passar a mans del jutge o de la Fiscalia de Menors. Els investiguen per danys i atemptat a l'autoritat.
0: Després d'aquest cap de setmana llarg de la Diada, avui és dia d'operació tornada, es preveu que tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona al voltant de 260.000 vehicles.
3: Entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre és quan es preveu un volum més alt de mobilitat, especialment en vies com la P7, la Nacional 2, la C32 i la C58. El Servei Català de Trànsit demana màxima prudència en un cap de setmana llarg que ja ha deixat un balanç negre a les carreteres. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents. L'última, una dona, ahir, a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. També va resultar ferida greu una altra persona i 3 més van quedar ferides lleus. Amb aquesta víctima mortal són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres.
0: Asseu-te l'atenció, no s'apaivaga. Hi ha hagut una nova nit d'aldarulls i aquestes últimes hores s'han detingut 8 persones per aldarulls i per robatoris.
3: Entre els detinguts hi ha una persona d'origen marroquí amb una condemna per terrorisme jihadista i prohibició d'entrar a Espanya. Enmig de tot plegat, el govern espanyol continua habilitant nous espais per accelerar el triatge de les persones migrants que segueixen a la ciutat autònoma després de l'entrada massiva de finals de juliol. Segons el govern de la ciutat autònoma, encara en queden 13.000, amb una quantitat elevadíssima d'infants. El govern espanyol xifra en 2.100, precisament, els menors no acompanyats identificats a Ceuta. La titular de Joventut i Infància, Cira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha reclamat als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
7: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
3: En l'esfera política, la picabaralla continua. El PP ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap del gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. Els socialistes, però, demanen girar full i seguir treballant per recuperar la normalitat.
0: Un quart de vuit. Els testaments solidaris, en què els beneficiaris són entitats socials o religioses, aconsegueixen a Catalunya 120 milions d'euros aquest 2025. És una xifra rècord que suposa un increment del 113% respecte a l'any anterior, el 2024.
3: Dels 192 testaments solidaris que es van fer l'any passat a Catalunya, 114 van ser per entitats laiques, sense ànim de lucre, i la resta van anar per entitats religioses. Una de les associacions beneficiades és Metges Sense Fronteres. La responsable de testaments solidaris de l'ONG, Maite Alzueta, explica el perquè de l'increment.
8: En estos dos últimos años, muchas personas nos mencionan la difícil situación

0: que vive la población de Gaza como una de las motivaciones que les ha llevado a incluir a Médicos Sin Fronteras en su testamento.
1: En Pedro i la seva dona en són un exemple. Fa 10 anys que col·laboren amb Metges Sense Fronteres i ara han decidit que part de la seva herència sigui per a l'ONG.
2: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma. Vimos que Médicos Sin Fronteras estaba allí resistiendo, ahí siguen y eso nos decidió.
1: De les poc més de 60.000 herències que hi va haver l'any passat a Catalunya, un 0,32% contenien llegats solidaris.
3: Els pagesos preveuen una collita d'avellana millor que la de les últimes tres campanyes, fortament condicionades per la sequera. Aquest any, Unió de Pagesos calcula que podrien recollir 5.000 tones d'aquesta fruita seca al Camp de Tarragona.
1: Això representa entre un 70 i un 80%, diuen, d'una collita normal. Així ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al Camp de Tarragona, Sergi Claramunt.
4: Una collita normal eren 10.000 tonelades. Ara no estem podent parlar de collita normal perquè hem perdut 2.000 hectàrees a la zona del riu de Canyes, que ja no hi són perquè es van morir, i molts balleners vells que arran de l'escalós i de la sequera que va durar 3 anys, aquests balleners no són productius o directament s'han mort. Per tant, hem valorat i ens anirem sobre les 5.000 tonelades d'avellanes.
1: Des del sindicat asseguren que la qualitat de l'avellana és bona, però avisen que no disposen de fitosanitaris perquè les empreses no aposten per aquest conreu perquè és minoritari.
3: A Barcelona s'inverteixen els únics estudis oficials de tot l'estat de manteniment i reparació en rellotgeria. En concret, es fan al Centre Públic de Formació Professional, l'Institut Mare de Déu de la Mercè, al districte de Sants-Montjuïc.
1: Seguint la metodologia de les prestigioses escoles suïsses del sector, en aquest grau s'ensenya micromecànica de precisió, amb aquesta finalitat que explica el professor de primer curs, Xavier Tomàs.
5: Realitzant operacions de mecanització i manteniment amb aparells de mesura i control. Poden estar inclosos aparells complexes petits que no només siguin rellotges. També es poden fer tot tipus de processos de restauració amb precisió mecànica, que és fer totes les peces que pugui necessitar un rellotge per funcionar.
1: Hi ha molta demanda d'aquests professionals i això fa que la seva inserció laboral sigui molt alta. A més de l'àmbit de la rellotgeria, també són necessaris en els sectors de la nanotecnologia i l'automoció.
3: A Venècia, la directora danesa Mellel Tuki ha guanyat el Lleó d'Or a la millor pel·lícula Woman Unknown. Una pel·lícula que és un drama sobre les represàlies contra dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial. Aquesta és la lectura que n'ha fet la directora després de recollir el guardó.
6: Per mi, Woman Unknown parla del cos femení com un camp de batalla i un assumpte públic. I al mateix temps, la pel·lícula explica les històries de dones invisibles, ignorades i sense veu.
1: La protagonista de la pel·lícula, la també danesa Mathilde Arthel, ha guanyat la Copa Volpi a la millor actriu i en categoria masculina el guardó se l'ha endut el nord-americà John Malkovich pel seu paper a Wild Horse 9. El documental NASA sobre l'assassinat de civils a Gaza ha guanyat el Premi Especial del Jurat.
3: Celine Dion ha tornat als escenaris després de 6 anys. La cantant quebequesa va fer a París el primer dels 26 concerts de retorn que farà la capital francesa, tots amb les entrades exaurides.
1: Una malaltia autoimmuna va obligar Celine Dion a deixar els escenaris i darrerament només se l'havia pogut veure actuar en la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París el 2024. La diva quebequesa va tornar a desplegar ahir el seu repertori d'èxits davant de 30.000 fans amb clàssics com One Change Pass, Because You Love Me i My Heart Will Go On.
3: Última jornada avui de Fira Tàrrega. Al llarg d'aquests 4 dies que ha plegat una 60 de funcions als carrers i places de la ciutat. Des de Tàrrega, Marta Vives.
7: Reivindicació dalt dels escenaris amb temes com el turisme portat al límit.
8: Home, jo crec que parla del turisme, gentrificació, dels turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turisme.
7: També contra el feixisme, en defensa de l'ecologisme.
9: Feia com una reflexió de lo que era, lo que s'estirava, no estirava, una miqueta tot això, no?
7: Però també reivindicació als carrers, amb els artistes de l'OFF, fora de la programació oficial, reclamant més franges i espais d'exhibició.
10: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles.
7: Una programació que també ha tingut lloc per l'emoció, la poesia i el joc.
10: I ara estem intentant fer un refugi galàctic.
7: T'ho estàs passant bé?
10: Sí, molt.
7: És com un joc?
10: Sí, entre tots fem un equip.
7: Al llarg d'aquest diumenge les funcions continuen fins al vespre a carrers i places de Tàrrega.
3: Més qüestions. L'exposició Rutes dels Maquis al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera explora els passos clandestins de la frontera del Pirineu Oriental que s'utilitzaven als anys 40 per enfortir la lluita antifranquista. Des de Girona, Maria Rovira.
11: L'eix central són les rutes entre el Vallespí i la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, que van seguir els maquis vinculats al Partit Comunista i al PSUC entre el 1944 i el 1952. Raül Valls, president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya i un dels comissaris de la mostra.
12: Era la manera en què el moviment guerriller de l'interior es podia comunicar amb l'exterior, amb les direccions del moviment i del partit a França, que aquestes rutes complien un paper fonamental, no? I aquesta és l'aportació del nostre territori, de lo que seria el Pirineu gironí, sobretot.
11: A la mostra del moment s'hi recullen informes, testimonis i fotografies dels paisatges i escenaris d'aquest trànsit de guerrillers i dels anomenats guies de passos.
3: Un quart i mig de 8 del matí, avui l'osonenc Jaume Rigol està a punt de completar la seva ascensió número 1.000. 1.000 al cim dels Matagalls. El Jaume té 68 anys, és vall de Tona, i després d'una dècada és a les portes de contemplar les 1.000 ascensions a aquest emblemàtic pic del Montseny. Una muntanya especial i familiar, tal com descriu aquesta casa.
13: El Matagall jo cada dia l'he trobat diferent, no? És com si fos un confessor, no? Com si fos una persona amb la qual... un ens en el qual hi puc confiar. De fet, quan pujo a l'arribar sempre dic bon dia, Matagalls, no? I és com si hi hagués complicit.
1: El Jaume va assolir les 504 anys enrere i avui, per a aquest repte de les 1.000, l'acompanyaran un grup de persones que compartiran amb ell l'ascensió des de Collformic a partir de 8:45 del matí.
3: I les altes temperatures i la falta de pluges han endarrerit aquest any la temporada de bolets. Ara com ara, gairebé només se'n troben en alguns punts concrets del Pirineu, però en zones de tradició boletaire, com el Berguedà, pràcticament no n'hi ha.
1: Malgrat tot, els boletaires són optimistes i esperen que les setmanes vinents baixin les temperatures i pugui arrencar la temporada. Ramon Minoves és president de la Penya Boletaire de Berga i en parla en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
14: Estem esperançats que ens sortirà, però evidentment sabeu que aquest any ha fet una calor extrema i només és ara que fa uns dies que comença a fer fresc, que aquesta fresca li és molt bona i ha de seguir fent aquests ruixats que ha anat fent. Si passa això, és previsible que estem esperançats de que ens sortiran.
1: Els experts expliquen que les altes temperatures d'aquest estiu han deixat molt malmès el bosc. Juan Martínez de Aragón és investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya.
15: Tenemos que tener en cuenta que en muchos sitios prácticamente no ha llovido desde junio. O sea, ha llovido muy, muy, muy poco. Eso unido a las altas temperaturas pues ha hecho que realmente el bosque haya sufrido una sequía muy, muy importante. Y eso quiere decir que si el árbol sufre, pues todo lo que es el ecosistema y, por supuesto, los hongos, pues también sufren.
1: Al nord del Berguedà, la Cerdanya i el Ripollès són algunes de les zones on ja es poden començar a trobar algunes espècies de bolets.
16: L'informatiu del suplement.
17: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Aquí el tens.
18: Ja?
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
16: L'informatiu del suplement.
3: 4 minuts per 8:15 del matí. Arriben els esports avui carregats. El Barça ja és a València, on aquesta tarda 4:45 jugarà contra el Llevant. Els blaugranes volen mantenir el liderat i el ple de victòries a la Lliga. Roger Nau.
21: Sí, buscaran la cinquena victòria en 5 partits per sumar 15 punts i continuar una setmana més com a líders en solitaris del campionat. La novetat a la convocatòria és Eric García. Dimecres no va poder jugar a la Champions per sanció i avui haurà de portar una màscara protectora pel cop al nas que va rebre diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana mantenir la mentalitat, l'actitud i la concentració.
0: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
19: Maybe only 10%, then that's not good.
21: Ahir el Madrid no va fallar, els blancs van derrotar el Rayo 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé, un de Bellingham i un de Carreras, els de Mourinho. Tot i així, a la segona part van tornar a sentir alguns xiulets de l'afició. I el tècnic blanc, José Mourinho, reconeixia la davallada a la segona part.
22: Definir el joc com un partit de 45 minuts. 45 minutos, partido acabado. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
21: Ahir també va jugar i va guanyar l'Espanyol 0-2 al camp de l'Osasuna amb dos gols de Roberto a la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar. El tècnic blanc i blau, Manolo González, celebra la victòria.
23: No sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de centrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més, i bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5.
21: Ahir a primera també es van jugar l'Atlètic Club 1, el Jun, i el Racing 2, a la vez 1. Avui, al marge del Llevant-Barça, també es disputen el Celta-Màlaga, les dues, el Getafe Deportivo, 7:15, i la Real Societat Atlètic de Madrid, a les 9 del vespre. Mentrestant, a segona, derrota del Girona Montilivi per 1-2 contra el Castelló. El Girona es va avançar amb un gol de Júnior, que s'ha convertit en el golejador més jove de la història del club. Però el Castelló va remuntar el tram final en només 5 minuts i després de l'expulsió d'Abel Ruiz, un fet que, segons el tècnic, Quique Álvarez, va condicionar el resultat.
24: El partit no hauria estat com ha estat al final, no? Si et passa això contra un equip com el Castelló, pues saps que passarà el que ha passat. Per mi està clar que és decisiva.
21: Avui serà el torn del Sabadell, que visita el camp del Mallorca a 6:45 en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a la Lliga F, victòria del Barça 4-2 contra l'Atlètic de Madrid a l'estadi Johan Cruyff, amb gols de Vicky, dos de Brooks i un altre de Graham Hansen. Malgrat la victòria, Pere Romeu reclama reforços, especialment al lateral dret.
25: Ja ho he dit moltes vegades i ho segueixo dient. És una posició que crec que ens hem d'intentar reforçar. Veurem si pot arribar una jugadora o no.
21: El mercat de fitxatges de la Lliga F s'acaba el 18 de setembre. Ahir també es va disputar l'Atlètic Club 2, Espanyol 2, mentre que el Badalona Women juga avui al camp de l'Eibar a 8:15 del vespre. I obrim la crònica poliesportiva amb tenis. Yelena Rybakina és la nova campiona de l'Obert dels Estats Units. La tenista kazaka ha superat a la final la bielorussa Arina Sabalenka en 3 sets, per 6-4, 5-7 i 6-2. Rybakina destrona Sabalenka per partida doble. Primer, li pren la condició de número 1 del món i després li agafa el relleu com a campiona de l'últim gran slam de la temporada. La final masculina de l'Open USA es disputarà aquest vespre i enfrontarà el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev. Mentrestant, en ciclisme, Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta després de la 20a etapa d'ahir, la penúltima.
26: Buah, son emociones nuevas para mí. No sé qué decir, gracias al equipo, a mi familia, a mis amigos y a la afición.
21: Mas confirma la primera posició a la general, al davant de Primoz Roglic, que acabarà segon a 2 minuts i 15 segons del mallorquí. L'etapa d'ahir la va guanyar en solitari Miquel Landa. Avui, última jornada de 99 quilòmetres amb inici final a Granada. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez s'ha endut la cursa sprint del Gran Premi de San Marino de MotoGP. El Tro de Cervera ara se situa 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
27: El meu objectiu és donar el 100% cada dia. Un dia el llistó estarà més alt, un altre més baix, un dia et trobaràs millor amb la moto, un dia pitjor. No vol dir que cada vegada que no guanya és culpa del físic, no. Hi ha vegades que tu et trobes bé, però hi ha gent que va més ràpid.
21: Avui es disputarà la cursa llarga a les dues en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en motor, a la Fórmula 1, el campió del món, Lando Norris, sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Espanya que es disputa a Madrid. És la tercera pole de McLaren aquesta temporada. La cursa d'avui començarà a les 3. I en bàsquet, el Barça i el Lleida disputaran aquest migdia a partir de les 12 la final de la Lliga Catalana, en directe a TV3. Mentrestant, tant, la selecció espanyola femenina, amb la catalana Mariona Ortiz, lluitarà avui per la medalla de bronze al Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol, ahir a les semifinals, va caure contra els Estats Units per 76 a 66. A l'altre costat del quadre, França 86, Alemanya 64. I acabem aquest repàs de l'actualitat esportiva amb una bona notícia. Miquel Travé s'ha proclamat campió de la Copa del Món de Piragüisme en categoria C1, després de guanyar la prova disputada ahir a la Seu d'Urgell. És una cita important perquè és el preàmbul del Mundial de l'any que ve, que es disputarà conjuntament a la Seu d'Urgell i a Sort.
2: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
3: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger.
5: 3, 2, 1. Seganya!
6: It's one small step for man, one giant leap for mankind.

0: Com estàs, Joan Anton?
1: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Això és La Terra es Plana. Cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel, també cap a la Terra, per explicar amb la traça i la perícia del Joan Anton Català algunes de les preguntes que formen part també de la ciència, de la biologia, de la química, de la física. Tu, Joan Anton, que ets dretà o esquerrà?
1: Dretà. Tu també, no?
0: Jo de tot arreu, de mans i de peus.
1: Jo també. Però ara et mirava, abans no hem començat, i veia que manegaves molt bé el mòbil amb l'esquerra.
0: És que el mòbil és com una extensió ja de la meva mà, a vegades.
1: Però de l'esquerra.
0: Tenim aquest problema. Sí, perquè també és veritat que de petit em vaig trencar colze un parell de vegades al dret.
1: Val.
0: Aleshores, vaig anar bastant de temps amb tot el braç enguixat i vaig fer servir l'esquerra per coses que ara no venen al cas,
1: super,
0: però que també em puc defensar molt amb la mà esquerra.
1: Molt bé. Perfecte.
0: Ha vingut una imatge molt xunga al cap,
1: sí,
0: ara.
1: Sí, molt xunga.
0: Va, a veure, Joan Anton, a veure, avui parlem de dretans i esquerrans.
1: Sí.
0: Sobretot els de dretes guanyen per golejada.
1: Molt. Mira, un aquí ho tinc apuntat, entre un 85 i un 90%, és dretà, de tota la població. Perquè...
0: I durant molts anys els que no ho eren els obligaven a ser-ho?
1: Pobrets, sí, això també ho comentarem, perquè quan... ara m'estic avançant una mica, però la qüestió és que també l'ambient familiar i educatiu ha marcat amb aquest percentatge tan gros, no? Però hi ha d'haver alguna altra cosa, no només és una qüestió d'educació. La gran pregunta és per què, Roger, per què?
0: Com és que la majoria de la població és dretana? Què determina fer servir la dreta o l'esquerra? Com és que hi ha gent que és dretana o és destra, en aquest cas, destra amb les dues mans, no?
1: Sí,
0: que té traça amb les dues mans, tant amb la dreta com amb l'esquerra?
1: Uh-huh.
0: A veure, Joan Anton... El costat dret.
1: Clar.
0: Per què tirem cap
1: per
0: allà?
1: Perquè és intrigant aquesta pregunta, perquè els estudis que s'han fet en altres primats, com per exemple els nostres cosins germans, els ximpancers, no mostren aquesta tendència. En realitat, els ximpancers i també altres primats, com els goril·les, a nivell individual sí que semblen mostrar una preferència. Si tu agafes un ximpancer, aquell en concret sí que tindrà una preferència per l'ús o bé de la mà dreta o bé de la mà esquerra, però no en tots els casos i en cap cas a nivell d'espècie. Nosaltres sí, a nivell d'espècie, entre un 85 i un 90% som dretans. En altres paraules, no coneixem cap altra espècie, com els humans, que presenti un grau de lateralitat tan extrem com nosaltres, una preferència tan marcada com nosaltres. A més, hi ha estudis que demostren que en humans la proporció d'individus ambidextres, aquests que són capaços de manegar-se amb les dues mans d'una manera similar, és extremadament petita. I això torna a ser diferencial amb altres primats, on el més habitual és justament ser ambidextre. La preferència per l'ús de la mà dreta o de la mà esquerra en els infants comença a sorgir entre els 7 i els 13 mesos d'edat i queda molt ben establerta als 3 anys. Allà queda establerta. Novament, els altres primats no mostren pas aquesta tendència en el desenvolupament del pas infantil al juvenil. Tot això sembla indicar que la lateralitat amb l'ús de les mans devia aparèixer evolutivament en els humans abans que se separessin les branques entre els homínids i els altres primats. Això fa uns 7 milions d'anys.
0: Clar, Joan Anton, entenc que per estudiar tot això ens hem hagut de fixar en la resta d'ossos dels nostres avantpassats.
1: Cosa molt difícil, perquè, clar, dels ossos has d'intentar derivar una cosa tan, no?, tan difícil com si aquella resta, si aquell homínid era dretà o esquerrà, no? Però sí, això és possible analitzant, per exemple, els ossos de l'espatlla i del braç, en els pocs casos en què aquests ossos estan disponibles. En particular, sembla que s'estudia en detall les insercions òssies del múscul deltoides a la clavícula i la longitud una mica més gran del cúbit. Això és el que els especialistes empren, però ja et dic, això és molt difícil de fer perquè no sempre aquests ossos estan disponibles. Emprant aquesta tècnica, per exemple, s'ha pogut deduir que un dels exemplars més famosos d'Homo ergaster, que és una varietat d'Homo erectus, que s'anomena el noi de Nariokotome, potser algun dia en farem un capítol, perquè és superxulo aquestes restes, que va viure fa uns 1,6 milions d'anys a l'actual Kènia, era clarament dretà. Evidentment, això no vol dir res, perquè és un únic individu. Per tant, això no demostra absolutament res. Però ara ve la gran cosa. Hi ha un altre mètode superenginyós de deduir si eren de dretes o eren d'esquerres, i és a través de les estries de l'esmalt de les dents fossilitzades. Resulta que les dents acostumen a preservar-se molt bé amb el registre fòssil. La cosa és que els nostres avantpassats empraven les dents anteriors, els incisius i els canins, per subjectar els aliments, i llavors, amb la mà dominant, trencaven, rascaven o tallaven mentre les dents aguantaven aquest aliment. De manera que de vegades els hi escapava l'estri i rossava o trencava o feria una mica de l'esmalt de les dents. Que ingeniós. Mirant aquestes petites estries a l'esmalt de les dents, es pot deduir si la mà aquesta que lliscava, que utilitzaven per trencar, era la dreta o l'esquerra. Tremendo, tio, que puguem utilitzar un mecanisme com aquest. I sí s'ha pogut veure que la majoria dels neandertals eren dretans, segurament en una proporció similar a l'actual dels humans. També s'ha pogut comprovar que en exemplars d'Homo heidelbergensis, que és el nostre ancestre, del qual es va separar l'Homo sapiens, també, que eren majoritàriament dretans. Això vol dir que el grau de lateralitat de les mans ja devia estar fixat i present fa uns 500.000 anys.
0: Sabem per què passa això?
1: Clar, no tenim una resposta definitiva i clara per què va aparèixer aquesta lateralitat, però sí que hi ha algunes, i com no podia ser d'una altra manera, algunes hipòtesis interessants. Per exemple, s'ha vist que en humans i en altres primats, que en funció de la tasca que tens al davant, que has de fer, es mostra una preferència per una de les dues mans. Així, alguns investigadors suggereixen que quan es va començar a sofisticar la tecnologia, els nostres avantpassats, no?, utilitzar estris, al llarg del temps, això podia haver seleccionat més una mà que una altra. Això no explica per què la dreta. Només explica que es va començar a, potser a seleccionar una de les dues mans com una mà més dextra o hàbil per fer aquella tècnica. A mesura que es van sofisticar més les tècniques, els nostres ancestres van haver de decidir en quina mà feien aquella cosa que per ells era tan complicada i que havien après, no? I això podria començar a explicar per què va començar a dominar una mà. Però, torno a dir, encara no explica per què és la dreta la que domina. Si aquesta hipòtesi és correcta, alguns científics diuen, hauria de ser possible comprovar-la amb el registre fòssil, quan aquest vagi acompanyat de restes d'eines. Com més sofisticades les eines, més lateralitat, més fixada havia d'estar aquesta preferència per una de les dues mans.
0: I pot estar associat a aquesta lateralitat que sabem que també mostra el nostre cervell?
1: Sí, de fet, aquesta és l'altra hipòtesi, perfectíssimament el nostre cervell. El cervell humà no és simètric, això ho sabem des del punt de vista de les funcions que realitza, i algunes d'aquestes funcions es processen de manera predominant, preferent, en un dels dos hemisferis. Per exemple, el llenguatge. La planificació motora fina, el càlcul o el llenguatge, ja ho hem dit, es concentren a l'hemisferi esquerre, mentre que al dret hi tenim el processament espacial, el reconeixement de cares o la música. Resulta també que el control motor és creuat, això ho sabem. L'hemisferi dret controla el braç i la cama esquerra, i al contrari. Què vol dir tot això? Doncs podria ser que a mesura que els homínids van desenvolupar alguns elements simbòlics, el llenguatge, per exemple, per comunicar-se, atès que aquestes capacitats estan focalitzades a l'hemisferi esquerre del cervell, això hagués fet reforçar les capacitats dretes motores de la mà i del peu dret. Segons això, la lateralitat de l'ús de les mans hauria aparegut com a conseqüència del desenvolupament del llenguatge. Xulíssim, això. És una expressió força interessant, però té llacunes, perquè, segons això, els esquerrans haurien de tenir el llenguatge concentrat a l'hemisferi dret, però això no passa. De fet, el 70% dels esquerrans continuen tenint el llenguatge a l'hemisferi esquerre, igual que els dretans. I encara més, un 5% dels dretans tenen el llenguatge canviat, el llenguatge concentrat a l'hemisferi cerebral dret. De manera que és una molt bona explicació, però no acaba d'encaixar del tot.
0: Sabem si es transmet genèticament? És a dir, ser esquerrà o ser dretà, s'hereta d'alguna manera o hi ha algun... El meu pare, per exemple, és esquerrà i ha sortit dretà.
1: Aquí és on tenim algun dubte per això de l'educació que deia al començament. Encara no tenim una resposta definitiva sobre això, però sí que hi ha estudis que demostren que hi ha un grau més elevat d'esquerrans quan els dos pares són esquerrans. I el grau més baix apareix quan els dos pares són dretans. Que és quan apareix...
0: Però tot i així pot sortir esquerrà,
1: sí,
0: la criatura?
1: Sí, perfectíssimament. Això suggereix que hi ha d'haver una base genètica.
0: Va.
1: Però, atenció, perquè aquí també té l'educació i l'aprenentatge. A l'escola, o simplement per copiar els pares, si són dretans, tu copies el que fan, i per tant comences a utilitzar més la mà dreta, no?
0: Clar, però per evolució, si la majoria de la població és dretana, si hi ha un component genètic, al final acabaran estant en perill d'extinció els esquerrans.
1: Exacte, perquè encara conservem un percentatge que és aquest i no desapareixen els esquerrans, afortunadament. Per què no desapareix aquest petit tant percent d'esquerrans? Això és molt interessant. Des del punt de vista evolutiu, la selecció natural, ho hem explicat molts cops, afavoreix trets que afavoreixen, que són bons per aquella espècie. Per tant, si en algun moment, per la raó que sigui, que no sabem exactament quina és, la selecció natural va començar a afavorir l'ús de la mà dreta, per què no ha eliminat els esquerrans? Per què aquesta selecció natural no ha continuat funcionant i som tots 100% dretans? No tenim una resposta, però aquí ve alguna cosa xulíssima. Mira, s'han fet estudis amb boxejadors. I em diràs tu què té a veure un boxejador amb tot això que estem explicant. Dels dos sexes, boxejadors dels dos sexes. I s'ha vist que hi ha un tant per cent una mica superior de guanys, és a dir, de combats guanyats, per boxejadors, boxejadores esquerrans, esquerranes. Per què? I aquí ve on és molt poquet, la diferència és molt d'un 1%, eh? És a dir, la diferència és mínima, però existeix aquesta diferència. I aquí s'ha desenvolupat una hipòtesi molt interessant, que és que, i que hauria estat associada als nostres avantpassats quan lluitaven, quan havien de lluitar per la seva supervivència amb altres congèneres, no? En altres individus, que és que tu com a dretà t'hauràs entrenat a lluitar normalment contra un dretà, perquè és el més normal que et trobis al davant. Un dretà com tu, difícilment et t'hauràs entrenat contra un esquerrà. De manera que si algun dia lluites contra un esquerrà, estàs venut. Estàs en desavantatge claríssima. En canvi, l'esquerrà s'haurà entrenat amb dretans, contra dretans. De manera que quan l'esquerrà es trobi un dretà, es troba amb el seu escenari d'entrenament preferit. Això li dona una mica d'avantatge a l'esquerrà quan lluita contra un dretà, que és el més habitual que faci, no? Això podria haver estat un factor en el desenvolupament evolutiu de la nostra espècie i podria haver afavorit que la selecció natural no s'hagi carregat del tot els esquerrans, sinó que hagi mantingut un equilibri afavorint claríssim els dretans, però claríssim, però mantenint encara un petit equilibri en una proporció mínima, però significativa, d'esquerrans, potser associat en aquesta història nostra de com lluitàvem quan érem... quan eren més ancestres, els nostres ancestres.
0: A l'època de Joc de Trons.
1: Exacte, per exemple.
0: I molt abans.
1: I molt abans. Mm. Què et sembla aquesta explicació? No és gens bonica.
0: Em sembla fascinant, com sempre, tot el que expliques. Les dretes i les esquerres, avui, és d'una òptica diferent, no tan política, com ho fem habitualment també a les tertúlies del suplement.
1: Exacte.
0: Avui, la puresa de la dreta
1: més
0: i de l'esquerra...
1: Més agradable, és una òptica molt més agradable.
0: Sí. Doncs bé, la dreta guanya, en aquest cas.
1: Sí.
0: També s'està imposant arreu del planeta.
1: Lamentablement. Mm.
0: Una abraçada, Joan Anton, moltes gràcies.
1: Igualment.
0: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: La defensa del Barça, que ja es disposa a atacar...
2: Tot és possible un dia de partit.
3: Fa la centrada cap al punt de penal i arriba Fermín!
2: És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Llevant Barça a Catalunya Ràdio.
4: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank. Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Paula, ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic on feu cuina, un producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser.
7: Sí,
6: pensament d'ironia, gotes de crítica...
8: Collins, tu mira quina cosa ens està
6: però sense
8: fent.
6: Embafar, sense embafar.
8: Això sí, clar.
7: Sí, això és important.
8: Sí.
4: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
9: Bueno, perdoneu, deixo que vaig inaugurar un restaurant.
8: Sí.
10: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
2: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
11: Catalunya Ràdio!
12: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
2: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
12: Aquest cap de setmana, Gran Premi de San Marino i de la Riviera de Rimini.
2: Univers MotoGP.
13: Perquè el Mundial és nostre.
2: A l'àvia web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
14: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
15: Pichi, che, que bueno que viniste!
14: Que bueno que viniste! Un rompita, espirro!
15: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
7: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
2: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
7: On va començar tot.
2: A Catalunya Ràdio.
7: On tot continua.
2: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
7: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
2: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
7: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
2: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
7: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Aquesta tarda el Tot Gira juga al Sabadell. A un quart de set, connectem amb Son Moix per viure el primer gran test de la temporada. Mallorca-Sabadell.
2: La primera part a l'exclusiu digital. I la segona, un cop acabi la TDT del Llevant Barça, en directe a l'FM.
7: Tarda de Tot Gira, on també seguirem les finals del US Open i del Mundial Femení de Bàsquet i totes les reaccions del partit del Barça al Ciutat de València.
2: Tot Gira.
7: Aquesta tarda, a un quart de set, a l'exclusiu digital i després de la TDT a l'antena de Catalunya Ràdio, amb David Clopés.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts. Titulars avui amb la Núria Hart. Núria, què tal? Bon dia.
11: Bon dia.
0: Crit d'alerta al sector de la intel·ligència artificial pels riscos que es deriven d'aquesta tecnologia.
11: El conseller delegat d'OpenAI es planteja no sortir a borsa com estava previst, això després que ahir el seu homòleg Anthropic demanés posar fre al desenvolupament de sistemes.
0: D'aquí uns minuts, a les 8, obren els col·legis electorals a Suècia. Els progressistes aspiren a recuperar el poder i parteixen com a favorits a les enquestes.
11: A la recta final de campanya, el bloc de la dreta ha retallat distàncies amb el Partit Socialdemòcrata, que aquesta última legislatura ha estat a l'oposició, però que sempre ha sigut la força més votada.
0: I avui, pendents de les carreteres, és diumenge d'operació tornada després d'un cap de setmana llarg de 3 dies. S'espera que uns 260.000 cotxes tornin a casa.
11: I ho han de fer entre les 5 i les 10 de la tarda, això després d'un cap de setmana negre a les carreteres amb 4 morts. L'últim ahir en una topada frontal entre dos cotxes a Torroelles de Llobregat, al Baix Llobregat.
0: Al País Valencià, 10.000 persones surten al carrer per demanar millores al sector de l'educació pública.
11: Les manifestacions s'han fet a València, Alacant i Castelló i han coincidit amb l'inici del nou curs escolar, que ha començat igual de convuls que com va acabar.
0: En llibertat els 18 detinguts després de les manifestacions independentistes a Barcelona.
11: Ahir el jutge els va deixar en llibertat després de passar a disposició judicial. 10 dels 18 detinguts van comparèixer davant de la Fiscalia de Menors.
0: I Donald Trump continua agitant el debat polític després de dir ara que seria fantàstic veure una Irlanda unida.
11: El president nord-americà ho ha dit a l'Open de Golf d'aquest cap de setmana a Dublín. Més de 10.000 persones es van manifestar ahir als carrers de la capital d'Irlanda per protestar contra la visita de Trump.
0: Tot plegat marcat també pel preu del petroli, que pot pujar encara més pel control dels hutis de la via marítima alternativa Hormuz.
11: L'estret de Bab el-Mandeb. Trump ha rebutjat ajudar el seu aliat a la regió, l'Aràbia Saudita, que havia trobat al Mar Roig l'alternativa per exportar combustible.
0: La pel·lícula danesa Woman Unknown, de la directora May L. Tuki, s'endú el Lleó d'Or de la Mostra de Venècia, això en un festival marcat per la falta de directores.
11: I en una edició marcada també per les declaracions del cineasta israelià Yuval Abraham, que han denunciat la matança de palestins amb la complicitat dels Estats Units.
0: Els esports del Barça juga avui contra el Llevant a un quart de 5 de la tarda, a partir de les 3 a la TDT, després de la victòria d'ahir del Madrid contra el Rayo Vallecano i el triomf de l'Espanyol 0-2 al Camp de l'Osasuna.
11: El Barça vol mantenir el liderat i buscarà la seva 5ª victòria consecutiva amb la intenció de fer el ple de victòries a la Lliga. La novetat a la convocatòria és Eric García.
0: Anem a les portades. Marina Laminos, avui amb la mirada posada a les derivades de la crisi migratòria de Ceuta.
16: A l'ara hi dediquen pràcticament tota la plana. El Marroc, el país que expulsa els seus joves, és el titular damunt d'una imatge d'un home musulmà amb un vestit tradicional groc i amb un llibre obert. Sobre el mateix, a La Vanguardia avui entrevisten el lehendakari Manol Pradales, que assegura que Ceuta pot posar fi a la legislatura si Sánchez no tanca la crisi ara. També a la part inferior de La Vanguardia, fotografia en aquest cas de combatents hutis amb les armes amunt punt els rebels que estrangulen, apunten l'Aràbia Saudita. I el periòdico sobre fons verd, dues mans que encaixen, una amb una pulsera amb la bandera d'Extremadura al canell i l'altra mà amb una pulsera amb la senyera. Titular, la Diada Extremadura, tribut als altres catalans.
0: És un diumenge d'entrevistes polítiques a la premsa editada a Madrid, precisament sobre la crisi a Ceuta. A El Mundo es pronuncien, en aquest cas, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.
16: En una entrevista al diari, on assegura que l'agressió del Marroc encara continua i que Ceuta serà l'epitafi, diu, de Pedro Sánchez. A El País, una altra entrevista, en aquest cas a l'alcalde de Nova York, Jorran Mamdani, que deixa aquest titular. La democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats. A La Razón, alerta al PSOE, temen perdre els seus últims feus autonòmics. I a l'ABC, l'exministre d'Exteriors, González Laya, va entregar el seu mòbil hackejat a Bolaños després de la crisi amb el Marroc.
0: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufa 75 espelmes, Pilar Eire.
17: Y de repente sale uno atrás de todo, un tío alto, así como tú y tal, y me dice, Pilar, Pilar, 50 años sin vernos. Y era mi primer novio, el primer chico con el que me acosté.
18: Segons la revista Forbes, és una de les 100 dones més influents a Catalunya. A casa nostra s'ha fet popular, sobretot, per ser una de les persones que millor coneix i que més ha exposat els drets bruts a la monarquia espanyola.
0: Més espelmes. 58 espelmes, Santi Millán.
19: Jo treballo per diners, perquè clar, tinc una família que, a més, els agrada la bona vida.
18: Home que fa molts anys que veiem a les nostres pantalles, que sempre porta el mateix pentinat de surfista i que ha fet de tot, teatre, cinema i, especialment, en els últims anys, televisió.
0: Una abraçada molt forta pel Santi Millán. 51 espelmes, Anna Gabriel.
20: Aquesta Europa que havia de ser referent al primer món és el racó del món que està oferint un ascens de l'extrema dreta absolutament preocupant, no? Present ja.
18: Es va donar a conèixer com a diputada al Parlament per la CUP. El 2017 es va exiliar a Ginebra com a conseqüència del referèndum i fa un parell d'anys l'Audiència de Barcelona va arxivar la seva causa per l'1 d'octubre.
0: Vida social.

0: Són la Ludwig Band, Marta Ferrer, els caps de cartell de la Festa Major de Castellà del Vallès.
1: Els d'Espolla portaran el seu últim disc pel barri, es comenta, a l'escenari de les Vilabarraques del Pla de la Bruguera. També actuaran Escorzo i la Diband. Els concerts arrenquen a les 9 del vespre i s'allargaran fins a les 5 de la matinada i les entrades són gratuïtes.
2: Què era això? Què era això? Sempre volem massa i necessitem por.
0: Aquests són els tiets, faran de DJs al Festival Terra Mataró.
1: El duo juga a casa en una sessió molt especial en què pujaran a l'escenari no per tocar les seves cançons, sinó per fer de punxadiscos amb la millor música House and Hits. Serà avui a les 6 de la tarda, encara queden entrades per 10 i 12 euros.
0: I qui també puja a l'escenari és el Quim Masferrer al Teatre Borràs.
1: Ho fa recuperant el monòleg Temps, 15 anys després de la seva estrena original, un text en què es planteja què faries si et quedessin només 90 minuts de vida, una tragicomèdia que avui es pot veure a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre amb entrades a partir de 32 euros.
0: A l'Eixample Teatre, Burundanga.
1: L'autor d'èxits com El mètode Gronholm i El crèdit, Jordi Galceran, signa aquesta comèdia sobre una jove que no sap com dir-li al seu xicot que està embarassada. Això fins que la seva amiga li ofereix una solució, donar-li Burundanga, la coneguda com a droga de la veritat. Avui la funció és a les 7 de la tarda. Es poden comprar entrades per 22 i 24 euros.
0: I acabem amb un pla bastant infal·lible, que és dinar o sopar al Time Out Market de Barcelona.
1: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat i fa poc ha estrenat noves propostes, entre elles La Porca, John Cake, que tot just s'acomiada avui, i Paralelo Gelato. Està oberta a 10 del matí a la mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
0: 4 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils, la narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El matís.
3: Una colla d'escriptors avorrits van convertir una taula rodona per promocionar els seus llibres. El més conegut, fart de l'ensopiment generalitzat, es va aixecar de la cadira i davant de les càmeres, sense venir a tomb, va exclamar: «Els crítics literaris són una merda!». I acte seguit, amb un to més afable, va afegir: «Amb honroses excepcions». Les seves paraules van donar la volta al món. Crítics d'arreu van posar-se en contacte amb ell, que es va prendre la molèstia d'atendre'ls telefònicament, un per un. El primer era un crític alemany, veterà, que per qüestions idiomàtiques encara semblava més enfadat del que ja ho estava. L'escriptor conegut, mirant de calmar els ànims, li va dir: «Ha de saber que vostè és una de les honroses excepcions». Després de l'alemany va trucar un sud-coreà, un colombià, una neozelandesa, un català i un reguitzell de nacionalitats que ni tan sols sabia col·locar el mapa. I a tots els va dir el mateix: «Ha de saber que vostè és una de les honroses excepcions». Els crítics es van quedar amb la consciència tranquil·la i amb aquest aclariment es van posar a escriure unes crítiques tan delirants com les que havien portat l'escriptor a proclamar que els integrants del gremi eren una merda. Això sí, amb honroses excepcions.
0: Música. Amb aquesta...

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic. Bon dia, Blai.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem avui a les 8?
1: Amb les veus de Ginestà i Nil Moliner, que col·laboren en aquest tema titulat Amb qui estaràs? Una cançó que gira entorn a una ruptura on el protagonista recorre la ciutat de Barcelona buscant els fragments d'un cor trencat. Curarem les nostres penes, Roger, amb Ginestà i Nil Moliner. I aquest, amb qui estaràs?
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Aquí estaràs curant les teves penes. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio.

Diumenge 13 de setembre del 2026, si no hi ha un contratemps, pels vols de Nadal s'estrenarà Artificial. És una pel·lícula de Luca Guadagnino que servirà per retratar la gènesi d'OpenAI. És l'empresa fundada per Sam Altman que està al darrere de ChatGPT. Com va passar fa 16 anys amb The Social Network, la xarxa social, dirigida pel David Fincher i centrada en el naixement de Facebook, la pel·lícula servirà per retratar fins a quin punt els canvis tecnològics remouen les relacions socials i condicionen el nostre dia a dia. Sobretot per accelerar-lo, i és que no fa ni 4 anys que es va posar en marxa ChatGPT i ara ens costaria d'entendre el món sense fer-lo servir, encara que no tinguem ni idea de què hi ha al darrere ni de les implicacions que tindrà. Els grans canvis tecnològics provoquen vertigen perquè, en el fons, fan trontollar tots els fonaments. La intel·ligència artificial sabrà fer la meva feina millor que jo? Si no m'hi adapto, em convertiré en un pària social i laboral? Guanyarem eficiència, però, paradoxalment, deixarem d'aprendre perquè ens ho trobarem tot fet? Quin sentit tindrà la transmissió de coneixements si teclejant a la pantalla tindrem accés a tot? La intel·ligència artificial ens farà més intel·ligents o ens acabarà de condemnar la mediocritat que retrata l'informe PISA? No hi ha una resposta clara més enllà d'un depèn descregut propi de quan encara no se sap l'abast concret de la màgia que sembla que desenvolupen empreses com AI o Anthropic. Hi ha motius per la celebració i també hi ha motius per estar inquiets. La por, quan sentim que la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat en la propera dècada, és legítima i fins i tot és normal. El problema essencial en tot plegat és que ja fa molt temps que desconeixem com funcionen les coses. Amb les màquines de vapor, almenys es veia una columna de fum. Ara, els algoritmes es programen a Silicon Valley i ens governen encara que no els triem. I per dir-ho a la manera d'Umberto Eco, segur que hi ha un camí del mig entre els apocalíptics i els integrats. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Estiu calorós, hivern rigorós. Enric Agut, bon dia. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia, bona hora. Què tal, com anem?
1: Bé. Realment, aquest hivern hauria de ser rigorós si fem cas a la dita.
2: No ho serà pas, eh? Almenys així ho indiquen tots els pronòstics climàtics i amb aquesta situació de Super Niño. És a dir, que sembla que ens ha de dur un hivern temperat, potser plujós, però no molt calor, no molt fred, una mica càlid, fins i tot. Veurem si això acaba sent així, perquè la veritat és que els efectes del Super Niño a gran part del món no són sempre de la mateixa manera i, per tant, alguna sorpresa ens podria dur. Però, en general, aquest seria el pronòstic. Aquí no es compliria. Bé, avui parlarem de una mica més de calor. De fet, fins dimecres, molta bonança, molta estabilitat. De fet, ni un núvol ara mateix, hi ha alguna petita boirina que es dissiparà i una mica això és el que tindrem tant avui com demà passat, és a dir, un cel ben blau, amb aquest sol i un ambient cada cop més estiuenc, una calor que s'intensifica avui entre els 30 i 34, on pugi més la temperatura, i entre demà i demà passat es superaran els 35, sobretot a les zones més càlides. No serà una calor desbocada, però sí que tornem a un escenari més de ple estiu. Com dèiem, durarà poc. Dimecres, sobretot a la tarda vespre, arriba un nou front que farà un altre cop que vingui la fresca amb alguns ruixats.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. El sector de la intel·ligència artificial fa un crit d'alerta pels riscos i els perills que es deriven d'aquesta tecnologia. La preocupació dels magnats ha arribat fins a tal punt que aquesta matinada el conseller delegat d'OpenAI ha dit que no pensa sortir a la borsa aquest any tal com estava previst. Sam Altman considera inacceptable que la intel·ligència artificial pugui provocar ni que sigui un 10% de l'extinció de la humanitat abans del final d'aquesta dècada, abans de l'any 2030. Tot plegat se suma al toc d'atenció d'aquestes últimes hores del responsable d'Anthropic, Dario Amodei, ha demanat posar fre al desenvolupament de la tecnologia abans de perdre'n el control. Per l'expert en cultura digital, Jordi Selles, darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia empresarial per atraure inversors.
3: Aquí hi ha una mena de coordinació. Si ven una coordinació prèviament planificada i feta, sí que hi ha una coordinació en els mateixos interessos.
1: La dimissió de dos científics d'OpenAI ha obert aquesta setmana la caixa de Pandora sobre la deriva de les aplicacions en intel·ligència artificial. També aquesta setmana s'ha publicat l'últim informe d'Anthropic, on la companyia assegura que ha frenat fins a 5 possibles intents de crear armes biològiques, entre altres perills potencials. La catedràtica d'intel·ligència artificial de la Pompeu Fabra, Carina Gibert, ha aconsellat, en una entrevista a 3Cat Info, no caure en l'alarmisme.
4: La IA, quan vols, la desconnectes. És un programa de software. La desconnectes. Llavors, la pregunta que ens hem de fer no és què pot fer la IA, sinó qui té el botó de desconnectar i amb quina intenció la utilitza.
1: Bé, doncs l'entrevista sencera, també amb tots els dubtes ètics i morals que genera avui el suplement, parlarem també al llarg d'aquest matí, avui a la tertúlia, el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i també la Marta Monforte, i sumarem també alguna veu d'experts perquè ens puguin ajudar a entendre què és això de la intel·ligència artificial. I avui al suplement, a 11:15, atenció perquè l'experiment va de debò, entrevistarem una intel·ligència artificial. És important estar atents al que expliquem ara, perquè mossèn Josep Samsó va ser executat poc després de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, però en aquest cas, 90 anys després, ha reviscut gràcies a un projecte artístic del Neil Harbisson, el primer cíborg del món. El mossèn viu dins d'un ordinador, ha reviscut dins d'un ordinador, perquè ens entenguem, però el Nil el projecta en un cap de suro perquè sembli que hi és físicament. Al suplement hi hem pogut interactuar i fins i tot l'hem entrevistat.
5: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
1: Vostè és una persona real?
5: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbisson és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
6: Pot ser que el futur als cementiris siguin interactius, que a les làpides, en comptes de posar el nom i la foto, hi hagi aquesta situació que tu puguis interactuar amb la gent del cementiri i poder conèixer gent, i que el cementiri sigui un lloc de converses amb persones que han existit i que han decidit en el seu testament que un cop mortes volen seguir vives a través d'aquests tipus d'intel·ligència.
1: L'entrevista sencera la sentirem a 2:15 abans, però també plantejarem tots els dubtes ètics i morals que genera aquesta intel·ligència artificial. Avui al suplement també ens acompanyarà el Toni Noguera, el periodista de 3CAT Info especialitzat en tecnologia. A la premsa, la d'aquí i la de fora, els diaris i els digitals, Marina Laminos, van plens amb la preocupació que genera la intel·ligència artificial.
7: Sí, el País entrevisten, per exemple, l'analista encarregat de l'informe PISA, és el danès Tue Colgrin, que diu que la intel·ligència artificial dona als alumnes l'experiència oposada a l'aprenentatge. I ens quedem també amb la història que recull La Vanguardia. És una història que titulen com la ruïna d'un prodigi de la IA. És Leopold Aschenbrenner, un jove que ha fet perdre 30.000 milions de dòlars als inversors que van confiar en les seves promeses grandiloquents. Abans de caure en desgràcia, Aschenbrenner era considerat un dels visionaris de Wall Street i de Silicon Valley. De fet, amb només 15 anys va entrar a la Universitat Columbia per estudiar matemàtiques. Ara, però, les deutes amb el banc l'han deixat en evidència.
1: És diumenge d'operació tornada. Avui es preveu que tornin a l'àrea metropolitana al voltant de 260.000 vehicles, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre. El Servei Català de Trànsit demana extremar la precaució després d'un cap de setmana negre a les carreteres catalanes. 4 persones han mort en accidents de trànsit diferents, l'última ahir a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Per causes que encara s'investiguen, 2 cotxes van topar frontalment i, com a conseqüència, va morir una dona, una altra persona també va resultar ferida greu i 3 més van quedar ferides lleus. Amb aquesta víctima ja són 94 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes. Per tant, avui la recepta de cada operació tornada és previsió i prudència. Es preveu que la mobilitat es concentri en vies com l'AP7, la Nacional 2, la C32 i la C58. En aquests punts, per millorar la fluïdesa, el Servei Català de Trànsit aplicarà les mesures especials habituals, com els carrils addicionals en sentit contrari i les restriccions a vehicles pesants. Fa només 9 minuts, a les 8 en punt, han obert els col·legis electorals a Suècia. El país nòrdic ja vota en unes eleccions generals que per primera vegada poden portar l'extrema dreta al poder. El Partit Demòcrata Suec aspira a obtenir carteres com Interior o Seguretat després d'haver impulsat una de les polítiques migratòries més restrictives d'Europa. S'espera un resultat ajustat perquè les últimes enquestes han vaticinat pràcticament un empat entre el bloc conservador i el d'esquerres. Enviat especial a Estocolm, enviada especial Cèlia Cernadas, bon dia.
8: Bon dia. A mitjans d'agost, les enquestes donaven al Partit Socialdemòcrata de Magdalena Andersson un avantatge de 10 punts sobre el bloc conservador. 3 setmanes després, l'avantatge s'havia reduït a 2 punts i avui és pràcticament inexistent, com va passar el 2022, quan es va resoldre a favor dels conservadors. Ulf Kristersson es va fer amb el govern gràcies al suport parlamentari de l'extrema dreta, el Partit Demòcrata Suecs. Avui Suècia, paradigma de l'estat del benestar i oasi durant dècades de la socialdemocràcia europea, podria consumar aquest gir conservador si aquest cop l'extrema dreta entra al govern. Els demòcrates suecs tancaven campanya precisament ahir la nit a Estocolm, un espai poc favorable perquè les grans ciutats tenen menys suport. Però la Patricia ho tenia clar. Els votarà perquè no vol que Suècia sigui com la resta d'Europa, inclosa Espanya.
9: You see what's happening in Europe.
10: Veiem el que està passant a Europa i crec, vaja, per això els hem de votar. Estem espantats, no volem això. Nosaltres encara tenim una oportunitat. França ja no la té, ni el Regne Unit. I el teu país, em sap greu el que passa al teu país.
9: Sorry for you, what's happening in your country.
8: Durant els últims 4 anys, Suècia ha implementat una de les agendes migratòries més restrictives d'Europa, que inclou la deportació d'adolescents de 18 anys a països d'origen que no han visitat mai. Les peticions d'asil

0: El lleig de Donald Trump s'ha d'entendre en el context que el president nord-americà li té jurat al Regne Unit per no donar-li suport a la guerra de l'Iran. Aquestes últimes hores, el control dels Houthis de la via marítima alternativa Hormuz pot complicar el panorama. Però Trump ha rebutjat ajudar el seu aliat a la regió, l'Aràbia Saudita, que havia trobat a l'estret de Bab al-Mandeb una alternativa per exportar combustible a través del Mar Roig. De fet, fa uns dies ja va dir que es repensaria el reconeixement de la sobirania britànica sobre les Malvines, que reclama el seu aliat regional, Javier Milei. Els BRICS, l'associació que agrupa 11 països emergents com Rússia, Xina o l'Índia, es manifesten contra qualsevol acte de guerra unilateral. En una cimera celebrada a Delhi, els 11 membres participants han acordat un text per unanimitat en què, sense citar els Estats Units, fan una crida a evitar qualsevol acció que pugui greujar la situació a l'Orient Mitjà. A la reunió, de fet, també hi participa el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian. El text acordat sobre també suposa el desplaçament forçós de palestins a Gaza i condemna els atacs deliberats contra infraestructures civils. Més enllà de tot això, també han subratllat la necessitat de mantenir el flux del comerç global i han condemnat la guerra aranzelària. I encara la crònica internacional, una notícia de fa poca estona, i és que a Indonèsia una persona ha mort i 102 més han estat rescatades d'un vaixell on viatjaven 243 passatgers. Segons les autoritats locals, el vaixell navegava pel mar de Java quan se li ha perdut el rastre. En roda de premsa, el director de l'Agència Nacional de Recerca i Rescat no ha detallat la xifra de desapareguts, però hi podria haver 140 persones sense localitzar. En el moment de l'avís d'emergència hi havia condicions meteorològiques adverses i onades de més de 2 metres d'altura. Un minut per arribar a un quart de nou del matí. L'inici de curs escolar també està convuls al País Valencià i ha començat tal com va acabar, amb mobilitzacions, amb reivindicacions de la comunitat docent i una vaga en pausa. Ahir es va fer la primera manifestació unitària a les tres capitals i a València va plegar unes 10.000 persones, Marta García.
1: Amb les mateixes reivindicacions del curs passat, disminució de les ràtios, augment de plantilles, millora del sou, millores també en les infraestructures, la defensa del valencià a les aules, entre altres coses, i enguany també un punt calent, l'anomenada policia educativa, que el Consell impulsa enguany per controlar més directament el contingut dins les aules. Marc Candela és portaveu del sindicat majoritari STPB.
2: Intentar convèncer el professorat que no s'autocensura, que això és un dels perills que hi ha. A partir d'ahir, a mesura que vagin aplicant o passant coses, anirem actuant. Que nosaltres no podem recórrer aquesta norma perquè és una llei. Aleshores, estem parlant amb els partits perquè la intenten recórrer, que sí que poden, no? I ja veurem si aconseguim també parar això.
1: Per tot això, no es descarta tornar a la vaga, si bé la decisió es prendrà de manera conjunta.
0: I a Ceuta, el govern espanyol continua habilitant nous espais per accelerar el triatge de les persones migrants que hi queden, unes 13.000. Ja ha identificat 2.100 menors no acompanyats. Aquestes últimes hores, la titular de Joventut i Infància, Sira Rego, ha actualitzat la dada i ha remarcat que 700 són nenes. La ministra ha reclamat als executius autonòmics que s'hi posin bé per acollir els infants i descongestionar la situació a la ciutat autònoma.
3: Política de traslados a península. Es imposible que un territorio tan pequeño como Ceuta pueda hacerse cargo de todo esto. Por tanto, lo que hay que hacer es desatascar esta situación. Y esta situación requiere de responsabilidad política. La tutela de niños en situación de desamparo en este país, por ley, la tienen las comunidades autónomas.
0: La picabaralla política derivada de la crisi migratòria continua pujant de to. El Partit Popular ha alçat la veu aquestes últimes hores i ha titllat de broma que l'única dimissió per la crisi hagi estat la del cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta. L'actuació policial dels Mossos d'Esquadra la nit de la Diada aixeca polseguera entre els partits independentistes. L'ANC, Junts, Esquerra i la CUP han criticat durament el dispositiu, que va acabar, recordem-ho, amb 18 detinguts, 10 dels quals menors, i el cataloguen de desproporcionat. Són els aldarulls durant la manifestació antifeixista al centre de Barcelona, que va acabar amb aquests 18 detinguts, que per cert ja han quedat en llibertat després de passar a mans de la jutge i de la Fiscalia de Menors. Doncs bé, des de l'Assemblea Nacional Catalana, en una piulada han denunciat l'ús desmesurat, diuen, de la força per part dels Mossos i expliquen que alguns dels menors detinguts són membres de l'organització. També han lamentat que a les famílies no se les va informar de les detencions fins 6 hores després i que durant els interrogatoris, segons l'ANC, es va intimidar els pares. Per la seva banda, Junts, Esquerra i la CUP exigeixen explicacions als Mossos i a la Conselleria d'Interior. Són el portaveu del Juntaire, Salvador Vergés, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, i el secretari general de la CUP, Non Casadevall.
4: Registrarem preguntes al Parlament perquè la consellera Parlon s'expliqui.
5: Creiem que...

0: cal una nova etapa després de la dimissió de Josep Lluís Trapero i que cal deixar enrere aquestes actuacions.
1: A ordres del PSC, posen una catifa vermella a l'extrema dreta perquè es pugui expressar en els carrers mentre reprimeix qualsevol manifestació de joves independentistes i antifeixistes.
2: Als 18 detinguts se'ls investiga per danys i atemptat a l'autoritat. I encara la crònica política i judicial, el secretari general de Junts, Jordi Turull, cataloga de delirant i de ficció jurídica absoluta la decisió del magistrat conservador del Tribunal Constitucional de no amnistiar-lo. El criteri de José María Macías, que considera que el Suprem va aplicar correctament el delicte de malversació a l'exconseller, previsiblement no tindrà gaire recorregut i serà rebutjat per la majoria progressista del Tribunal en el ple del proper dia 22 de setembre. Però tot i això, podria dilatar els terminis perquè es desencalli definitivament el retorn de Carles Puigdemont. El motiu, recordem-ho, és que el Tribunal Suprem ha confirmat que els aplicarà l'amnistia tan aviat com el Constitucional dicti la primera sentència sobre malversació. A través d'una piulada, Turull també ha qüestionat la imparcialitat de Macías i ha lamentat haver-se assabentat de la decisió a través de la premsa. Irene Montero se sotmetrà a unes primàries obertes a tothom per ser la candidata de Podem a les eleccions generals de l'any que ve.
3: Quiero ser vuestra candidata, pero no lo quiero ser de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo, en las que todo el equipo pueda ser elegido y a las que se pueda presentar cualquier persona que quiera participar.
2: Montero ha fet aquest anunci a Madrid sota el lema Pau, casa i feina i ha apostat per prohibir la compra d'habitatges per especular, rebaixar-ne els preus, reduir la jornada laboral a 30 hores i apujar el salari mínim a 1.800 euros. I ara ens situem al Regne Unit. Els presos condemnats per delictes sexuals podrien sortir de la presó si prenen fàrmacs inhibidors del desig. És la controvertida proposta que ha fet el govern britànic, per bé que alguns sectors en qüestionen l'eficàcia i la moralitat. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 que hi ha tancats per delictes sexuals. Són reclusos amb penes de menys de 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament. Jaume Martínez Maz, psiquiatre i cap de l'àrea del Centre Penitenciari de Quatre Camins, relativitza l'èxit d'aquestes mesures a Catalunya Ràdio.
4: I que cada cas és diferent, no? Les persones que tenen una dificultat d'autocontrol i que realment tenen consciència i poden ser capaços d'empatitzar, els hi pot anar bé. D'altres, quan el mecanisme és diferent, no sé si resultaria tan eficaços.
2: La Generalitat de Catalunya precisament va ser pionera a Espanya en aquestes iniciatives, ho explica Catalunya Ràdio, l'aleshores consellera de Justícia, Montserrat Tura.
5: Els delictes de caràcter sexual necessiten molta cura i molta atenció precisament en aquest procés de retornar al règim obert quan ja han acabat la condemna.
2: Segons l'Organització Mundial de la Salut, almenys 840 milions de dones han patit violència sexual l'últim any. Rècord de testaments solidaris a Catalunya són testaments, recordem-ho, en què els beneficiaris són entitats socials o religioses i el 2025 van aconseguir a casa nostra 120 milions d'euros, un 113% més respecte al 2024. Una de les associacions beneficiades és Metges Sense Fronteres. Un bon exemple és el testimoni d'en Pedro i la seva dona, que han decidit que part de la seva herència sigui per l'ONG.
6: Decidimos hacer el testamento a favor de Médicos Sin Fronteras, porque vimos con esta situación tremenda de Gaza que se te parte el alma y eso nos decidió.
2: Dels 192 testaments solidaris que es van fer l'any passat a Catalunya, gairebé un 60% van ser per entitats laiques sense ànim de lucre i la resta van anar a parar a entitats religioses. Quart i mig de 9 del matí, som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui s'acaba el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, que s'ha fet aquests dies a l'Auditori de Girona. La trobada ha aplegat més de 1.700 persones, incloent-hi líders indígenes de l'Amazònia, científics, juristes, investigadors internacionals, per debatre sobre la saviesa ancestral i la ciència occidental al voltant de la salut mental. Benjamin de Lunen és el director executiu de la Fundació ICERS, que ha organitzat la trobada.
7: Y también educar a la gente más de que cuando hablamos de ayahuasca y estas medicinas, no estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de sistemas de conocimiento muy complejas que gracias a ellos estas naciones existen, son pilares de su existencia y de su conocimiento ancestral, ¿no?
2: De Lunen també explica que l'increment de l'interès per la ayahuasca ha comportat una gran pressió sobre els pobles indígenes, per exemple, per l'extracció de les plantes en algunes zones de l'Amazònia. Arribat el dia, avui l'osonenc Jaume Rigol farà el seu 1000 matagalls, que es diu aviat. El Jaume és un veí de Tona de 68 anys que va descobrir la muntanya després de jubilar-se i en va quedar tan frapat i atrapat que ja hi ha pujat de moment fins a 999 vegades. Justament fa una setmana en vam parlar amb ell i amb el seu fill, l'Albert Rigol, aquí al Suplement.
8: El repte, en aquest cas, era el matagalls. Ha sigut una cosa progressiva, que va començar, diríem, de fa una miqueta més de 10 anys, i llavors, pues, a Tona, que teníem el Montseny al davant, pues, sempre el veia, no? I jo he fet molts esports de manera continuada els darrers 40 anys, i un dia, pues, de sobte, me'n vaig anar a pujar el matagalls. Era concretament un 31 de desembre, i que se'm va fer mig de nit a dalt.
2: En aquesta última dècada, des que va començar, ha recorregut a la muntanya no només com una manera de fer esport i estar en forma, sinó també com un refugi quan les coses van maldades.
8: La muntanya cada dia és diferent. Cada dia és diferent i el matagalls, encara que sigui la mateixa muntanya, també ho és. No solament per les condicions climatològiques, etc., sinó perquè jo també cada dia sóc diferent, estic diferent. L'estat d'ànim, etc., si estic alegre, si m'ha passat alguna cosa, si tinc preocupació. Utilitzo molt el matagalls i la muntanya per resoldre temes que m'amoïnen, no?
2: Podeu recuperar aquesta conversa que ràdio.cat barra el suplement per complir aquest repte d'aquestes 1000 ascensions. Avui, en aquest cas, el Jaume l'acompanyaran familiars i amics per celebrar la fita.
9: Man kan faktisk beslutte sig for ikke at være ked af det.
2: I ara ens situem a la Mostra de Venècia. Aquesta és la pel·lícula que s'ha endut el Lleó d'Or. Es diu Woman Unknown. És de la directora danesa May L. Tuki. El film és un drama sobre les represàlies contra les dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial. Sentim la seva directora.
10: Per mi, Woman Unknown parla del cos femení com un camp de batalla i un assumpte públic. I al mateix temps, la pel·lícula explica les històries de dones invisibles, ignorades i sense veu.
2: És, a més, l'única cinta dirigida per una dona de les 21 que anaven a competició oficial. La seva protagonista ha guanyat la Copa Volpi a millor actriu. Tot això en una edició que ha estat marcada també per la projecció de NASA, és el documental del director israelià Yuval Abram, que mostra a través dels testimonis de soldats i agents d'intel·ligència israeliana l'operació per dur a terme els atacs sobre Gaza. El seu director ha recollit d'aquesta manera el Premi Especial del Jurat.
11: Creiem que negar el crim és el que fa que persisteixi. Per això creiem que és important que els israelians vegin la nostra pel·lícula. És el nostre país qui perpetra aquests crims. És important que la vegin els europeus, sobretot aquí a Itàlia, perquè el vostre govern i el govern alemany estan bloquejant la pressió sobre Israel que podria acabar amb la guerra. Que els americans la vegin, perquè el seu país està finançant gran part de la matança.
2: El gran premi del jurat, a banda, també ha estat per Possible Love, del director sud-coreà Lee Chang-dong, i John Malkovich ha guanyat el premi a millor actor per la cinta Wild Horse Nine. D'aquesta manera ha sonat Celine Dion en el seu retorn als escenaris després de 6 anys. La cantant quebequesa ha fet a París el primer dels 26 concerts de retorn que farà la capital francesa, tots amb entrades exaurides. Això després que una malaltia autoimmune l'obligués a deixar de fer espectacles. De fet, els últims anys només se l'havia pogut veure actuar a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París l'any 2024 amb una actuació d'allò més celebrada i aplaudida. La reina de les power ballads ha desplegat tot el seu gran repertori davant de 30.000 fans amb clàssics com aquest.

0: Quants de vosaltres no heu intentat fer el Titanic quan heu pujat a un vaixell? El proper concert de... Mira com riu el Blai. El proper concert de Celine Dion serà aquest dimecres, 16 de setembre. Una cosa més terrenal. Fira Tàrrega, al llarg de 4 dies, ha plegat una seixantena de funcions als carrers i places de la ciutat en una edició marcada per la reivindicació, per la poesia i pel joc. Des de Tàrrega, la Marta Vives.
1: Reivindicació dalt dels escenaris amb temes com el turisme portat al límit.
2: Home, jo crec que parla del turisme, gentrificació, dels turistes que venen així amb una idea equivocada del que és fer turisme.
1: També contra el feixisme, en defensa de l'ecologisme.
3: Feia com una reflexió de lo que era, lo que s'estirava, no estirava, una miqueta tot això, no?
1: Però també reivindicació als carrers, amb els artistes de l'OFF, fora de la programació oficial, reclamant més franges i espais d'exhibició.
4: He trobat que hi havia més companyies que volien actuar que espais disponibles.
1: Una programació que també ha tingut lloc per l'emoció, la poesia i el joc.
5: I ara estem intentant fer un refugi galàctic.
1: T'ho estàs passant bé?
5: Sí, molt.
1: És com un joc?
5: Sí, entre tots fem un equip.
1: Al llarg d'aquest diumenge les funcions continuen fins al vespre a carrers i places de Tàrrega.
0: I ara ens fixem en una exposició, Rutes dels Maquis, al Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, una mostra sobre els passos clandestins de la frontera del Pirineu Oriental que s'utilitzaven als anys 40 per enfortir la lluita antifranquista, Maria Rovira.
6: L'eix central són les rutes entre el Vallespí i la Cerdanya, el Ripollès i la Garrotxa, que van seguir els maquis vinculats al Partit Comunista i al PSUC entre el 1944 i el 1952. Raül Valls, president de l'Amical d'Antics Guerrillers de Catalunya i un dels comissaris de la mostra.
7: Era la manera en què el moviment guerriller de l'interior es podia comunicar amb l'exterior, amb les direccions del moviment i del partit a França, que aquestes rutes complien un paper fonamental, no? I aquesta és l'aportació del nostre territori, de lo que seria el Pirineu gironí, sobretot.
6: A la mostra del moment s'hi recullen informes, testimonis i fotografies dels paisatges i escenaris d'aquest trànsit de guerrillers i dels anomenats guies de passos.
0: Pràcticament 8:45 del matí, de seguida els esports, amb el Barça, que aquesta tarda buscarà al camp del Llevant la cinquena victòria consecutiva a la Lliga. Ahir el Madrid no va fallar contra el Rayo i els blancs igualen, de moment, de manera momentània, els blaugranes a la classificació. Pausa i tots els detalls.
8: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
10: 45.712.
11: Em toca, em toca.
12: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
13: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
14: Citroën.
13: Condicions a citroen.es.
15: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
16: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
17: Per entendre què passa a Ceuta, no només cal anar a peu de carrer.
18: Al final pues habrá ahí pues 3.000 y pico, 4.000 personas, chillan, gritan, música, es insoportable.
17: Cal analitzar la geopolítica que hi ha al darrere.
19: Aquest episodi és una mostra d'una amenaça híbrida, amenaça per la seguretat espanyola o europea.
17: Ceuta, ciutat hostatge, 30 minuts, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Ocasión Plus.
21: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
22: Ben. Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport. Un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Som 3Cat.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Passen 3 minuts de 8:45 del matí. Els esports del Barça juga aquesta tarda 4:15 contra el Llevant. El Ciutat de València, els blaugranes que volen mantenir el seu estat de forma brillant i fer el ple de victòries, Roger Arnau.
1: Buscaran la 5ª victòria a la Lliga, la 5ª en 5 partits, per continuar una setmana més com a líders en solitari. El Barça, que suma una mitjana de més de 4 gols per partit, s'enfrontarà al Llevant, que és 13è, amb una victòria, 2 empats i una derrota.
0: La novetat a la convocatòria és Eric García.
1: Dimecres no va poder jugar contra el Feyenoord a la Champions per sanció i avui haurà de portar una màscara protectora pel cop al nas que va rebre diumenge passat a Mestalla. El tècnic Hansi Flick demana mantenir mentalitat, actitud i concentració.
2: Estem molt contents d'estar jugant a aquest nivell, però també sabem que l'hem de mostrar a cada partit. Aquesta és la nostra mentalitat, la nostra actitud. Sabem que tenim una qualitat enorme, però hem de mantenir la intensitat, la concentració. Si perdem alguna de les coses que fem, si perdem només un 10% del que fem, això no estarà bé.
0: Realment l'inici del Barça és espectacular i Flick lloa a tots els jugadors.
1: El tècnic reconeix que té un equip més equilibrat que la temporada passada i reparteix elogis a totes les posicions.
2: Sí, al cap i a la fi, quan veig l'equip que surt a cada partit, és molt bo, sí, millor que la temporada passada. Això ens ajuda molt, i sempre parlem de l'atac, però per mi també és molt important la defensa. Quan veig les actuacions a l'última línia, el paper del 6, ja sigui Rodri o Bernal, ho fan fantàstic. També Pedri i Gavi, a la posició del 8, i després del Mundial, Cubarsí està jugant d'una manera fantàstica, està jugant a un altre nivell. Té molta confiança, està molt concentrat i també ha millorat físicament, i això és important en la seva posició. I en pilota està jugant realment bé, és increïble. I no us oblideu del nostre número 1, que també fa una feina fantàstica.
1: Pel que fa als grans objectius, Flick, com divendres la porta, reconeix que volen guanyar la Champions, però insisteix que li fa il·lusió guanyar la tercera lliga consecutiva. El partit contra el Llevant començarà 4:45, una hora abans, a la TTT de Catalunya Ràdio.
0: De moment, ahir el Madrid no va fallar.
1: Va guanyar el Rayo per 4-1 al Bernabéu, amb 2 gols d'Mbappé, un de Bellingham i un de Carreras. Els blancs ara sumen 12 punts, igualen el Barça a l'espera del partit dels blaugrana d'aquesta tarda al Ciutat de València.
0: Els de Mourinho, tot i així, no acaben de convèncer. Alguns xiulets del Bernabéu, malgrat que van guanyar 4-1, però es veu que la segona part va ser bastant avorridota.
1: I, de fet, Mourinho a la sala de premsa va reconèixer aquesta davallada del Madrid a la segona part.
3: Definir el joc com un partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar en segundo tiempo a jugar como ha jugado.
0: I el que tampoc acaba d'espavilar és el fitxatge dels 140 milions. Jan Diomandé, que hi va sortir a titular, però veig que també a les xarxes hi havia alguns comentaris que diuen que això no acaba de funcionar. L'Espanyol...
4: Compte, Omar cap a Marcos. Marcos, lateral de l'àrea, el xut i el gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Roberto, Roberto, Roberto, Roberto, Roberto!
0: El tot gira s'ho van passar bé, en aquest cas amb 0-2, amb Roberto en estat platòric, eh?
1: Sí, 0-2 al camp de l'Osasuna, amb 2 gols de Roberto, la primera part. L'Espanyol trenca una ratxa de 3 partits sense guanyar i el tècnic blanquiblau, Manuel González, celebra la victòria.
5: No sé si és un partit rodó, però penso que un partit complet a un camp complicat, amb un rival que t'exigeix a nivell de les entrades, de presència d'àrea. Crec que hem estat bé, crec que hem tingut moments bons de joc, a més. I, bueno, queda molt per fer, molta feina per créixer, i estem a la jornada 5.
1: Ahir a primera també es van jugar l'Atlètic Club 1, el Junt, el Racing 2, a la Vés 1, i avui el Celta rep el Màlaga, el Getafe, el Deportivo i la Real Societat, l'Atlètic de Madrid.
0: I a la segona divisió, derrota del Girona contra el Castelló.
1: A Montilivi per 1-2. Els gironins es van avançar amb un gol de Junior al minut 10, però el Castelló va remuntar al tram final en només 5 minuts després de l'expulsió d'Abel Ruiz. Avui serà el torn del Sabadell, que visita el camp del Mallorca a 6:45, en directe al Tot Gira.
0: Qui no falla és el Barça femení.
1: Ahir va guanyar l'Atlètic de Madrid 4-2 al Johan Cruyff amb 2 gols de Brooks, un de Vicky i un altre de Graham Hansen. L'Espanyol va empatar 2 al camp de l'Atlètic Club i el Badalona visita avui el camp de l'Eibar.
0: I aquesta nit... Yelena Rybakina ha destronat Arina Sabalenka a Flushing Meadows.
1: I ho ha fet per partida doble. Primer, Rybakina li agafa el relleu com a campiona de l'Obert dels Estats Units de tenis i després li pren la condició de número 1 del món. La tenista kazakh al final ha superat la bielorrusa a la final en 3 sets per 6-4, 5-7 i 6-2. La final masculina serà aquest vespre, enfrontarà el nord-americà Ben Shelton i l'alemany Alexander Zverev.
0: Ciclisme. Enric Mas és el virtual campió de la Vuelta.
1: Després de la 20ª etapa d'ahir, la penúltima, el mallorquí s'ha assegurat el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 15 segons d'avantatge respecte a Roglic. Avui, última jornada, amb inici i final a Granada.
0: Nou cop d'autoritat de Marc Márquez, ara el Gran Premi de San Marino.
1: El de Cervera va guanyar ahir la cursa sprint i se situa només 14 punts del líder del Mundial, Jorge Martín. Avui es disputarà la cursa llarga a partir de les dues en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT.
0: I mentrestant, a la Fórmula 1, Lando Norris fa la pole a Madrid.
1: I només per 11 mil·lèsimes respecte al líder del Mundial, Kimi Antonelli. És la tercera pole del vigent campió del món. Aquesta temporada la cursa començarà avui a les 3 de la tarda.
0: Bàsquet, el Barça i el Lleida disputen aquest migdia la final de la Lliga Catalana.
1: A partir de les 12, en directe per TV3, mentrestant la selecció espanyola femenina amb la catalana Mariona Ortiz avui lluitarà per la medalla de bronze al Mundial d'Alemanya. El combinat espanyol ahir a les semifinals va caure contra els Estats Units per 76 a 66. L'altre costat del quadre, França 86, Alemanya 64.
0: I acabem amb un altre campió, Miquel Travé en piragüisme.
1: El palista de la Seu s'ha proclamat campió de la Copa del Món en categoria C1 després de guanyar la prova disputada precisament a la seva ciutat. Ha estat el preàmbul del Mundial del 2027, el de l'any que ve, que es disputarà conjuntament a la Seu i a Sort.
0: Joan Anton Català, bon dia.
6: Bon dia, Roger.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
6: Ahir dissabte va ser nova i ara, per tant, creixerà fins a assolir el quart de divendres vinent. I, atenció, demà dilluns, una fina creixent se situarà visualment al costat de Venus, a ponent, molt baix sobre l'horitzó, i formaran una parella molt espectacular.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Serinyà, al Pla de l'Estany?
6: A les 7:26.
0: I a quina hora es pondrà?
6: A les 20:02.
0: Salut, Joan Anton.
6: Igualment, Roger.
0: Temperatura a Serinyà a aquesta hora, Jofre Genuer?
7: Bon dia, doncs ja caminant cap als 15 graus, una temperatura que avui ha arribat a prop dels 13, unes dècimes potser inferiors als valors d'ahir. Per tant, ambient fresc, agradable, però avui les màximes han tendència a pujar no només en aquesta localitat, sinó arreu del país, una mica, 1-2 graus, de fet, més pròxims als valors als 30, en moltes poblacions, i a les zones més càlides superant àmpliament els 30, ja acostant-se als 34 o 35, una calor continguda, però una mica més intensa que dies enrere, amb un context d'ambient completament estable, assolellat, pràcticament ni un núvol, de fet, hi ha algunes petites boirines que es dissiparan ràpidament, i així acabarem la setmana i començarem la setmana que ve, amb un ambient de més ple estiu un altre cop, les temperatures doncs, que van cap amunt, entre demà i demà passat tocaran sostre amb una calor més intensa, no seran termòmetres desbocats, però sí que tindrem doncs, un panorama més estiuenc de valors que poden arribar a superar els 35 a l'interior i encara matinades doncs, agradables. En conjunt, malgrat aquest descens de les temperatures, sobretot a l'interior, doncs, es dormirà molt bé. Bé, a partir de dimecres, sobretot tarda vespre, continuen els mapes indicant l'arribada d'un front fred amb ruixats gairebé generals, sobretot ja a la segona meitat de la tarda, l'acabar el dia, i això provocarà que tornin a recular els termòmetres amb una mica de tramuntana. A partir de dijous tornem a tenir més fresca.
0: Fantàstic, Jofre, moltes gràcies. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
8: L'Isabel vàrem comprar, vam estar a Formentera uns dies, el mes de juny, i vam inaugurar el costum que havia deixat jo amb els meus pares, que és portar una sombrilla, dèiem una sombrilla, no? Es diu parasol, ara.
0: Parasol, sí.
8: Doncs la sombrilla...
9: Ara.
10: He de dir, escapa, però, que en John és de les poques persones que conec que a Londres té un fantàstic aire condicionat.
11: De fet, la legalitat del tema no està 100% establerta, però jo crec que deu ser correcte, deu ser correcte.
0: O sigui, tens un aire condicionat però il·legal.
11: No, em feu aquí un reportatge d'investigació.
12: Quantes vegades ha passat que ell s'ha pres la Viagra, que fa efecte en una hora, i en aquell moment, patam, discussió. Parlem de lo nostre, on anem, què sóc jo per tu no sóc res, la teva ex sempre passa per davant, etc etc. I ell allà, trempat, com un mico, i plorant.
13: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge, 13 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Sam Altman. I think it would be
1: approximately as... El conseller delegat d'OpenAI ha dit fa unes hores aquesta matinada que es planteja no sortir a borsa aquest any tal com estava previst. Sam Altman considera inacceptable que la intel·ligència artificial pugui contribuir a l'extinció de la humanitat abans que s'acabi aquesta dècada. Un crit d'alerta que se suma al toc d'atenció del seu homòleg a la competència. Darío Amodei d'Antròpic ha demanat posar fre al desenvolupament de la tecnologia abans de perdre'n el control.
0: Donald Trump.
1: Diu que no vol causar cap problema, però el president nord-americà va trencar tota la diplomàcia quan ahir va dir des de l'Open de Golf de Dublín que li encantaria veure la reunificació d'Irlanda. Trump també va dir que no pensa donar suport militar a l'Aràbia Saudita, a qui se li complica l'exportació de petroli pel control dels hutis de la sortida al Mar Roig.
0: May L. Tuki.
1: L'única cineasta a competició a la Mostra de Venècia que aquesta nit ha guanyat el Lleó d'Or per la seva pel·lícula Woman Unknown, un drama sobre les represàlies contra les dones acusades d'haver tingut relacions amb soldats alemanys després de la Segona Guerra Mundial.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 18.
1: Els detinguts a les manifestacions independentistes a Barcelona que ahir el jutge va deixar en llibertat. 10 d'aquests 18 detinguts van comparèixer davant de la Fiscalia de Menors. L'ANC, Junts, Esquerra i la CUP han criticat durament el dispositiu policial durant la manifestació antifeixista al centre de Barcelona.
0: 260.000.
1: Són els vehicles de l'operació Tornada d'aquesta tarda que tanca un cap de setmana llarg. Tres dies tràgics a les carreteres amb quatre morts, l'última ahir en una topada frontal entre dos cotxes a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat. Hi ha un ferit greu i tres més de lleus.
0: El 26.
1: Els concerts de retorn que Céline Dion farà a París. Ahir la cantant quebequesa va debutar a París amb totes les entrades exaurides. Això després que una malaltia autoimmune l'obligués a deixar de fer espectacles. De fet, els últims anys només se l'havia pogut veure actuar a la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics de París el 2024.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Monguilot, l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 13 de setembre, en aquest cas de l'any 1969, la cadena de televisió CBS va estrenar la sèrie Scooby-Doo. Les aventures del gos de raça gran danès va arribar a TV3 en català uns anys després.
2: És únic, és inconfusible, és l'Scooby-Doo!
0: La franquícia d'Scooby-Doo s'ha anat popularitzant i se n'han anat fent desenes de sèries, de pel·lícules, de videojocs, de còmics i de novel·les. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des d'un plató de televisió de la CBS, des de la sala de cine de casa vostra o del poble de casa vostra o des d'una festa infantil on us acabareu embolicant amb l'home que treballa fent de gos.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Lamino, obrim els diaris. El diari Ara, Toni Soler, fa la seva lectura particular de la Diada. Hi ha dues maneres d'analitzar-la, diu, una de rebentista i una altra d'optimista.
4: Sí, la rebentista és aquella que ens recorda que el país afronta problemes interns i que hi ha gent que surt a manifestar-se, que traspua odi, però n'hi ha una altra, la més optimista, que es basa en sensacions difuses, gestos, paraules i actituds, i sobretot el jovent o el delit per plantar cara tant al feixisme nostrat com a l'espanyolisme assimilista. Toni Soler posa d'exemple l'anunci que va divulgar el Barça per la Diada, un model a seguir, diu, fins i tot per als qui no els agrada el futbol, perquè l'esport pot servir com a gran constructor d'identitat i per això el Barça, afegeix, és un actiu d'una transcendència enorme. Llegeixo la reflexió final, fa així, diu, mentre no tinguem les noves eines, cal que tregui al nas aquesta nova mentalitat, més combativa i madura, moralment sòlida, amb l'instint que ajuda a triar bé els amics i els enemics. Les coses mai passen com una espera, però avui somio i per un cop vull pecar d'optimista, reconeix Soler, que aquesta mutació ja s'està produint.
0: Encara el diari Ara, el cap de política, l'Aleix Moldes, argumenta que Salvador Illa ha d'agafar el toro per les banyes.
4: Sí, i que té un problema. Diu, acumulant crisis polítiques, l'última l'informe PISA i la més contundent, la de Rodalies al gener, però la cosa va més enllà i no n'hi ha cap de tan simbòlica com la dimissió del major Josep Lluís Trapero, perquè una de les grans promeses electorals del PSC era capgirar la sensació d'inseguretat i la gran prioritat va passar a ser la multireincidència i encara que les xifres demostrin que els delictes baixen, la percepció compta tant o més que els resultats i l'apunyalament mortal de Manresa ha tornat a encendre les alarmes. El president, conclou Aleix Moldes, té un problema i fa la següent reflexió. D'aquí poc el PSC podria perdre el seu gran soci a la Moncloa i veure's obligat a canviar a un pla de resistència davant un govern amb el PP i Vox. Reformar el seu lideratge i aglutinar una resposta catalana podria ser la via per tornar a les perspectives del 2024.
0: A La Vanguardia, Lola García detalla les 6 arestes de la crisi de Ceuta que avança que portaran cua.
4: Pedro Sánchez va calibrar malament les conseqüències de l'assalt i cada vegada se li obren més ramificacions. La primera tomba en immigració. Les percepcions han canviat i la gent ja no està oberta de la mateixa manera a acollir. La segona, ineficàcia. A hores d'ara és probable, diu, que Sánchez es penedeixi de no haver pres el control de la ciutat autònoma i potser d'avaluar si és a temps, si no vol que s'instal·li una sensació d'inoperància, impotència i desgast. La tercera, el carrer i l'engany, perquè el pitjor per a un governant davant d'una crisi és que la immensa majoria dels ciutadans no es cregui les seves explicacions. La quarta, la diplomàcia. El PP ha donat suport a la iniciativa de Vox a Castella i Lleó, que reclama al govern central la ruptura de relacions amb el Marroc, i una votació semblant al Congrés serien figues d'un altre paner. N'afegeix una altra, la cinquena, serveis secrets i transparència. En aquest sentit, diu, el xoc amb el CNI no és insignificant i els serveis d'espionatge ja van ser qüestionats per no haver trobat les urnes a Catalunya i, per tant, no estan disposats a assumir un nou fiasco. Per tant, tot un govern allunyat dels seus serveis secrets. I, per últim, els jutges. El xoc entre la cúpula judicial i l'executiu treu fum i veurem fins on escala la responsabilitat del govern. La cirereta a la legislatura, remata García.
0: A la premsa internacional, el The Economist, es pregunten si ha arribat el moment en què la Xina es relaxi, Albert Postils.
5: En una societat amb una ètica del treball tan arrelada, cada vegada hi ha més persones, sobretot les noves generacions, que volen treballar una mica menys i aprofitar millor el seu temps lliure. El sorgiment de la burgesia a la Xina no ha conduït cap a la democràcia, però ha impulsat una indústria de l'oci dirigida a persones que busquen la realització personal. El Partit Comunista, llegim, sembla veure amb bons ulls que la gent s'entretingui, això sí, sempre i quan no es relaxin en excés i es rebel·lin contra el sistema per insatisfacció. El reportatge del The Economist recull el testimoni d'una jove de 24 anys que treballa en el sector del comerç electrònic. Diu que la seva generació treballa per viure, no passa a l'inrevés, i explica que els seus pares no van entendre que s'agafés 3 dies de festa a la feina, amb la pèrdua de sou corresponent, per visitar una ciutat del sud-oest del país. Si bé pocs joves han abandonat per complet la carrera frenètica pel treball, la majoria, llegim, han perdut la fe en aquesta cultura laboral tradicional del país i preferirien abaixar el ritme, encara que la desacceleració de l'economia xinesa i l'amenaça de la IA pels llocs de treball obliguin a prémer l'accelerador.
0: Déu-n'hi-do. Els diaris esportius, centrats avui en el Llevant Barça d'aquesta tarda.
5: A part la cinquena, llegim a Mundo Deportivo, la cinquena victòria consecutiva a la Lliga que pot aconseguir el Barça. La imatge de portada és per Rafinha, que pot convertir-se en el tercer blaugrana de tota la història en veure porteria en les primeres 5 jornades, després de César i Ibrahimovic. A l'esport, avui juga el Barça, avui hi ha festa, el titular i a dalt, en un requadre vermell, referència al Madrid. Guanyen, però no calmen el Bernabéu. A Madrid, precisament, els diaris també fan menció a la desconnexió dels Mourinho, especialment a la segona part contra el Rayo. Mig Madrid és molt, titula l'As, i el Marca, Guler, canvia la cara al Madrid.
0: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
6: En primer lloc, catalans, demanar disculpes per haver guanyat el Mundial. Ja sabeu que no ens podem negar a jugar a sou de nacions opressores perquè, si no, ens podem fotre en un merder perquè molt a la val l'hagués preses perquè no va jugar amb Espanya, però si l'hagués estat una mica més bo que en Jesús Navas, ara mateix seria una llegenda espanyola.
7: A mí lo que más me joroba de estos canallas es que nos tomen por tontos. Y este mego, este lerdo, esta escoria intelectual, esta basura que tiene 46 muertos en su haber. Encima dice, no es fácil predecir lo que va a suceder. No, predecir es justamente anunciar lo que puede suceder. De ahí los profetas. Profeta que rima con mofeta, que es lo que eres tú.
8: What was it like working with Clunes?
9: You know what? I've known Clunes since before he got...
8: is that how what he likes to be called?
9: Senor Clunes. What was that show he did where he's a doctor, you know?
8: Wait, did you just say, what is the show where he was the doctor?
9: Yeah, you know, the doctor show.
8: Oh my God. ER.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement obrim tertúlia amb el Carles Mongrel, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols. Això serà d'aquí uns instants, a partir de les 9 del matí. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, el Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon, avui mirant amb lupa l'informe PISA. Just després, una història d'intel·ligència artificial amb un experiment que ha preparat el Neil Harbison. De seguida, més detalls. I a les 11...

Els diumenges a les 11, aquesta temporada, el suplement Cartes a l'Empar és el nou espai al suplement d'Empar Moliner, amb aquesta melodia que hem escollit. Ens hi anem acostumant a poc. La idea és que vosaltres, els oients, traslladeu a l'Empar inquietuds que us vinguin de gust, relacions de parella, de família, d'animals de companyia, hàbits saludables, hàbits menys preables, decepcions amb els homes del temps, passions literàries... El que us vingui de gust. A partir d'aquí l'Empar hi dirà la seva i fins i tot potser ens ho relliga amb un bon vi. Just després, a quarts de 12, les Amigues de les Arts, la Rosa Redon i la Marta Ferrer, recomanacions gastronòmiques i seriàfiles. A les 12, avui a l'eclipsi del suplement, ens visita l'exfutbolista del Barça, Gerard López. Coneixerem les seves nits, segur que és interessant. I acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Laminós. 3 propostes per aquest diumenge.

0: La primera és la Ludwig Band, caps de cartell de la Festa Major de Castellà del Vallès. Els d'Espolla portaran el seu últim disc pel Barris Comenta a l'escenari de les Vilabarraques del Pla de la Bruguera. També actuaran Escorzo i la Divan. Els concerts arrenquen a les 9 del vespre i s'allarguen fins a les 5 de la matinada. Per tant, si demà aneu a treballar una mica més tard, sapigueu que les entrades són gratuïtes. Els Tiets fan de DJs al Festival Terra Mataró. El duo juga a casa en una sessió especial en què pugen a l'escenari no per tocar les seves cançons, sinó per fer de punxadiscos amb la millor música house and hits, diuen. Serà avui a les 6 de la tarda, encara queden entrades per 10 o 12 euros. I l'última proposta és del Quim Masferrer, que puja a l'escenari del Teatre Borràs. Ho fa recuperant el monòleg Temps, 15 anys després de la seva estrena original, un text en què es planteja què faria si et quedessin només 90 minuts de vida, una tragicomèdia que avui es pot veure a les 5 de la tarda i a 7:45 del vespre, amb entrades a partir de 32 euros. 6 minuts per arribar a les 9 del matí. Just abans de les 9, cada dissabte i cada diumenge, arriben els enigmes criminals narrats amb la portentosa veu del Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I entre la resposta més original s'emporta una fantàstica cantimplora termo gentilesa de 3CAT. Avui l'enigma criminal diu així.
1: Enigmes criminals. Una dona manté relacions extramaritals amb el seu amant. Són a casa d'ella. El marit arriba a casa abans del previst, però l'amant s'amaga a temps i no és descobert. Aquesta, encara que no ho sembli, va ser la pitjor decisió de la seva vida. Què ha passat?
2: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Aquestes respiracions del Lluís Soler. Una dona manté relacions extramaritals amb el seu amant, són a casa d'ella, el marit arriba a casa abans del previst, però l'amant s'amaga a temps i no és descobert. Aquesta, encara que no ho sembli, va ser la pitjor decisió de la seva vida. Què ha passat? Pregunta Lluís Soler. Les respostes dels enigmes criminals a suplement@catradio.cat. La resposta més original avui s'endú una cantimplora termo meravellosa per afrontar el nou curs gentilesa de 3CAT a l'espera d'un premi una mica més elaborat. Ara tornem.
3: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
4: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
5: La veritat és que va sobre rodes.
4: Tan content estàs?
5: Això també.
4: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: París, la postal perfecta.
8: Ah, oh, és que és tan mono!
7: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
8: Súper!
7: Nous superherois.
8: No se't pot amagar res, eh?
7: Nous enemics.
8: Què?
7: Noves aventures.
8: Que bé!
7: Mil i una sorpreses.
8: Ah, sorpresa.
7: Súpers, esteu preparats pel canvi?
8: Estic segura que podem superar el repte.
7: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
9: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Mama, què tal?
12: Ja he tornat a començar.
10: començar el programa normal?
11: Què vols dir normal?
10: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
11: Ah,
10: perquè
11: no.
10: S'han passat tot l'estiu repetint programes. Ah, és que ets tonto, eh? De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
11: Mama,
10: de quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
11: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
10: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
11: Ah, sí? En Joel Díaz està...
10: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
11: Ah, no?
10: Què
11: vols dir que és massa alt?
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Atenció, Koeman, tocho, Falaguero, pica, Koeman!
14: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que eres gol! Ha marcat un altre!
13: Un rúpid espíritu!
14: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
15: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
3: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
15: On va començar tot.
3: A Catalunya Ràdio.
15: On tot continua.
3: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
15: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
3: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Què t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
15: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
3: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
15: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
0: Són les 9.
16: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
17: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
18: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
19: Ràdio Castelldefels.
20: Tu parròquia.

0: Y eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels, en tu parroquia. Tu parroquia.
1: El programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
2: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagi concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Ens retrobem de nou, amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Comencem avui amb Gavina de nit, amb lletra d'Alexandre Morera i música de Francesc Salsa. Immers a les ones i a la barca, a la nit, la visió del cel ens asserena i ens capbussarà amb molts besaments sentimentals. Ell ha cercat el seu escalf, doncs l'enyora, tot imaginant-se el seu cos de dona amb ales d'una gavina a plena nit. La visió li fa encendre tot el seu plomatge. Malgrat tot, la boirina l'anava allunyant d'ella. Doncs tot era un somni. Que bonic, no trobeu? Vinga, mar endins i gavina de nit.

Lluís Maria Nubiola va composar l'havanera Vine amb mi. Ell, en Lluís Maria, va fundar el grup d'havaneres La Gavina l'any 1983. Amb aquesta havanera, en Lluís li demana a la seva estimada que vagi amb ell a la seva barca per gronxar-se a dins del mar. Li farà un palau sobre les aigües. Faran junts de la vida un somni, sempre junts i volant com les gavines. Vine, vine amb mi. Cada nit la llum de la lluna i dels estels serà per als dos. Ella, sentint les martellades del cor, cada cop més fortes, segur que va anar amb ell. Grup Gavina i Vine amb mi.

L'havanera que escoltarem ara s'anomena Jo quiero ser marinera. La canta el grup Son d'Oval. El composen 4 guitarres de 12 cordes i 2 mandolines. La música és de Manuel Celdrán, la lletra de Vicente Mas. I la lletra ens diu que vol ser mariner d'un vaixell amb veles blanques. Vol tenir per companya a la lluna i a les mans una guitarra, que porti el ritme de les ones i, amics, cloqueu els ulls. I com si despertésseu d'un somni, deixeu-vos portar per al ritme de les ones. Molta atenció a la ressonància musical per l'efecte de tantes guitarres. Us deixo amb el grup Son d'Oval i Yo quiero ser marinero.

Amics, tots coneixeu la propera. Es diu Maite. Ell torna a ressuscitar l'amor que sempre ha tingut per la Maite, malgrat tenir-la lluny, molt lluny, a l'altra banda de l'oceà. Malgrat totes les tentacions que té amb les mulates a Cuba, els seus pensaments vagarejaven només pensant en ella. Tremolen fins i tot els estels, i ella, Maite, és enmig de tots ells. L'enyorança d'ella li fa venir estralls dins el seu cor. La música és de Pablo Solazábal i la lletra de Federico Romero. L'escoltarem per al grup Llops de Mar. Maite.

La propera havanera es diu Lluna marinera. És del mestre Ortega Monasterio. Té el ritme d'una marxa marinera i té també, com veureu, uns aires com si fos una polca. És una cançó típica de vells pescadors. És tota plena d'enyorances. Les barques són a terra, no són a la mar, i canta a la nit. Ens recorda a aquelles sirenes que udolen a la foscor de la nit. Canta el mar, un mar que ens espera, que ens atreu, que ens convoca, que ens tenta amb els seus encanteris. Ens canta també a l'amor i a les festes que es fan a l'estiu a Palamós. És tot un cant a aquest poble de la Costa Brava on ell vivia. Ens la canta el grup La Barretina, que va néixer a 1978 a Malgrat de Mar. Lluna marinera.

Jo de veritat no sé com fer-ho, però no es canseu mai de demanar tampoc, també, la cançó La vella Lola. Molt bé, no em resisteixo. Aneu preparant mocadors blancs per acompanyar amb el típic va i ve aquesta preciosa i coneguda havanera que avui us torno a posar perquè no pareu de demanar-me-la. La va composar un militar, el comandant Traiter. Tothom en sap la tornada i tothom la canta a ple pulmó, fent onejar el seu mocador, tot i seguint el ritme musical. I amb aquesta preciosa havanera jo us deixo fins la setmana vinent. Us espero i us desitjo molta, molta salut. La vella Lola, avui amb el grup Els Pescadors de l'Escala. Adeu, amics.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La platja de Castelldefels afronta la recta final de la temporada de bany amb una adaptació dels seus horaris del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme. Entre avui, dia 7 de setembre i el 27 de setembre, el dispositiu funcionarà de dilluns a divendres d'11 a les 6 de la tarda, mentre que els dissabtes i diumenges i festius ho farà de 10 del matí a 7 de la tarda. El servei, gestionat per Proactiva Serveis Aquàtics, manté la seva tasca de prevenció d'accidents, vigilància i assistència a les persones usuàries al llarg dels gairebé 5 quilòmetres de litoral de Castelldefels. El dispositiu disposa de 5 punts d'assistència fixos, 6 cadires de vigilància situades a peu de platja, 5 torres avançades de vigilància i un punt avançat de control repartits pel conjunt del litoral. Paral·lelament, la platja continua oferint serveis específics per facilitar l'accés al bany a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta temporada s'ha reforçat especialment el punt accessible situat a l'accés 32 a la zona de la plaça de les Palmeres, amb millores en accessibilitat, espais reservats i nous elements de suport per als usuaris. Els serveis de bany adaptat també es mantenen als accessos del carrer Venezuela, República Argentina, Avinguda dels Banys, carrer 10 i plaça de les Palmeres. Aquestes prestacions funcionen dins de l'horari de servei de salvament i socorrisme i requereixen reserva prèvia en el cas de grups i col·lectius. L'Ajuntament recorda de la importància de seguir les indicacions del personal socorrista i respectar el sistema de banderes que informa de l'estat de la mar i extremar les precaucions durant el bany. Qualsevol incidència recomana avisar immediatament els serveis de socorrisme presents a la platja o trucar al telèfon d'emergències 112. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado pren aquest setembre el seu ritme habitual d'activitat després del període estival. Ho fa amb la recuperació de l'horari habitual el pròxim 14 de setembre, el retorn de les propostes culturals i educatives que es desenvolupen al llarg de l'any i una programació que combina literatura, música, divulgació científica, patrimoni local i activitats familiars. La directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, Miriam Huguet, ens explicava a Ràdio Castelldefels la recuperació de la normalitat en aquest inici de curs.
3: El dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars i doncs tornem.
2: Aquest nou curs arriba amb una agenda especialment intensa durant el mes de setembre. Entre les propostes previstes destaca la continuïtat de la programació musical de l'equipament, una línia de treball que els darrers anys ha anat guanyant protagonisme gràcies a tant a les activitats divulgatives com les actuacions en directe. La biblioteca manté l'aposta per apropar la música a nous públics i convertir-la en una porta d'accés més a la cultura. La directora de la biblioteca, la Miriam Huguet, detalla en una de les cites musicals destacades d'aquest mes.
3: D'aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina. a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
2: La programació també reserva un espai destacat per la divulgació científica i ambiental. Durant les pròximes setmanes s'organitzaran activitats vinculades a l'astronomia, tallers relacionats amb les energies renovables i iniciatives per acostar el coneixement científic a la ciutadania. Aquestes propostes s'afegeix una sortida al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú per conèixer de primera mà aspectes relacionats amb la pesca i la conservació marina. La directora de la biblioteca, Ramon Fernández Jurado, la Míriam Huguet, repassa algunes d'aquestes activitats.
3: Aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB, ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés.
2: Una de les novetats de la temporada és la creació de la secció Conèixer Castelldefels, que agruparà activitats orientades a difondre el patrimoni històric, cultural i natural del municipi. L'objectiu és reforçar el vincle entre la biblioteca i la ciutat, posant en valor espais, elements patrimonials i aspectes de la història local que sovint passen desapercebuts. Escoltem a la Míriam Huguet, directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que ens explica sobre aquesta nova iniciativa.
3: Aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
2: A més de les activitats per adults, la programació familiar continuarà sent un dels pilars de l'equipament. Tallers, hores del conte, activitats educatives i propostes ambientals formen part d'una oferta pensada perquè els infants i famílies utilitzin la biblioteca com un espai de trobada i aprenentatge i lleure durant tot l'any. La directora, la Míriam Huguet, ens detalla algunes de les activitats previstes per als més petits.
3: No només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiars. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el CASAP Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no? Té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que farem un hort de tardor. Mm-hmm. O sigui que també cosetes interessants.
2: La biblioteca també continua ampliant els seus recursos més enllà del préstec tradicional de llibres. Entre els serveis que han tingut molt bona resposta per part dels usuaris, destaca el fons de jocs de taula, una col·lecció que s'ha anat consolidant amb els anys i que ofereix opcions tant per utilitzar dins de l'equipament com per endur-se a casa. Així ens explicava la Míriam Muguet sobre aquest servei.
3: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí, mm-hmm. sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura també.
2: Paral·lelament, aquest setembre també es presenta la nova programació de Punt de Lectura, que recull bona part de les activitats vinculades a la literatura, els clubs de lectura i les tertúlies que es desenvoluparan fins a finals d'any. La iniciativa permet als usuaris conèixer amb antelació les propostes previstes i planificar la seva participació en les diferents sessions. Així ens explicava la Míriam Muguet les principals novetats d'aquesta programació.
3: Presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu a

0: la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann, en el 125è aniversari del seu naixement. Tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, la microtrobat de Fred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, punt de lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no?, de torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu, doncs, això, ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre-desembre d'aquesta programació més habitual.
1: Amb aquest ampli ventall de propostes, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado inicia una nova temporada amb la voluntat de continuar sent un espai de referència cultural a la ciutat. L'objectiu és consolidar la participació dels usuaris habituals, atraure nous públics i seguir acostant la lectura, el coneixement i la cultura a la ciutadania a través d'una programació diversa i oberta a totes les edats. Així ens explicava quins són els reptes que es marca l'equipament durant aquest inici de curs, la Míriam Muguet.
0: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent, la veritat. Sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar, no?, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no?, els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
1: La temporada arrenca així amb desenes d'activitats previstes fins al final d'any i amb la voluntat de continuar convertint la biblioteca en molt més que un espai de lectura, reforçant el seu paper com a punt de trobada cultural, educatiu i social per als veïns i veïnes de Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
1: El curs 2026-2027 arrenca a la ciutat amb actuacions de millora als centres educatius, l'ampliació de l'oferta formativa i una reducció de la ràtio a les llars d'infants i una convocatòria de vaga al sector educatiu. Més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària, formació professional i educació per persones adultes inicien aquests dies el curs 2026-2027. L'inici de les classes ja arriba marcat per la convocatòria de vaga d'aquest dimarts, però també per les actuacions de millora impulsades als centres educatius i per diverses novetats que volen reforçar l'acompanyament de l'alumnat i les seves famílies. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor d'Educació, Ramon Amador, ha destacat que el nou curs comença amb il·lusió malgrat els reptes que ha afrontat la comunitat educativa durant els darrers anys.
3: A veure, comencem el curs, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga i que doncs, respecten absolutament el dret de vaga i que ho comentarem, doncs, arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona.
1: Una de les prioritats municipals continua sent la millora dels equipaments educatius. Des de l'inici de l'actual mandat, l'Ajuntament ha intensificat les inversions a les escoles i preveu superar els 1,1 milions d'euros destinats a actuacions de millora entre els anys 2023 i 2028.

0: Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme treballs de manteniment i adequació als centres, mentre que una part important dels recursos s'estan destinant a adaptar les escoles a les conseqüències de les altes temperatures. Sobre aquestes actuacions, Ramon Amador ha detallat les inversions previstes per part de l'Ajuntament com de la Generalitat.
1: I hem destinat també extraordinàriament doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, que són titularitat de la Generalitat, no? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
0: L'adaptació dels centres educatius al canvi climàtic és precisament un dels grans reptes dels pròxims anys. A Castelldefels ja s'han impulsat actuacions d'ombrejat dels patis i mesures per millorar el confort tèrmic dels espais escolars, però el debat sobre la climatització continua obert. En aquest sentit, el regidor considera que serà necessari continuar avançant en noves solucions més eficients.
1: És un tema que ens pertoca a tots, a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire, no? I amb les grans temperatures i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs es pot doncs difondre en totes les escoles.
0: Paral·lelament, el consistori manté les seves polítiques d'acompanyament educatiu i suport a les famílies. Aquest curs ha consolidat serveis com l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ofereix orientació i assessorament a les famílies independentment de quina administració tingui les competències de cada tràmit. A més, una de les novetats destacades és la reducció de la ràtio a les llars d'infants municipals en l'etapa de 0 a 3 anys, una mesura que facilita una atenció més personalitzada als infants. Així ho explicava el regidor d'Educació en declaracions a Ràdio Castelldefels.
1: Nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important I3, però no només I3, també estem intentant doncs lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció per tota el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar, el que pretenem és reforçar aquesta inclusió aquesta inclusió durant aquesta etapa, no? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: El nou curs també comporta una ampliació de les opcions formatives disponibles a la ciutat. L'objectiu és que cada vegada més estudiants puguin desenvolupar el seu itinerari acadèmic sense haver de desplaçar-se fora de Castelldefels. Entre les novetats hi ha la incorporació d'un cicle formatiu bàsic i la posada en marxa d'un batxillerat tècnic que combina la formació professional amb els estudis de batxillerat.
1: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, és això el primer, que ens queden aquí a estudiar, que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Aquí hem ampliat, s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels, i llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ell, per ells. Llavors, això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, a infants, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic, que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
0: Pel que fa a la convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici del curs, des de l'Ajuntament han volgut mostrar respecte per les reivindicacions del sector educatiu, tot reclamant que les administracions continuïn treballant per donar resposta a les necessitats dels centres i dels professionals. Ho explicava Ramon Amador durant l'entrevista a Ràdio Castelldefels.
1: Una trobada, a part de la COACH, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, vale? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita, no? Mm-hmm.
0: Amb tot, Castelldefels inicia el curs 2026-2027 reforçant la seva aposta per la qualitat educativa amb noves inversions als centres, millores d'acompanyament a les famílies i una oferta formativa més àmplia per als alumnes de la ciutat.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen a punt la programació d'activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. La ciutadania podrà formalitzar les preinscripcions a partir del pròxim 15 de setembre per participar en una oferta que inclou tallers, cursos i propostes adreçades a públics molt diversos. Més enllà de les activitats que s'hi desenvolupen al llarg de l'any, els centres cívics s'han convertit en espais fonamentals per la cohesió social dels barris. Aquests equipaments municipals afavoreixen la participació ciutadana, promouen les relacions entre veïns i ofereixen oportunitats perquè persones de totes les edats comparteixin experiències, apreguin noves habilitats i mantinguin una vida activa. Aquest paper és especialment rellevant entre la gent gran, que troba en aquests espais activitats, companyia i eines per combatre la solitud no desitjada. La programació d'aquesta tardor es podrà consultar tant en format digital com a través dels diferents canals d'informació dels equipaments municipals. A més, ja s'està treballant en futures propostes que s'incorporaran en els pròxims mesos. Ho explica Neus Fernández, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.
3: Dos pàgines web, l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Civista Alegre, hi ha el document en format digital. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams. És el que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern. Treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Doncs introduirem temes digitals també a la programació. Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: La nova programació s'ha organitzat en una única publicació compartida pels dos equipaments. L'objectiu és facilitar la consulta de tota l'oferta disponible i arribar al màxim nombre possible de persones independentment de l'edat o dels seus interessos. La tècnica de participació ciutadana ens explica com s'ha treballat aquesta nova estructura.
3: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tan a mà les xarxes socials. No? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I bueno, doncs vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs, plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar, vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear 4 temàtiques molt generalitzades.
0: Per facilitar-ne la consulta del fulletó, les activitats s'han agrupat en 4 grans blocs temàtics: salut i benestar, cos i moviment i art i creació, i també coneixements. Aquesta classificació permet identificar de manera senzilla les diferents propostes disponibles. La Neus Fernández detalla aquests àmbits.
3: Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins. No? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, doncs aquesta és la part de l'art i la creació, i coneixements, que era una mica el calaix de sastre de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé, doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: La programació inclou activitats tan diverses com ioga, pilates, teatre d'improvisació, pintura, defensa personal, llengua de signes, costura, cuina creativa i entre moltes altres. L'objectiu és oferir alternatives que responguin als interessos de diferents perfils de la població. Tot i compartir una mateixa programació, els dos equipaments mantenen característiques pròpies i complementàries. L'Espai del Mar, situat a la zona marítima, desenvolupa una activitat més vinculada al benestar, als coneixements i la divulgació, mentre que el Centre Cívic Vista Alegre disposa d'espais més amplis que permeten acollir una intensa activitat artística i cultural. Així ho destaca Neus Fernández.
3: Mira, l'Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja. Pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic. i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica aquest és com el tirar, no? la base de l'Espai de Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals, no? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim els espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs, les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra, i li és indiferent, a aquesta persona li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: Una altra de les apostes importants d'aquesta temporada és reforçar la visibilitat del teixit associatiu local. Les entitats de Castelldefels tindran una presència destacada dins de la programació dels centres cívics, contribuint a ampliar l'oferta d'activitats i a enfortir la vida comunitària del municipi. Sobre aquest paper de les associacions de la ciutat parla Neus Fernández.
3: Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat dels propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Uh-huh. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió, perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
0: Entre les activitats compartides pels dos equipaments destaca el projecte solidari Teixim Caliu, una iniciativa que reunirà persones voluntàries per confeccionar peces d'abric destinades a les persones grans de Castelldefels. Un exemple més de la funció social que desenvolupen aquests equipaments convertits en espais de convivència, participació i construcció de comunitat als diferents barris de la ciutat. Les preinscripcions per participar en les activitats de tardor s'obriran el pròxim 15 de setembre i les places s'otorgaran per ordre d'inscripció fins a complementar l'aforament disponible.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
0: Castelldefels continua desplegant diverses actuacions de millora i ampliació d'instal·lacions esportives amb l'objectiu d'adequar els equipaments a les necessitats actuals i futures de la ciutat. Les intervencions afecten tant espais destinats a clubs i entitats esportives com instal·lacions d'ús lliure i equipaments municipals per als abonats i abonades. Segons explica Alberto García, cap de la sessió d'esports, el pla de treball es divideix en tres grans àmbits d'actuació. L'escoltem.
4: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim amb la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment amb pavellons, perquè ja amb anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps, i aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca és una pista semicoberta, amb terrazo... Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet, i a més li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: En aquest primer bloc destaquen projectes pensats principalment per donar resposta a les necessitats de les entitats esportives de la ciutat. Entre les actuacions previstes hi ha la remodelació de la pista de Can Roca, que passarà a ser una pista semitancada a un espai completament cobert i equipat amb parquet. A més, el nou equipament incorporarà elements escènics i audiovisuals per poder acollir també activitats de caràcter cultural. Paral·lelament, es preveu la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, una actuació que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat disponible per a la pràctica esportiva. Les millores també arriben als espais esportius oberts i d'ús lliure, amb actuacions repartides per diferents punts de la ciutat. De fet, aquests dies ja n'estan executant treballs de renovació a les pistes de bàsquet d'El Burrito a Can Vinader, on es prepara el paviment, es canvien les cistelles i es renova completament la superfície de joc. També està prevista la renovació integral de la pista multiesportiva de la Pineda, que inclourà nova gespa artificial, porteries, cistelles i millores en accessibilitat.
4: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com El Burrito, a Mister Regle, a noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: A aquestes actuacions s'hi afegeixen altres projectes de la ciutat, com la millora de la pista situada al Parc del Mar, el futur skatepark de Can Rabadà, una instal·lació que aspira a convertir-se en una de les més destacades de Catalunya per les seves dimensions. El tercer bloc d'actuacions afecta directament els serveis esportius municipals i els seus abonats. En aquest sentit, el CEM Can Roca està executant diferents obres de manteniment i modernització, aprofitant un període de menor afluència. Entre elles, destaca l'ampliació de la sala de fitness, que guanyarà espai gràcies a la reorganització de l'àrea de ciclisme indoor, així com la renovació de l'equip de deshumificació de la piscina d'ensenyament. Escoltem l'Alberto García Edo, cap de la secció d'esport, que ens parlava d'aquest tercer bloc d'abonats.
4: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que tenim a la ciutat amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió. I ara ja mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom i aquests més dirigits als abonats.
0: Més enllà d'aquestes actuacions immediates, l'Ajuntament també continua planificant el desenvolupament del futur gran complex esportiu vinculat als terrenys de l'antic club de tennis Castelldefels, un projecte que es planteja per fases i que ha de permetre ampliar l'oferta esportiva municipal i donar resposta a la demanda creixent d'instal·lacions a la ciutat. Castelldefels s'assuma avui a la commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una data que vol conscienciar la societat sobre un greu problema de salut pública i fomentar accions que ajudin a prevenir les conductes suïcides. Segons recorda l'Ajuntament, el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort prematura, especialment entre la població jove. De fet, que fa necessari reforçar la sensibilització i la prevenció i l'acompanyament. Un dels principals objectius de la jornada és trencar l'estigma que històricament ha envoltat el suïcidi i que sovint dificulta que les persones afectades puguin expressar el seu malestar o demanar ajuda. En aquest sentit, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, destaca la necessitat de parlar-ne amb normalitat i coneixement. L'escoltem.
5: El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts.
0: La Diputació de Barcelona aprofita aquesta jornada per reforçar les iniciatives incloses dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental, que contempla accions de formació, sensibilització i difusió de recursos per prevenir el suïcidi. L'objectiu és que tant els professionals com la ciutadania disposin de més eines per detectar situacions de risc i saber com actuar davant d'elles. Segons explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, conèixer els recursos existents i poder demanar suport resulta fonamental per afrontar moments de gran vulnerabilitat emocional. L'escoltem.
5: Ha de poder parlar amb coneixement i per això nosaltres a través del Pla de Salut Mental el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen.
0: La Corporació Provincial també ha impulsat noves accions formatives dirigides als ajuntaments de la demarcació. La iniciativa sorgeix de l'experiència desenvolupada des de 2025 en diversos municipis, on s'ha treballat per millorar la detecció precoç i la resposta davant de situacions de risc. Aquesta experiència ha evidenciat que encara existeix un gran desconeixement sobre els recursos disponibles i moltes dificultats per abordar el tema amb naturalitat. Ho explica Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
5: El que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des d'una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai, qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic, tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat.
0: Les dades posen de manifest la dimensió del problema. Segons la Diputació de Barcelona, el suïcidi és actualment la primera causa de mort entre les persones entre 15 i 44 anys, per davant dels accidents de trànsit, una realitat que reforça la necessitat d'impulsar mesures de prevenció i acompanyament des de tots els àmbits de la societat. En parla la Pilar Solanas, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
5: En les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos, les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes que, de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar.
0: La prevenció també implica donar suport a l'entorn de les persones que manifesten ideacions suïcides o que l'han perdut algú per aquesta causa. Per aquest motiu, la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments i entitats especialitzades per facilitar recursos i formació que ajudin tant a les persones afectades com les seves famílies i persones properes. Pilar Solanas ens destaca la importància d'aquest treball coordinat.
5: Hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn, i malauradament quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província.
0: Els experts coincideixen que un dels grans reptes continua sent eliminar els prejudicis i el silenci que encara envolten aquesta problemàtica. Poder parlar-ne obertament, compartir el patiment i demanar ajuda són els aspectes fonamentals per prevenir situacions de risc i afavorir l'acompanyament de les persones afectades i el seu entorn. Així ho remarca Pilar Solanes.
5: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de país, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones que ho han patit, etc. Això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment, i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn.
0: Coincidint amb aquesta jornada, les institucions recorden també alguns dels recursos d'ajuda disponibles. Les persones que necessitin suport poden contactar amb el telèfon de prevenció del suïcidi 900-925-555, amb la línia d'atenció a la conducta suïcida de Salut Respon a través del 061 o el xat de suport emocional per a joves de 14 a 29 anys. Accessible mitjançant el telèfon 680-354-155. El Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels, el CIEC, serà l'escenari de dimarts vinent, 15 de setembre, de la presentació oficial de la segona edició de l'ON Acceleradora Startup, una iniciativa municipal orientada a impulsar projectes emprenedors i a reforçar l'ecosistema empresarial local. L'acte començarà a les 10 del matí a l'edifici Lògic i servirà per donar el tret de sortida a una nova edició d'un programa que, en la seva primera convocatòria, va despertar un gran interès entre emprenedors i professionals vinculats a la innovació i la creació de noves empreses. La jornada comptarà amb la participació del cap de l'Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, Santiago Amaro, que serà l'encarregat d'obrir l'acte. També intervendrà l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que donarà la benvinguda institucional als assistents. Posteriorment, Santiago Amaro i el coordinador del programa, Luca del Oro, presentaran els objectius i les principals característiques de la nova edició de l'acceleradora Startup, una iniciativa que s'ha consolidat com una de les apostes municipals per fomentar l'emprenedoria, la innovació i la creació d'activitat econòmica a la ciutat. La trobada inclourà també la conferència Emprendre per què o per què, que a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. La seva intervenció oferirà una reflexió sobre els reptes que afronten les persones emprenedores, així com sobre les motivacions, oportunitats i aprenentatges que acostumen a acompanyar la proposta en marxa d'un projecte empresarial. Més enllà de les ponències, la jornada vol esdevenir un punt de trobada entre les persones emprenedores, professionals, empreses i agents vinculats al desenvolupament econòmic. També servirà per compartir experiències, generar sinergies i donar a conèixer els recursos que el CIEC posa a disposició de l'emprenedoria local. L'acte marcarà l'inici de la segona edició de l'acceleradora Startup i reforçarà el paper del Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels com a espai de referència per al desenvolupament de nous projectes empresarials, la captació de talent i la promoció de la innovació del municipi.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Tu parroquia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 11 del matí.

0: OpenAI atura la seva sortida a borsa per la inquietud generada els últims dies sobre els riscos en ciberseguretat que pot comportar el desenvolupament de la intel·ligència artificial. L'anunci ha arribat mentre creix la pressió al Congrés nord-americà per legislar aquesta qüestió. A Ceuta, la policia ha començat a traslladar gairebé 900 migrants a una nova instal·lació temporal de carpes. Es vol evitar que dormin als carrers i accelerar els triatges. Segons el govern de la ciutat autònoma, queden encara 13.000 persones i el govern espanyol xifra en 2.100 els menors no acompanyats i identificats. Avui Suècia fa eleccions. L'extrema dreta podria arribar al govern i no només donar suport extrem a la dreta tradicional. Els blocs conservadors i de centre-esquerra estan empatats a les enquestes en un país símbol de l'estat del benestar que aplica polítiques migratòries molt restrictives. Un nou atac contra un vaixell iranià a l'estret d'Hormuz deixa com a mínim un mort i tres persones ferides. L'Iran acusa els Estats Units d'estar-hi al darrere. Al front del Iemen hi ha hagut atacs de l'Aràbia Saudita contra posicions dels Houthis que han respost amb bombardejos a una base militar de Riyadh. Els equips de rescat a Indonèsia busquen unes 140 persones que viatjaven en un vaixell que ha perdut el contacte amb el centre de control. Hi ha una persona morta i se n'han rescatat més d'un centenar. El mal temps podria ser la causa de l'incident. Les persones que viuen en zones rurals, les que tenen rendes baixes, mobilitat reduïda, les dones i els migrants són les persones més afectades per la pobresa de transport. Això vol dir que tenen dificultats per fer servir el transport públic, per falta de disponibilitat o perquè no el poden pagar. Els pagesos de l'Avellana preveuen que la collita aquest any serà millor que la de les tres últimes campanyes, molt afectades per la sequera. Calculen que recolliran 5.000 tones d'avellanes al camp de Tarragona, una xifra que representa el 80% d'una collita considerada normal. La directora danesa Meil Tuki ha guanyat el Lleó d'Or a la millor pel·lícula a Venècia per Woman Unknown, un drama històric ambientat a la Segona Guerra Mundial. El documental NASA sobre l'assassinat dels civils a Gaza ha aconseguit el Premi Especial del Jurat.
1: Esports.
0: El Barça té partit avui a la tarda a partir d'un quart de cinc contra el Llevant, al Ciutat de València. L'equip, amb la novetat d'Eric García, vol sumar la cinquena victòria consecutiva a la Lliga per mantenir el liderat en solitari. Ahir el Madrid va guanyar el Rayo 4-1 al Bernabéu amb dos gols d'Mbappé. I també va guanyar l'Espanyol 0-2 al camp de l'Osasuna amb doblet de Roberto. I Elena Rybakina guanya l'obert dels Estats Units de tennis i demà serà la número 1 del món. A la final s'ha desfet d'Arina Sabalenka en 3 sets. I en bàsquet, el Barça i l'Ilerna juguen a partir de les 12 a la final de la Lliga Catalana. En motos, Marc Márquez, a partir de les 2, surt segon al Gran Premi de San Marino. Totes aquestes notícies i altres es combinen a aquesta hora.

0: Comença a Ràdio Castelldefels la matinada esportiva.
1: Hola, molt bon dia i benvinguts a la matinada esportiva de Ràdio Castelldefels, l'espai on vivim l'esport del cap de setmana, Castelldefels, amb la màxima passió. I avui, diumenge 13 de setembre del 2026, iniciem un nou curs amb moltes ganes i una enorme il·lusió, aquest curs, doncs això, 2026-2027, perquè doni molts èxits als equips de Castelldefels. El meu nom és Sheila Lirio i m'acompanya a l'estudi el David Oquereque. Hola David, bon dia, què tal, com estàs?
2: Hola Sheila, què tal? Benvinguda aquí a la matinada esportiva.
1: Amb molta il·lusió d'aquest nou curs.
2: Doncs sí, amb ganes de començar.
1: Es nota, es nota. D'altra banda, Susana Lázaro serà l'encarregada del so. I ara sí que sí, comença la matinada esportiva.

0: Explica'ns, David, què és el que tindrem en el dia d'avui a la matinal esportiva.
1: Doncs, Sheila, arrencarem el primer programa de la temporada carregat d'entrevistes, amistosos i, sobretot, esport local. Parlarem amb protagonistes com, per exemple, Martín Castro, tècnic del Castelldefels Hockey Club Femení, Marc Viscarri, tècnic de l'Esportiu Castelldefels, o Carla Sánchez, jugadora del bàsquet femení Castelldefels, perquè ens facin 5 cèntims de com es troben els respectius equips de cara a aquesta temporada, la 26-27, i com han viscut la pretemporada.

0: Dijous 10 de setembre es va jugar un partit de futbol sala masculí, un amistós de pretemporada corresponent aquí a l'amistós de pretemporada al pavelló Sergi Manzano entre l'Hospitalet Bellsport i el futbol sala Castelldefels. Finalment el partit va acabar amb empat a 3. Divendres 11 de setembre es va jugar el primer partit de la Lliga Catalana de Tercera Federació entre el Club Bàsquet Roser i el BBA Castelldefels. Malauradament va acabar amb derrota pel Castelldefels, 79 a 75. I ahir dissabte, 12 de setembre, es van jugar un total de 6 partits. Primer de tot, vam tenir el primer partit de la primera jornada de la Divisió d'Honor B entre el Màlaga Hoquei contra el Castelldefels Club amb victòria per les de Martín Castro per 1-2. En handbol femení, en el triangular d'amistós de pretemporada entre l'Esportiu Castelldefels i el club handbol a Cerdanyola, va acabar amb derrota de l'Esportiu Castelldefels per 14-15. En futbol sala masculí, un altre amistós de pretemporada, Santa Coloma Gramenet, entre la Unió i el CCR Castelldefels, va acabar amb empat a 4. Seguidament, també vam tenir un altre amistós, en aquest cas de rugbi masculí, entre el Cruc i els Gòtics, en derrota del Cruc per 5-14. En futbol masculí, el camp municipal de Vilafranca, el Penedès, partit entre el Vilafranca contra la Unió Esportiva Castelldefels, amb empat a 1. I en l'últim partit de l'amistós de pretemporada, aquest triangular entre l'Esportiu Castelldefels i el Sant Vicenç B, va acabar amb derrota de l'Esportiu Castelldefels per 19-24.
1: Doncs, David, comentem una miqueta per sobre el partit que es va jugar ahir dissabte 12 a les 5 de la tarda d'hoquei herba femení entre el Màlaga i el Castelldefels, en el que es van imposar els de casa nostra, no?
0: Doncs sí, les jugadores de Martín Castro es van imposar per la mínima, per aquest 1-2. Va ser un partit complicat per les castelldefalenques al seu retorn a la Divisió d'Honor B femenina. Recordem, no?, que la temporada passada van jugar aquesta primera temporada en aquesta Lliga Iberdrola. I bé, el primer quart va acabar amb empat a 0, tot i que el segon es va imposar el Castelldefels gràcies a un gol de penalti córner d'Elisabet Vilella. El tercer va empatar el Màlaga amb un gol d'Àngela Arjona. I gairebé a les acaballes del tercer quart, Laia Incenser posava l'1-2 al marcador, que es mantindria fins al final. D'aquesta manera, el Castelldefels Hockey Club no ha pogut començar de la millor manera possible la temporada amb la primera victòria d'aquesta primera fase de la Divisió d'Honor B.
1: Doncs moltes gràcies, David, per tot aquest resum, però ara entrarem en més detalls respecte al partit, perquè, de fet, tenim amb nosaltres, per parlar de tot això, l'entrenador del Castelldefels Hockey Club. Martín Castro, molt bon dia, què tal? Hola, Martín, et tenim amb nosaltres? Doncs ara recuperarem l'entrevista amb el Martín Castro, que és l'entrenador del Castelldefels Hockey Club, en quan el tinguem amb nosaltres. I si vols, David, fem una miqueta més de repàs de com va anar la jornada d'ahir.
0: Doncs sí, Bé, doncs passem a publicitat i ara tornem.
2: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche. Viajando por las Ondas.
5: El programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
4: En Radio Castelldefels.

0: ¿Cómo estáis preparando el próximo partido?
1: Bueno, ahora ya nos pondremos a analizar el próximo rival y también miraremos nuestro partido, a ver qué aspectos hay para mejorar y trabajar esta semana de cara al partido que viene. Mucho entrenamiento, mucho análisis e intentar también recuperar jugadoras lesionadas.
0: Y supongo que con muchas ganas y mucha energía ahora que acaba de empezar todo, ¿no?
1: Sí, por supuesto. En el inicio todas las fuerzas están activas. Estamos con mucha ilusión, las chicas han hecho una pretemporada muy buena, estamos muy preparadas y tenemos mucha ilusión por el próximo partido y por esta temporada.
0: Pues Martín, no te quitamos más tiempo, muchísimas gracias por tus palabras y mucha suerte a lo largo de la temporada.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, buenos días. I, David, adéu. Continuem perquè fem una miqueta de repàs de la jornada i de classificacions, no?
2: Doncs sí, Sheila, aquesta primera jornada a la Divisió d'Honor B femenina va començar amb el partit del Pozuelo contra el Jolaseta amb victòria del Pozuelo per 4-0. També van tenir el Benalmàdena, que es va enfrontar al Futbol Club Barcelona amb victòria del Barça per 2-3. El Sanse Complutense es va enfrontar contra el Club de hockey Xaloc, amb victòria al Sanse Complutense per 3-2. I bé, l'últim partit que vam tenir va ser el de, com bé hem pogut comentar, el del Màlaga contra el Castelldefels, amb victòria per les castellafalenques per 1-2.
0: Doncs avui és diumenge dia 13, ja ho sabem, estem en directe aquí a Ràdio Castelldefels en aquest primer programa de la matinal esportiva. De fet, són exactament les 11:21, però resulta que a la 1 es juga el primer partit de la temporada al Castelldefels Hockey Club contra el Club Hockey Madrid de les Roces, allà a la Marazuela. I per parlar de tots els detalls d'aquest partit, tenim amb nosaltres a l'entrenador del Castelldefels, Miqui Dalàs. Molt bon dia, què tal? Com ha anat l'estiu al club?
3: Hola, què tal? Molt bon dia, com anem?
0: Doncs nosaltres molt bé, i tu?
3: Doncs bé, mira, aquí ja de camí cap al primer partit de la temporada, amb moltes ganes de seguir sumant i fent passos endavant. I molt bé, doncs amb cares noves, com cada any, amb alguna baixa doncs, que esperem que no es noti moltíssim, però amb molta il·lusió i amb la feina feta i preparats pel primer dia, tot i que sempre és una incògnita, però esperem que les coses vagin bé.
0: Parlaves d'aquesta feina ben feta, doncs precisament et volia preguntar com ha estat treballant l'equip a la pretemporada?
3: Nosaltres ens basem el nostre joc molt en l'aspecte físic i això doncs, s'ha de preparar, no? I durant l'estiu els nois van tenir un programa específic de preparació física, això per una banda, i després doncs, van començar bastant d'hora, van començar, si no m'equivoco, el 17 d'agost, i tot doncs, seguint amb la línia continuïsta que portàvem, amb una molt bona preparació, amb ganes i il·lusió, i doncs, a veure doncs, si tot va endavant.
0: I quines sensacions teniu de cara al partit pocs minuts, bueno, hores/minuts abans que comenci?
3: Doncs és una incògnita, perquè sí que és cert doncs, que hem estat jugant la Lliga Catalana, que és una prèvia que fem als equips catalans abans de començar la Lliga Nacional, però juguem contra Roces, que és un dels equips que té potencial per ser un candidat a l'ascens. I l'any passat doncs, vam tenir dos partits igualats. Pel que sé, ells mantenen bastant el bloc, de la mateixa manera que nosaltres ho fem, però una lliga, doncs, sempre el primer partit és molt important. I res, doncs estem aquí ja matinat avui, ens hem aixecat ben d'hora per venir aquí a Madrid i doncs esperem doncs, que això no sigui un handicap.
0: I ara parlaves del rival precisament, hi ha certa por o aneu confiats?
3: No, por no en tenim mai, respecte sí, però també som conseqüents que nosaltres mateixos doncs som el nostre propi rival. Si som capaços de plantejar un bon partit, confiant en el nostre joc, en el nostre ADN i fer les coses ben fetes, doncs tenim molt a dir. Però també és cert doncs, que tenim molt bons minuts, però en petites desconnexions que ens fan que de vegades se'ns penalitzi. Però estem molt esperançats i amb les coses ben clares, amb una línia continuista, penso doncs, que estem fent una bona evolució tant dels jugadors com de la línia masculina. I tant de bo, doncs, que això es noti en el dia d'avui.
0: Bueno, sempre està bé fer una miqueta d'autocrítica, però encara la temporada amb aquesta il·lusió. Miqui, tu creus que serà una lliga tan exigent com la de l'any passat?
3: Segur, segur. I serà ajustada. No m'imagino grans resultats ni per amunt ni per avall. Aleshores, doncs, que cada partit s'haurà de treballar i s'haurà de preparar amb dedicació i ser minuciosos. Però bueno, doncs el nostre objectiu és bàsicament és créixer, no? En tots els sentits, i per això estem i per això ens preparem.
0: Doncs t'anava a preguntar ja per últim precisament els objectius de la temporada, però m'has dit créixer. N'hi ha algun més a banda de créixer, que suposo que és el més important?
3: No. Nosaltres el cert és que intentem tocar de peus a terra, ser ambiciosos, però bueno, doncs no ens posem la pistola al cap, no? Volem créixer i fer-ho de forma orgànica i fer-ho amb sentit, i això sí, doncs aspirant al màxim.
0: Doncs Miqui, moltíssimes gràcies, no traiem més temps, i moltíssima sort de cara al partit, evidentment.
3: Vale, fantàstic, una forta abraçada, gràcies.
0: Gràcies, adéu, bon dia. Doncs David, seguim nosaltres fent una miqueta de repàs de la jornada, no?
2: Doncs sí, Sheila, va començar ahir la primera jornada d'aquesta primera fase del grup 2 de la divisió d'honor B masculina, amb derrota al Pozuelo per 1-2 contra el Sant Cugat, i a Legara va guanyar per 6-1 al Giner de los Ríos. Avui, a 13 de setembre, tenim dos partits. A partir de les 12 tindrem el partit del Rimas contra el Sten Motor, i a partir de l'una aquest partit del Madrid Las Rozas contra el Castelldefels Hockey Club.
0: Doncs això, evidentment, és la matina a l'esportiva en aquest primer programa de la temporada. Són les 11:26 del matí i anem amb la ronda de resultats.
2: Dijous 10 de setembre es va jugar el primer partit d'aquesta setmana amb l'amistós de pretemporada, l'últim amistós abans de començar la competició domèstica entre l'Hospitalet Vellesport i el Futbol Sala Castelldefels, amb empat a 3. Divendres 11 es va jugar la primera jornada de la Lliga Catalana de Tercera Federació entre el Club Bàsquet Roser i el BBA Castelldefels, amb derrota al BBA Castelldefels per 79-75. Ahir dissabte es van jugar 6 partits en hoquei herba femení. Primera victòria, no, de la temporada del Castelldefels Hoquei Club contra el Màlaga Hoquei per 1-2. En handbol femení, en aquest triangular d'amistosos de pretemporada abans de començar la Lliga, Esportiu Castelldefels 14, Club Handbol Cerdanyola 15. En futbol sala masculí, també en aquest amistós de pretemporada, últim amistós abans de començar la Lliga, empat a 4 entre la Unió i el CSR Castelldefels. En rugbi masculí, també aquí en aquest últim amistós entre el Cruc i el Gòtics, derrota del Cruc per 5-14. I en futbol masculí, empat a 1 entre el Vilafranca i la Unió Esportiva Castelldefels. I per últim, en aquest triangular d'handbol femení, entre l'Esportiu Castelldefels i el Sant Vicenç B, derrota l'Esportiu per 19-24.
0: Doncs gràcies, David, per aquesta ronda de resultats. I ahir, 12 de setembre, ho dèiem, es va jugar el triangular d'handbol entre el Cerdanyola, el Sant Vicenç B i l'Esportiu Castelldefels. David, com va anar aquest partit?
2: Doncs bé, en aquest partit entre l'handbol masculí contra el Sant Vicenç B va estar bé, derrota per la mínima, 14-15, en aquest cas contra el Cerdanyola Handbol Club. En aquest primer partit del triangular d'amistosos de la pretemporada, els jugadors de Mas Viscarri tampoc, tot i que els jugadors de Mas Viscarri no van poder guanyar aquest segon partit del triangular, també amb una altra derrota per 19-24 contra el Sant Vicenç B.
0: Doncs precisament per parlar de tots els detalls d'aquest partit tenim aquí el Marc Viscarri amb nosaltres al telèfon, entrenador de l'Esportiu Castelldefels. Marc, com va anar el triangular d'ahir? Molt bon dia.
4: Bé, va anar bé. Veníem típic partit de pretemporada. Vam jugar primer contra el Sant Vicenç, que era un equip de categoria superior i que no va patir per baixar. I vam fer un molt bon partit, i seguidament vam jugar contra el Palà. Aquest partit ja s'ha notat cansant, perquè el primer partit vam fer un partit normal i contra el Sardanyola només vam jugar mitja part. I vam notar molt la càrrega acumulada.
0: Et sentim una miqueta malament. Pot ser que hi hagi algun problema de cobertura?
4: Bueno, és que estic anant cap a un altre partit. Que ara juguem a la una, juguem contra la seva Palau Tordera i estem al cotxe.
0: Val, bueno, crec que ara et sentim una miqueta millor. Bueno, parlaves del partit contra el Sant Vicenç i després contra el Cerdanyola. Quin diries que bueno, va ser més factible?
4: Bueno, el partit contra el Sant Vicenç vam tindre molts minuts molt bons. Al final de la mitja part ens va fer un guanyant d'un. És veritat que fem rotacions, juguen les que porten menys temps entrenant i fem una mica de baixada, però a línia general vam sortir molt bé.
0: I quines sensacions tens de l'equip en aquesta pretemporada que heu fet?
4: Bueno, estem adaptant a que ens juguem una categoria nova, on el ritme serà superior i l'exigència a nivell de càrrega física està sent més alta del que estan acostumades, això es nota als partits, però poquet a poquet anem a més.
0: I hi haurà algun tipus de reforç?
4: Bueno, mira, a dia d'avui tenim un canvi a la porteria, tenim la Rebeca, que és una portera per més veterana que ha vingut per suplir a l'Anna Blanquet, que ho ha deixat, i després d'aquesta setmana probablement tancarem un parell d'incorporació.
0: I bueno, com enfronteu el partit contra Sant Esteve de Palau Tordera?
4: Doncs l'objectiu és el resultat. Al final el que busquem és un sistema col·lectiu en atac i acumular minuts i càrrega per les olles de cara al dia 26 que comencem la temporada.
0: I hi ha il·lusió amb aquesta estrena a la Lliga Argent?
4: Sí, la veritat que sí. La veritat és que és un repte. A dia d'avui l'objectiu és la permanència, però anem partit a partit allà on ens podem col·locar. Jo crec que si ens adaptem al ritme de competició i estem serenes, aspirar una miqueta més que sigui la permanència.
0: Doncs precisament et volia preguntar pels objectius d'aquesta nova temporada. Em dius la permanència, però a més curt termini, quins diries que són els objectius de l'equip?
4: Doncs al final nosaltres el primer objectiu que fiquem és competir, saber competir a la categoria, saber incrementar el ritme i ser constant, fer grup i anar més dia a dia.
0: Doncs Marc, moltíssimes gràcies, no traiem més temps i molta sort de cara al proper partit.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, molt bon dia. I ara aquí a la Matinal Esportiva fem una petita pausa musical.
5: A Ràdio Castelldefels, a migdia, us oferim l'Hora del Conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villas. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'Hora del Conte.

0: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
1: No saps a què t'estàs perdent.
2: I t'hi perds des de fa molt.
3: De veritat, tu vols seguir perdent?
4: Si no veus l'esport femení,
5: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
6: Sentir passió. Orgull.
7: Som-hi, Castelldefels, la matinada esportiva.
8: Doncs sí, seguim aquí a la matinada esportiva. De fet, són les exactament 12:02, estem en directe i anem a comentar el partit que es va jugar divendres dia 11 al pavelló municipal Estació del Nord, corresponent a la primera jornada del grup 4 de la Lliga Catalana Tercera Federació. David, explica'ns com va anar.
9: Doncs, primera derrota de Xile pel conjunt de Raúl Martínez contra el Club Bàsquet Roser per 79-75. El conjunt local va ser superior en 3 dels 4 parcials, on per moments el BBA Castelldefels va complicar-li l'enfrontament. Derrota per 4 punts, on pel que fa a les estadístiques el Castelldefels va ser superior en triples i tirs lliures amb un 35% i 75% respectivament.
8: Doncs moltes gràcies, David, però ara entrarem encara en més detalls respecte al partit, perquè de fet tenim amb nosaltres per parlar el jugador del BBA Castelldefels, Santi Serratacó. Molt bon dia, què tal?
10: Hola, bon dia, tot molt bé.
8: Tot molt bé. Com va anar el partit de divendres?
10: Bueno, va ser un partit una mica així muntanya russa. Vam tenir bons minuts, però també vam tenir minuts no tan bons. I clar, ja el primer quart, o sigui, vam aguantar molt bé el primer quart, però al final d'aquest període ens van encadenar uns 3 o 4 triples consecutius i van agafar una red d'uns 10, 15 punts, o inclús va arrossar els 20. I clar, vam anar tot el partit a remolc, que és cert que ens vam posar per davant, però bueno, som un equip on hi ha molts fitxatges, vam perdre pues, a gent molt important, que portava molts punts i que tenia molt pes en l'equip, i bueno, i l'equip pues, això està entrenant, està creixent i s'ha de tenir una mica de paciència.
8: Per tant, quines diries que van ser les claus del partit que van determinar el resultat?
10: Sí, doncs nosaltres vam tenir 3 o 4 minuts molt dolents i ens vam portar doncs, per aquesta dinàmica negativa i vam perdre una mica així la concentració i vam concedir doncs, triples molt, molt fàcils, que ells van tirar sols i, clar, i quan un jugador tira un triple sol, doncs, clar, el seu percentatge de poder encertar doncs, augmenta i clar, vam encadenar un parcial molt dolent. Però bueno, això va ser una mica la nota negativa, però la nota positiva és que ens vam poder remuntar, vam ser psicològicament durs, ens vam arribar a posar per davant, tot i que ell al final del partit doncs, van estar més encertats i al final es van endur el partit.
8: Ara ho deies, psicològicament, quina importància tu creus que té la part mental en un partit?
10: Pues és molt important, perquè un partit és molt llarg, són 40 minuts, i sempre pues, has de tenir en compte pues, que dins d'un partit pues, hi ha diferents pues, micropartits, no? Partits més petits, que hi ha parcials, hi ha ratxes positives, negatives, i l'important és pues, ser el més constant possible i mai donar-te per vençut, perquè mai saps què va passar. Nosaltres vam estar quasi arribant a perdre entre 15 a 20 punts, vam fer un tercer quart molt bo, i un inici de l'últim quart també molt bo, ens vam arribar a posar per davant, tot i que al final, pues, el final que va decantar el partit va ser que ells van estar més encertats que nosaltres al final, van jugar millor les posicions en atac, i bueno, però sobretot el fet de tenir d'estar bé mentalment és molt important, i sobretot nosaltres que som un equip molt jove, és important tenir aquesta mentalitat de no rendir-te i intentar, pues, això, intentar jugar bé el màxim de minuts possible, que mai saps què pot passar.
8: Per tant, suposo que el balanç dintre del CACAP és positiu, no?
10: Sí. Jo, com a jugador ja veterà, tenim un equip molt jove, són jugadors molt nous, tots ens hem de cohesionar, hem de conèixer, i jo crec que si hem de fer un balanç, jo el faig positiu, és el primer partit així oficial que fem tots junts, a més era una pista molt, molt complicada, amb un entrenador que, el Roser, que ja fa molts anys que estan a la categoria, a més amb un equip que hi ha els jugadors que ells, el Roser ja porten molts anys jugant junts, vull dir que era un desplaçament bastant difícil, i doncs nosaltres fins al final vam tenir possibilitats, per tant jo el balanç que faig és positiu.
8: I vosaltres com a equip, si feu una miqueta d'introspecció, quins diries que són els 3-4 aspectes claus a millorar de cara a aquest inici de la temporada?
10: Bé, doncs jo principalment a l'aspecte defensiu, o sigui, hem d'aprendre més a comunicar-nos entre nosaltres, sobretot que la intensitat segueixi, o sigui, que sigui una intensitat alta durant tot el partit, hem de ser més generosos amb l'esforç, pensar més en el col·lectiu en defensa, i en atac, doncs bueno, en atac jo crec que això és un procés, tenir més paciència en el joc, en executar les jugades que ens diu l'entrenador, conèixer-nos una mica més entre nosaltres, jo crec que això és un procés, ens costarà ens costarà dies poder millorar, però jo crec que amb treball i dedicació jo crec que ho aconseguirem, ens coneixerem millor i millorarem aquests aspectes doncs, per intentar guanyar el màxim de partits possibles durant la temporada.
9: Santi, com bé comentaves, aquest aire fresc, no?, amb jugadors molt joves, creus que pot ser a la llarga, no?, al llarg de la temporada, un punt a favor per vosaltres?
10: Sí, jo crec que sí. Quan estàs parlant de jugadors joves, doncs són jugadors que tenen molt marge de millora, són jugadors els que hem fitxat amb molt talent. Clar, és cert que són joves. Nosaltres venim d'un equip doncs, que portava molts anys estant a la part de dalt, amb jugadors molt assentats en la categoria, amb jugadors de molta qualitat, de molta experiència, i ara hem passat una mica doncs, en l'altre extrem, no? Però clar, o sigui, quan tu tens jugadors amb molta qualitat i molt joves, doncs clar, necessites temps, no? Necessites paciència, i sobretot el que guanya molt és doncs, això, el temps d'entrenament, fer uns bons entrenaments, que ens coneixem entre nosaltres. Jo penso que això ens dona un marge de millora i és un repte molt gran per nosaltres, no? Si nosaltres venim d'anys de fer-ho molt bé, ara jo crec que tenim un equip pitjor, no, però diferent, és cert, amb menys experiència, i clar, l'experiència és molt important, però jo penso que tenim un marge de millora molt alt i un repte pues, apassionant, jo crec, per nosaltres.
8: Doncs, Santi, et veiem molt esperançat i ens encanta escoltar això. Quines sensacions tens de cara al partit d'avui?
10: Bueno, el CSC és un equip que porta també fer-ho molt bé durant molts anys. És un equip sòlid. Nosaltres pues, haurem de fer un partit molt, molt seriós, intentar corregir els errors que vam cometre contra el partit del Roser, i si corregim aquests errors jo crec que tenim possibilitats pues, de disputar el partit fins al final. Però clar, hem d'intentar no caure pues, en els errors que vam cometre aquest passat divendres, pues, intentar ser més constants en defensa, comunicar-nos, que la intensitat no baixi, intentar en atac jugar de forma col·lectiva, intentant aplicar els sistemes que estem treballant en els entrenaments. Jo crec que si corregim aquests errors, doncs tindrem possibilitats de guanyar.
8: Doncs evidentment és clau que detecteu aquests errors de cara a la temporada a millorar. I per tant et volia preguntar ja per no treure't més temps, quins són els objectius que teniu marcats per aquesta nova temporada que s'inicia?
10: Bueno, doncs l'objectiu realment no, de moment no ens n'hem marcat. O sigui, jo crec que l'objectiu ara primordial és intentar créixer com a equip, intentar millorar amb partit rere partit i pues, el, sempre, vull dir, al llarg de la temporada la Lliga et posa en el teu lloc, no? Vull dir, jo sempre penso que el treball i la dedicació als entrenaments no pot faltar i després en el partit pues, intentar executar aquest treball dels entrenaments i intentar guanyar el màxim de partits possibles. Amb aquest camp nou que tenim, i sobretot també molt jove, ara posar-nos un objectiu és difícil, no? Nosaltres encara ben bé no sabem ben bé a quin lloc de la classificació estarem, tot dependrà del nostre rendiment els caps de setmana, ara és molt d'hora, però jo l'objectiu primordial que em posaria és treballar bé els entrenaments, intentar créixer al màxim com a equip, i llavors la Lliga ja et posarà en el teu lloc.
8: Doncs Santi, estem seguríssims que ho aconseguireu. Moltíssimes gràcies per les teves paraules i sobretot molta sort de cara al partit d'avui.
10: Molt bé, moltes gràcies.
8: Adéu, gràcies, bon dia.
10: Bon dia.
8: Doncs David, nosaltres seguim aquí a la matinada esportiva fent una miqueta de repàs de la jornada i classificacions, no?
9: Doncs sí, Sheila, avui, bueno bé, va aquesta fase de grups que va començar divendres amb la derrota del Castelldefels per 79 a 75 contra el Club Bàsquet Roser. I aquesta tarda, a partir d'un quart de vuit, comença la jornada 2 entre, com hem comentat, el BBVA Castelldefels i el CSA. El Club Bàsquet Roser descansa, però en aquesta tercera jornada tornarà a jugar contra el CSA el dia 19 a partir de les 7 i el Castelldefels descansarà.
8: Doncs perfecte, i continuem amb bàsquet, però en aquest cas femení, perquè avui diumenge 13 a les 5 tenim partides amb aquesta primera jornada de la Supercopa Femenina al pavelló Can Vinader entre el Club Bàsquet Castelldefels i les Ploms Salles Reus. I per fer una miqueta de prèvia d'aquest partit tenim amb nosaltres a una de les protagonistes d'aquest, Carla Sánchez, jugadora del Castelldefels. Bon dia, com estàs? Hi ha nervis?
2: Bon dia. Bueno, nervis no, però amb moltes ganes de començar un any nou, la veritat.
8: Sí? Et veiem il·lusionada, no?
2: Sí, sí, home, clar.
8: Doncs com ha estat aquest estiu al club? Heu fet nous fitxatges o està tot igual?
2: Sí, hem fitxat a dos jugadores, l'Aina Roque, que ve d'Igualada, i a la Iona. I, bueno, són uns reforços molt importants al nostre equip. Creiem que serà un reforç important per la temporada. I molt bones companyes també, òbviament.
8: Això també és important. Carla, com ha anat la pretemporada?
2: Bueno, òbviament, la pretemporada és el més dur de l'any, perquè, bueno, veig de l'estiu, no sé què, però, bueno, sempre intentem fer coses a l'estiu que ens envia el preparador físic, però hem treballat molt amb l'entrenadora, sobretot córrer, que això és el més important, el físic, però molt bé, tàcticament també, o sigui que ara ja estem en forma.
8: Clar, és important a l'estiu desconnectar, però tampoc del tot, perquè si no la pretemporada es pot fer molt més dura, no?
2: Sí, sí, a part també pots tenir alguna lesió pretemporada i tampoc és plan, hem de fer alguna cosa perquè si no després és més difícil entrar en joc.
8: Totalment. I quines sensacions tens tu com a Carla de cara al partit d'avui?
2: Bueno, òbviament tinc bones sensacions perquè l'equip hem treballat molt bé durant la pretemporada i com que tenim el nucli de l'any passat també es va anar molt bé, doncs jo estic contenta i il·lusionada aquesta temporada i intentar el màxim possible dels objectius.
8: I una pregunta important, perquè l'entrenadora de l'equip, Mònica Lázaro, no estarà disponible les primeres setmanes, si no m'equivoco, per motius personal. Això com creus que afecta l'equip?
2: Bueno, jo crec que no afectarà perquè, com les que juguem nosaltres, les hem de donar-ho tot nosaltres i ja està, tenim confiança en el nostre joc, amb els nostres segons entrenadors i seguirem igual que sempre.
8: Així m'agrada escoltar-te tan esperançada. Hi ha alguna baixa important així a destacar?
2: No, totes estem molt bé i contentes de començar a tope.
8: Doncs és una gran sort. I quin tipus de partit espereu que hi haurà?
2: Doncs Reus és un equip dur, bueno, acaben de pujar la copa, però creiem que és un equip dur que ens ho posarà difícil, perquè, bueno, com l'any passat vam quedar primeres a Supercopa, doncs voldran donar la sorpresa, no, al primer partit, perquè a un primer partit també se't pot complicar les coses, però, bueno, estem en confiança i volem anar a tope i a guanyar com sempre.
8: Per tant, no hi ha por del rival, no?

0: el millor, la veritat.
1: Seria el somni, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs, Carla, moltíssimes gràcies pel teu temps i moltíssima sort també, evidentment, pel partit d'avui.
0: A vosaltres per invitar-me.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Bon dia.
0: Vagi bé.
1: I David, seguim nosaltres una vegada més fent una miqueta de repàs d'aquesta jornada de classificacions, no?
2: Doncs bé, sí, Xel, la jornada va començar ahir a 6:15 de la tarda amb el partit del Càmping Vianya-Roser contra el Gust de Lleida. Victòria del Roser per 55-45. El Granollers va guanyar 68-38 al Mataró. Seguidament, l'Iguala va perdre 50-55 al Premià. El Vedruna Gràcia va guanyar per 62-60 al bàsquet Sama. El Cerdanyola va perdre 78-80 contra el Safa Claró A. En directe, des de 12:15, tenim el partit del Loquillo femení Sant Adrià contra el CCA, que ara mateix estan empatades a 18. I bé, aquesta tarda, a partir de les 5, tenim el partit del Castelldefels contra el Prop Placeller Reus, que acabem de comentar, i a 6:15 de la tarda, últim partit de la primera jornada entre el grup Barna A contra el Vedruna B.
1: Doncs això, com ja sabeu, és la matinal esportiva, són exactament 12:16 del matí i anem amb la ronda de resultats.
3: Avui és diumenge i estàs escoltant la matinal esportiva.
2: A dijous 10 de setembre es va jugar l'últim partit del futbol sala Castelldefels de pretemporada contra l'Hospitalet amb aquest empat a 3. Divendres 11, les jugadores de bàsquet masculí, en aquest cas a la Lliga de Tercera Catalana, de Tercera Federació, en aquest grup 4, el Roser va guanyar per 79-75. Ahir dissabte van tenir 6 partits en hoquei herba femení, la primera jornada d'aquest grup 1 de la divisió d'honor B entre el Castelldefels contra el Màlaga Hockey, va guanyar el Castelldefels per 1-2. Derrota de l'Esportiu Castelldefels 14-15 contra el Club Handbol Cerdanyola en aquest amistós de pretemporada, aquest triangular. En futbol sala masculí, empat a 4 entre la Unió i el CSR Castelldefels, amb aquest també amistós de pretemporada, últim amistós abans de l'inici d'aquesta lliga domèstica. En rugby masculí, derrota del Cruc per 5-14 contra el Gòtics. En futbol masculí, empat a 1 entre la Unió Esportiva Castelldefels i el Vilafranca, també en aquest últim partit abans del començament de la Lliga. En handbol femení també, en aquest segon partit del triangular entre l'Esportiu Castelldefels, derrota l'Esportiu Castelldefels 19-24 contra el Sant Vicenç B. I avui diumenge tenim una bona jornada d'esport. A partir de l'una tindrem en handbol femení el partit d'aquest amistós de pretemporada entre el Sant Esteve de Palautordera contra l'Esportiu Castelldefels. També a l'una tindrem el primer partit de la divisió d'honor B en hoquei herba masculí entre el Madrid Les Roses i el Castelldefels amb hoquei club a partir de les 5, com acabem de comentar. Jornada 1 de la Supercopa femenina entre el bàsquet femení Castelldefels i el Plom Saller Reus. A 6:15, en handbol masculí tenim l'amistós de pretemporada entre el Sant Esteve Sesrovires B i l'Esportiu Castelldefels. En futbol masculí, en aquest altre amistós de pretemporada en l'estadi municipal La Bòbila, tenim el partit entre el Gavà i la Unió Deportiva Vista Alegre. També a 6:00, en futbol sala femení, en un altre amistós de pretemporada, CSR Castelldefels contra Sant Boi. I per acabar la jornada esportiva d'avui, diumenge 13 de setembre, a partir d'un quart de 8 de la tarda, en bàsquet masculí tenim la segona jornada del grup 4 d'aquesta Lliga de Tercera, aquesta Lliga Catalana de Tercera Federació, entre el BBA Castelldefels i el CC.
1: Doncs després d'aquest repàs de tots els resultats, entrem una mica en detall sobre un dels amistosos que es van jugar ahir dissabte a Vilafranca del Penedès. Parlem de futbol masculí, on el Vilafranca es va enfrontar al Castelldefels. Com va anar aquest partit, David?
2: Doncs partit igualadíssim entre el Vilafranca i la Unió Esportiva de Castelldefels, empat a 1, l'últim partit amistós del conjunt de Sergi Cabré abans de començar la Lliga.

0: Doncs moltes gràcies, David, pels detalls, però ningú millor per parlar-nos de com va anar aquest empat contra el Vilafranca que l'entrenador de la Unió Esportiva Castelldefels, Sergi Cabré. Molt bon dia. Com va anar aquest partit?
1: Hola, bon dia. Bueno, és un partit igualat. Al final, el Vilafranca aquest any ha fet una gran plantilla per intentar assolir una altra vegada l'ascens a la Lliga Elite. I bueno, nosaltres, com a últim test de pretemporada, pues, vam tenir una primera part una miqueta desajustada, una miqueta igualada, però crec que amb el que vam fer al descans i amb el canvi d'actitud de l'equip, pues, la segona part va ser completament nostra i jo crec que vam mereixer guanyar.
0: Per tant, les valoracions que faries del partit són positives, no?, tot i l'empat?
1: Sí, són positives, sobretot a nivell d'energia, a nivell de les ganes que té l'equip de guanyar cada partit, i em quedo amb això, que al final és el que durant la Lliga ens portarà a assolir el repte que tenim, que és tornar al Castelldefels a la tercera divisió.
0: I això acaba de començar, evidentment, però ja teniu alguns aspectes a millorar que creieu que són més importants de cara a la nova temporada?
1: Bueno, al final, a nivell de model de joc, és un canvi bastant gran, perquè som un staff completament nou, una plantilla amb 10-12 fitxatges que al final ens hem d'anar coneixent, ens hem d'anar adaptant, i sí, hi ha moltíssimes coses a millorar, però estic bastant satisfet amb aquestes primeres 5 setmanes de pretemporada, amb com hem treballat, amb com l'equip ja s'està semblant cada vegada més el que tots volem, i a poc a poc i en pas ferm, pues, anar millorant aquells aspectes que ens facin ser un equip molt més competitiu i difícil de batre.
0: I precisament ara parlaves d'un equip nou i jo et volia preguntar com ha estat l'arribada a la banqueta.
1: Bueno, molt content. I al final he jugat pràcticament tota la meva vida al Castelldefels. Vaig marxar uns 6-7 anys a fora a fer d'entrenador a altres clubs de Catalunya. Vaig passar per Cornellà, per Mercantil, per l'Espanyol. I bueno, la tornada, pues, molt il·lusionant, no? Un nou repte, amb la gent que m'estimo a prop, amb un club que també me l'estimo molt, i amb moltes ganes de, pues, afrontar aquesta nova etapa de la meva carrera.
0: I realment tens bastanta trajectòria, però ets un entrenador molt jove. Creus que això pot ser positiu o un inconvenient?
1: Jo penso que al final el futbol és futbol, i si aconsegueixes arribar a transmetre el que vols, siguis més o menys jove, al final l'important és tenir la capacitat aquesta de convèncer, i crec que això, pues, sí que ho tenim, i al final, pues, a poc a poc anar veient quins són els punts forts de ser un entrenador jove i quines són les coses que poden ser una miqueta més complicades, i anar-ho polint perquè tot vagi cap endavant.
2: Hola, Sergi, què tal? No sé si la temporada passada vas poder fer seguiment de la Lliga Elite. Bé, va ser una Lliga Elite molt, molt igualada. Creus que aquesta temporada serà igual?
1: Sí, l'any passat la vam seguir. De fet, estàvem com a direcció esportiva de primer equip amb els meus dos companys, l'Àlex i el David, i la vam seguir completament, tant la Lliga Elite com la tercera, i com bé dius, és una lliga ultra complicada. Al final el que separa els puestos de descens dels puestos de play-off són 6-8 punts durant tot l'any només, per tant, guanyar dos partits et fica dalt i perdre'n dos o tres et fica baix. Al final té una part positiva, que és que sempre estàs a prop de tot, i té la part negativa de que al final, quan encadenes una ratxa dolenta, pues es complica tot molt més. Jo ja els he transmès als jugadors: el que hem d'aconseguir és que les ratxes dolentes siguin el més curt possible, i això és una qüestió d'actitud, i que les ratxes bones s'allarguin dintre del temps amb el màxim que puguem, perquè al final el premi és molt gran.
2: Sí, exacte, perquè la temporada passada recordem, no?, que us va quedar a les portes, no?, d'aquests play-offs. Llavors aquesta temporada heu d'acabar de rematar.
1: Sí, al final jo no m'amago, l'objectiu del club és tornar l'equip a tercera divisió, on ha estat moltes temporades durant els últims 15 anys, i l'objectiu és molt clar, ja li vaig transmetre a la plantilla que aquí no veníem a perdre el temps, i al final, pues, bueno, el futbol és futbol, si la pilota entra, pues, anirà millor, si no entra, pues, no anirà tan bé, però estic molt convençut, tinc molta confiança en tota la plantilla i crec que aquest any, pues, pot ser un gran any.
0: I Sergi, t'agradaria ser el nou Miqui Carrillo del Castelldefels?
1: Home, el Miqui jo el vaig tenir, va ser qui va apostar per mi quan jo tenia tot just 17 anys, era juvenil de segon any per debutar amb el primer equip, i li tinc molt, molt d'apreci, però al final parlar del Miqui que ha estat 9 temporades al club és molt llarg, és molt lluny ara mateix. M'agradaria centrar-me en aquesta temporada, fer una gran temporada, que al final el club pugui assolir els objectius que es marca i no mirar molt més enllà.
0: I tu diries que l'equip ha fet una bona feina aquest estiu per preparar-se?
1: Sí, ha fet molt bona feina. Al final, us hi deia ahir, a l'acabar el partit, l'equip que va començar el primer partit de pretemporada contra l'Horta sembla un equip completament diferent al que va acabar ahir a Vilafranca, i això és mèrit de tots, de tota la feina que hem fet. Ha sigut una pretemporada dura i llarga, perquè al final hem entrenat tots els dies, al final el jugador pues, està cansat, molta càrrega de treball, i ja els hi vaig dir, estem en un molt bon camí. Sempre parlo jo del procés, del que el procés és el més important, que a 30 jornades és el que ens portarà a estar allà on mereixem, i estic bastant content de com s'ha desenvolupat tot.
0: Doncs segur que així serà. Hi ha algun fitxatge així nou a destacar de cara a la nova temporada?
1: Bueno, jo no m'agrada destacar noms individuals, al final tots són importants, però ja no només els fitxatges, sinó la gent que ha fet confiança per seguir un any més aquí, tenint ofertes de categories superiors o tenint ofertes econòmiques importants, i han apostat per seguir aquí al club amb aquest nou projecte, que al final també és una cosa pues, que vaig a destacar. Un entrenador jove que et facin confiança, per mi és superimportant, i per tant, pues, més enllà d'individualitzar-ho amb un fitxatge, pues, m'agradaria parlar de tots, perquè al final crec que és el que ens donarà a llarg plaç poder estar allà dalt a la classificació.
0: Perquè una pregunta per curiositat, a tu se't fa estrany dirigir a persones que són més grans que tu o ho tens normalitzadíssim?
1: No, ho tinc normalitzat. Al final, jo quan era jugador, des de ben petit, amb 17 anys, ja vaig entrar en una plantilla de gent molt gran, i al final pues, vas aprenent a poc a poc com gestionar diverses situacions, i després amb els anys pues, també a nivell de jugador pues, he estat evidentment amb jugadors més grans que jo, i jo sempre he intentat liderar des de dintre el camp. Al final, ja et dic, si ets coherent, si fas les coses com toquen, si ets transparent i vas de cara amb tots ells, no hi ha cap problema.
0: I Sergi, comenceu la Lliga al camp d'un recent descendit, Can Vidalet. Com afronteu la jornada 1 vosaltres?
1: Pues amb moltes ganes. Al final l'equip jo sé que tindrà un plus competitiu a l'hora de jugar la setmana que ve al camp del Can Vidalet. És un club que conec molt bé perquè vaig jugar 3 anys allà, i és un camp super difícil. I estem tots amb moltes ganes d'anar-hi, amb moltes ganes d'allà aixecar-nos el diumenge al matí amb les papallones aquestes a la panxa per ja compartir els 3 primers punts i a preparar-ho bé durant la setmana amb l'estaf, amb els jugadors i a mentalitzar-nos que començar bé sempre és important.
0: Això seguríssim. I ja per últim, i no traiem més temps, quins diries que són els vostres objectius aquesta temporada? Pot ser intentar tenir una miqueta més de regularitat que les últimes temporades?
1: Sí, al final el nostre objectiu aquesta temporada és intentar prioritzar el grup per sobre de l'individual. Crec que si som capaços d'aconseguir que l'equip vagi per davant dels egos, vagi per davant de les individualitats, vagi per davant del que un vol a nivell personal, crec que podem estar molt més a prop d'aconseguir aquesta regularitat que tu dius, no? Al final, donar-li la importància a tothom que té, tant quan juga com quan no juga, respectar el company, respectar les decisions que es prenen, i a partir d'aquí pues, anar creixent com a equip, perquè si fossin una lliga de 4 partits pues, podríem jugar amb els egos, però a 30 partits necessitem de tots i necessitem que tothom estigui per la labor amb un objectiu comú, i a partir d'aquí, pues, evidentment, com a objectiu competitiu, tornar a la tercera divisió.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Sergi, pel teu temps, per les teves paraules, i evidentment molta sort de cara a aquesta nova temporada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Merci.
1: Adeu.
0: I vosaltres, que sapigueu que demà el nostre company Cristian Cano parlarà el dilluns esportiu amb Carlos de Frutos, periodista i responsable de premsa de la UE Castelldefels, per poder analitzar doncs, amb una miqueta més de profunditat aquesta nova etapa. Ara nosaltres, però, fem una petita pausa musical. Fins ara!
3: Les notícies de Castelldefels a través d'internet les trobaràs al butlletí alcastell.org.

0: Dijous 10 de setembre es va jugar un partit en futbol sala masculí en aquest últim amistós de pretemporada entre l'Hospitalet Bellesport i el futbol sala Castelldefels va acabar amb empat a 3. Divendres es va jugar un partit. Atenció, perquè va ser a la primera jornada del grup 4 de bàsquet masculí d'aquesta Lliga Catalana, tercera federació, entre el Club Bàsquet Roser i el BBA Castelldefels. Va acabar amb derrota pels castelldefelencs per 79 a 75. Ahir dissabte, 12 de setembre, es van jugar 6 partits. Atenció, primer vam tenir en aquest primer partit de la divisió d'honor B d'hoquei herba femení entre el Màlaga Hockey contra el Castelldefels. Va acabar amb victòria de les jugadores de Martín Castro. En handbol femení, en aquest triangular de pretemporada entre l'Esportiu Castelldefels i el Cerdanyola, el primer partit va acabar amb derrota de l'Esportiu 14 a 15 contra el Cerdanyola. En futbol sala masculí, també amb aquest amistós de pretemporada, empat a 4 entre la Unió, no? Ara fèiem repàs entre la Unió i el CCR Castelldefels. En rugby masculí, derrota del Cruc per 5 a 14 en aquest el Campitor, en aquest també amistós de pretemporada. En futbol masculí vam tenir un altre amistós entre el Vilafranca i la Unió Esportiva Castelldefels, amb aquest empat a 1. I per últim vam tenir l'últim partit del triangular d'handbol femení entre l'Esportiu Castelldefels i el Sant Vicenç B, amb derrota de l'Esportiu per 19 a 24. I avui diumenge tenim en handbol femení des de l'una de la tarda el Sant Esteve de Palautordera contra l'Esportiu Castelldefels, i també tenim en directe a la jornada 1 d'hoquei herba masculí entre el Madrid Las Rozas i el Castelldefels Hockey Club, que tenim de moment el partit es manté amb empat a 0 en aquest primer quart, i seguidament, en aquest cas, a partir de les 5, a la jornada 1 de la Supercopa Femenina, entre el bàsquet femení Castelldefels i el Plom Salle Reus, seguidament a 6:15, en aquest amistós de pretemporada entre el Sant Esteve Sesrovires B i l'Esportiu Castelldefels, en futbol masculí, a partir de les 6, partit entre el Gavà contra la Unió Deportiva Vista Alegre, també a les 6, en futbol sala femení, amistós entre el CCR Castelldefels i el Sant Boi, i per últim, a partir d'un quart de 8 de la tarda, tenim aquesta segona jornada del grup 4 de la Lliga de Lliga Catalana de Tercera Federació entre el BBA Castelldefels i el CC.
1: Doncs després d'aquest repàs de ronda de resultats ens anem a una petita pausa musical i tornem després amb una tertúlia sobre l'actualitat esportiva estatal que no us podeu perdre. Fins ara!
2: Indianapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.

0: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
1: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
2: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
3: Doncs després d'aquesta pausa musical seguim aquí a la matinada esportiva. De fet, són ara mateix la 1:26 del migdia i repassarem una miqueta l'actualitat esportiva del país perquè està la cosa molt moguda en aquest inici de temporada, però per parlar una mica de tot, a part del David Okereke que està aquí amb mi a l'estudi, tenim el nostre company Cristian Cano al telèfon. Cristian, bona tarda.
4: Hola, companys, molt bona tarda.
3: Què tal, com estàs? T'hem agafat desprevingut en aquest diumenge?
4: Sí, una mica, però bé, aquí fent prèvia, mica en mica s'apropa a l'hora de veure el partit del Levante contra el Barça, o sigui que bé, amb moltes ganes.
3: Bueno, ara parlarem d'aquest Levante-Barça, però ahir la nit vam tenir el Real Madrid contra el Rayo Vallecano. No sé si el vau veure, David, de Cristian?
5: Sí, jo vaig veure la segona part. I bueno, ja vaig veure que el Madrid tenia el partit ja bastant encarat.
3: Sí.
5: Sí, sí.
3: Bueno, de fet, va ser el Santiago Bernabéu i el conjunt blanc doncs, va guanyar sobradament els de Beñat San José amb un 4-1. Era una victòria bastant necessària pels de Mourinho després de perdre a la Cartuja la setmana passada contra el Betis en aquell 0-1 que el Madrid va tindre tantes i tantes ocasions però que no va encertar ni una, no?
5: Sí, sí, va ser un partit sorprenent. Jo sincerament no esperava la derrota contra el Betis. Però bé, com bé comentaves, va ser un partit on bé, van tenir moltes ocasions i van tenir mala sort de cara a porteria.
3: Però realment era un partit que es mereixia guanyar el Madrid, no?
5: Sí, o sigui,
3: o no. O realment es fa un mal partit si has tingut 30 ocasions i no ha entrat ni una. Clar, és que això depèn.
5: No, o sigui, depèn. O sigui, òbviament pots mereixer guanyar, tot i que bueno, al final la sort també cau d'un costat o un altre. Però sí, o sigui, tot i que el Madrid també podria haver guanyat perfectament.
3: Tu, sí, Cristian, sí. Què en penses?
4: Sí, totalment el que ha dit el David. Respecte al partit d'ahir no el vaig poder veure, estava en un altre espai en directe, però bueno, sembla que va fer una molt bona primera part al conjunt de José Mourinho, però sí que és cert que la segona, la impressió que m'ha arribat és que l'equip va decaure molt a nivell de concentració i a més crec que es van escoltar alguns xiulets al Santiago Bernabéu. I respecte al partit del Betis, doncs sí, aquell partit sí que el vaig veure. Recordo que el Madrid va tenir un munt d'ocasions. Recordo dues pràcticament a porteria buida, el penal que acaba aturant Álvaro Valles. Però bé, així és el futbol, no? Aquell dia el Madrid li va caure creu, en aquest cas, però altres dies, sobretot a la Champions, diguem-ne, partits en els quals ha sigut inferior, doncs li ha sortit cara.
3: Bueno, dèiem aquell dia, però realment hi ha una estadística que ara no tinc a mà, però crec que és des de l'any 2021 o 22 que el Madrid no guanya a la Cartuja. O sigui, algo passa quan juga contra el Betis a casa seva que no hi ha forma de guanyar.
4: Bueno, va ser al Villamarín, per ser més exactes. Sí, recordo aquell partit que, si no recordo malament, va guanyar 0-1, 1-2, amb un gol de Fede Valverde i amb un gran partit de Miguel Gutiérrez, que ara mateix juga al Nàpols. I sí, és un escenari complicat al Villamarín, a més perquè el Betis doncs, està en un estat de creixement, és un equip amb un bon tracte de pilota, cosa que al Madrid li costa moltíssim jugar contra equips d'aquestes característiques. I bé, a més és un camp realment difícil. No? Últimament el Barça, la temporada passada, recordo que va guanyar de forma bastant clara, però també és un estadi al que l'equip de Flick o prèviament en Xavi o també amb Koeman o amb anteriors entrenadors també li havia costat moltíssim al Barça.
3: Clar, és que no oblidem que el Betis és que és equip de Champions, vull dir, no
5: sí,
3: estem
5: sí,
3: parlant
5: és
3: de qualsevol...
5: Sí, és un rival complicat que et pot sorprendre en qualsevol moment.
4: No, i a més amb una afició que té molta estima pel sí. seu equip, des del meu punt de vista una de les millors aficions que té la Liga.
5: Sí, sí, mucho Betis.
4: Exacte, exacte, sí, sí. Una de les aficions més potents que té la Liga en aquests moments, o sigui que una sortida sempre complicada.
3: Doncs, David, tu em deies que vas veure la segona part, no, del Madrid ahir contra el Rayo Vallecano. Crec que tots estem d'acord que hi va haver un punt d'inflexió i va ser l'entrada al minut 70 d'Arda Güler, perquè, com ha dit abans el Cristian, a l'inici de... O sigui, el Madrid va fer una molt bona primera part, però és veritat que els primers 20 minuts o així de la segona es va despistar, com li sol passar últimament. Va estar una mica més endarrerit, l'equip no acabava de poder generar cap ocasió, però al minut 70, més o menys, entra Arda Güler i ho revoluciona tot.
5: Sí, sí, no, va ser un canvi brutal la segona part, o sigui, com bé deies, els primers 20 minuts van tenir les coses complicades, però sí, sí, el canvi a Arda Güler va canviar la cara del Madrid, o sigui, va ser un altre partit totalment diferent.
3: I bueno, a destacar i també la titularitat per primera vegada de Diomandé, que evidentment va una miqueta amb ho té gravat al front, que és, o sigui, és el fitxatge més car de la història del Real Madrid. Creieu vosaltres dos, us pregunto als dos, que això condiciona la manera en què doncs, surts al camp, al final ets el fitxatge més car, doncs com tu prens això?
5: Sí, o sigui... Sí, però...
4: No, disculpa, volia fer un parèntesi. És el segon fitxatge més car de la història del Madrid, perquè sempre fan una trampa amb Hazard que va costar 160.
3: Bueno, clar, és veritat, és veritat.
4: Simplement
5: aquest apunt. Ja ni me'n recordava d'ell.
3: No, és que no va destacar gaire, la veritat.
5: Va destacar per una altra cosa.
3: Sí. Bueno, doncs penseu que això pot condicionar Diomandé, a més sent molt jove, també, clar.
5: Sí, jo crec que la pressió està. O sigui, al final, a cada partit que surti, tindrà l'afició a sobre, perquè pel que ha costat, clar, esperen d'ell que sigui un dels jugadors més efectius de la plantilla. Llavors,
3: però que al final no té la culpa. De
5: no té la culpa, però clar, però igualment l'aficionat... està allà i és inevitable posar-li pressió pel tema dels calés. Llavors jo crec que ja sobra, com bé has comentat, sent tan jove, no sé si li acabarà passant factura. Potser no, potser mentalment i ja està, psicològicament és molt fort i no li afecta, però clar, el ser... Bueno, l'estar per aquesta primera temporada a la plantilla... Potser la primera temporada li costa una mica, però bueno, saber, ja veurem.
3: I tu, Cristian, què en penses?
4: Doncs bé, precisament, no sé si recordes, David, ostres, a finals de la temporada passada, del Mundial, no? Que vaig dir que seria una de les dels noms que donaria més a part del Mundial i també al mercat d'estiu. Exacte, així ha sigut. Crec que és un jugador amb un talent enorme, té un contra un espectacular, un jugador elèctric... Però un dels inconvenients, primer, com bé heu dit, és el preu. Jo valoro a Diomandé un jugador de 70-80 milions d'euros, no de 140, que és el que ha costat. I també, un apunt molt important, és que és un jugador per jugar pel perfil esquerrà. Què és el que passa? Que ha caigut al Madrid, està Vinícius, està Mbappé, que també cau molt per la banda esquerra, i això l'obliga a obrir-se a la banda dreta, que igualment que és un jugador que també ha jugat al Leipzig, al Leganés per aquesta banda dreta, però no és la seva posició natural. A ell li agrada fer la típica diagonal cap endins, trepitjar posicions interiors, i aquí, a la banda dreta, doncs, és més difícil, no? Ja que ell, a més, és un jugador dretà i naturalment hauria de marxar cap a fora. Jo crec que la clau sobretot estarà amb la gestió que farà Mourinho. Si tindrà la personalitat de posar Vinícius a la banqueta i apostar alguns partits
5: amb Diomandé
4: per l'esquerra o no, perquè és que des del meu punt de vista heu fet menció d'Arda Güler. Jo, si fos l'entrenador del Madrid, el que tinc clar és que per mi Arda Güler seria titular indiscutible.
3: Doncs, de fet, us anava a dir qui posaríeu a la banda dreta, sí, sí, si Arda Güler, si Brahim, si Diomandé. perquè clar, és que el Madrid sembla que està fitxant sempre les mateixes posicions, ja. Com deien, hi ha un sobreaccés, no? Potser sí. D'extrems esquerres, i llavors alguna cosa s'ha de fer, però jo no crec que arribi mai un entrenador que tingui els nassos de seure a Vinícius en un partit important almenys. Si després arriba un partit de Copa del Rei i el posa a la banqueta...
5: Però ho hauria de fer, no sé.
3: Sí, però tots sabem com funcionen les estrelles.
5: Sí, ja, clar, sí, però no sé.
3: També podria jugar Carlos Espí de titular i no Mbappé, però crec que és una cosa poc probable.
5: Clar. Sí, ja, però al final també l'has de donar descans a l'estrella. O sigui, no pots jugar tots els partits, perquè al final arribarà a final de temporada i pot arribar una possible lesió, no sé. Jo crec que en algun moment l'haurà de seure.
3: Per tant, Cristian,
4: sí, David,
3: tu...
4: Però...
3: Digues.
4: Però aquí el tema és dia de clàssic, dia de semifinals o final de Champions. Sí. Aquí poses a la banqueta, perquè el jugador que sigui suplent
5: no
4: ho rebrà molt bé.
3: No, clar, evidentment.
5: No, clar, que en aquests partits és important...
3: Bueno, i Vinícius s'ha guanyat ser titular, també, tot s'ha de dir. Al final ha donat dues Champions al Madrid i, clar, no el pots asseure el després tema, en el dia del clàssic.
5: Clar, no...
4: El problema aquí no és ni de Vinícius, ni de Mbappé, ni de Diomandé, ni de Bellingham. Aquí el problema és de la persona que ha fet la direcció esportiva, ha fet la gestió de la plantilla, fitxant moltes superestrelles d'un mateix perfil, perquè, bé, jo la veritat no acabo de veure com encaixen totes les peces en aquest atac. Perquè si ajuntes a Vinícius, a Bellingham, a Mbappé, a Diomandé, estem parlant de quatre jugadors que no defensen. Clar,
3: exacte.
4: Això fa que jugadors com Federico Valverde es tinguin que multiplicar, un Valverde que està rebent moltes crítiques que jo no acabo de comprendre.
3: Jo
4: perquè
3: tampoc.
4: Ha de multiplicar-se en moltes parts del camp per fer tasques que companys no fan al llarg d'un partit. O sigui que, bé, jo aquí crec que el problema és de la persona que ha gestionat aquesta plantilla, que no para d'afegir extrems, jugadors, sí, espectaculars, però bé, ja tenint a Vinícius i Mbappé, jo crec que no era necessari el fitxatge de Diomandé.
5: Clar, i el problema estarà després a qui et desfàs, si has de vendre algú.
3: No, clar, evidentment.
5: Clar, aquí també...
3: Bueno, i el problema principal és que l'altre dia un amic meu em va dir una frase, que a veure si puc reproduir de la mateixa manera, que em va encantar, perquè deia, per què vol el Madrid tants avions si no té un pilot que els pugui conduir? Una cosa així, vale, em va dir. I clar, realment, tots sabem, és una cosa ja superassentada, que el problema del Real Madrid és que no té un mig del camp. O sigui, va marxar Toni Kroos i, com deies ara, Cristian, des de la directiva, no s'ha fet res per fitxar un mig del camp decent. No et pot marxar un dels que és un dels millors del món i no fer absolutament res. L'any següent marxa Modric i exactament
5: Modric,
3: igual.
5: No, el mateix, sí.
3: Per
5: no,
3: tant...
5: No s'ha pogut, en veritat, reemplaçar aquesta posició. O sigui, al final... Clar,
4: no, però és que... Sí. És que sobretot la marxa a la Kroos ja es veia, que seria molt significativa.
3: Clar.
4: Heu fet menció de Modric, un jugador espectacular, però és que jo estava enamorat futbolísticament de Toni Kroos, un jugador...
3: Totalment.
4: No exagero si dic que és un dels millors migcampistes de la història, perquè era un jugador que controlava els tempos d'una forma espectacular. Sempre donava sortida a l'equip. Quan el Madrid estava més estancat i l'equip rival feia una pressió molt, molt efectiva, doncs sempre estava ell per treure les castanyes del foc. Recordo un partit a Munic, que el Bayern estava sent clarament superior als primers 20-25 minuts i Kroos es posa l'equip a les esquenes i dona un rendiment espectacular. I bé, no és fàcil trobar un jugador així. Jo crec que al mercat sí que hi ha perfils similars, no de la seva qualitat, però sí que hi ha perfils similars. Segurament el que més s'adapta és el d'Enzo Fernández, el jugador argentí, i precisament jo crec que pel preu pel qual el Madrid ha fitxat
5: a
3: Diomandé,
4: crec que el fitxatge era el d'Enzo Fernández.
3: Totalment d'acord. Sí, perquè al final Diomandé és com que benvingut sigui, però no et calia, no? Entre cometes.
4: No.
3: Doncs...
4: No.
5: O com has dit, Cristian, no per... com han sigut? 140, no?
3: 140. Bueno, 125 més 15 en variables,
5: sí. Però com tu deies, 70-80 i t'emportes després a Enzo. Però bueno, al final...
4: Aquí el que s'ha donat un tiro en el pie, per dir-ho d'alguna manera, ha sigut el propi president del Madrid. Quan fa l'oferta ridícula per Julián Álvarez, per tractar de complicar l'operació amb el Barça, i sobretot quan surt a roda de premsa davant de tot el món a dir que farà el fitxatge més car de la història del Madrid. Jo crec que el Leipzig l'hagués deixat sortir per una quantitat de 105-110, però clar, a Alemanya no són tontos. Després d'escoltar aquestes declaracions, sabien que el Madrid tenia calés de sobre per pagar una quantitat d'aquestes característiques, i aquí el que ho ha gestionat de forma pèssima ha sigut el Madrid.
5: Clar, des d'Alemanya van aprofitar, van dir, sí, doncs toma, vinga, paga això i te la portes.
3: I nois, ara que precisament estàvem parlant una mica del descontent que hi ha entorn al madridista i tal, abans ho has dit, el dimarts contra l'Inter de Milán anaven 2-0 guanyant el Real Madrid, i encara així hi havia pitades a l'estadi, a Vinícius, a Mbappé, a tot l'equip, a Mourinho. Què en penseu d'això?
4: Bueno, a veure, jo crec que quan un equip no té una plantilla com la que té el Madrid, que des del meu punt de vista, com a plantilla, no estic parlant que després funcionament com a equip, com a plantilla, jugador per jugador, doncs té un dels planters més potents, m'atreveria a dir, de la història del futbol. Si no m'equivoco, és l'equip amb més valor de mercat en aquests moments. I bé, quan la màquina no funciona, quan el públic del Bernabéu porta 2 anys sense guanyar absolutament res, i a més amb un equip pràcticament anticompetitiu, perquè el Madrid no ha, en cap moment ha donat bones sensacions. Sí que és cert que l'any passat hi va haver un moment, al mes, crec que va ser de març, que a més no estava Mbappé, que estava fora lesionat.
3: Va coincidir,
4: i a més de
3: vacances, va coincidir. Quina casualitat.
4: I tot aquest tema. I l'equip va jugar, bueno, no va jugar bé, però va donar un bon rendiment, va ser un Madrid molt competitiu, intens, que amb esforços en defensa, no? Recordo que va guanyar 3-0 al City, va guanyar el derbi, va encarar una sèrie
3: de
4: victòries.
3: Partides.
4: Exacte, molt, molt interessants. I bé, quan un equip així, que té un planter així, porta 2 anys sense guanyar res, i a més amb un Barça que està sent un autèntic avió, doncs jo entenc els dubtes que està tenint en aquests moments l'afició merengue.
5: Clar, al final l'aficionat s'acaba cansant de la situació, o sigui, tens el millor planter d'Europa, bueno, i per no dir del món.
3: Bueno, entre el PSG també estaria allà, perquè clar...
5: I clar, si no arriben al resultat, doncs normal que al final l'aficionat s'acabi cansant i dir, clar, què està passant aquí? O sigui, ara fitxes a Diomande per 140...
3: Però la gent és injusta amb Vinícius?
4: Bé, és difícil. És difícil. A mi Vinícius em sembla un jugador espectacular. Per una part, maltractat pel club, perquè jo crec que el fitxatge a l'Mbappé doncs, no li beneficia en res, perquè venia donant un rendiment de pilota d'or.
3: Totalment.
4: Sent el jugador més diferencial del Madrid i segurament de tota Europa. I bé, aquest fitxatge de Mbappé a ell i sobretot a Bellingham doncs el suposa un handicap enorme. Què és el que passa? Que jo crec que Vinícius a nivell d'actitud aquestes últimes temporades tampoc ha posat molt de la seva part. Jo crec que era una venda molt clara aquest passat estiu. El club ha fet tot el contrari, l'ha renovat per un salari bestial. Crec que després d'Mbappé és el jugador millor pagat de tota Europa. O sigui que, bueno, és un tema difícil de gestionar.
3: Llavors, clar, suposo
5: fins
3: que també
5: a nivell
3: de...
5: Fins quan se l'ha renovat?
3: 6 anys més, no?
5: 6 anys, 6 o 7. Hòstia, clar.
4: Sí,
3: diria que 6. Bueno, clar, al final la gent, jo crec que les pitades, o sigui, no s'entenen sense el context d'aquests 2 últims anys, és evident. Al final l'afició, suposo, està cansada de veure que l'equip s'arrossega. Sí. De fet, us volia comentar, perquè clar, parlàvem abans una mica del mig del camp i és importantíssim això. Per què? Doncs perquè el teu etern rival, que evidentment és el Barça, no només anava sobradíssim amb Pedri, sinó que a sobre ha fitxat el que suposadament és un dels millors ara mateix migcampistes del món, com és Rodri. El clàssic és d'aquí un mes i mig, si no m'equivoco, el 25 d'octubre. Com creieu que anirà la cosa?
5: Victòria clara del Barça.
3: Claríssima, d'aquestes de maneta.
5: És a Camp Nou o Bernabéu?
3: Diria que és el Camp Nou.
5: Camp Nou.
4: És el Camp Nou.
5: Camp Nou.
4: Camp Nou.
5: Pues, maneta no sé, però un... Em llançarà la piscina, un 4-1. Sí.
3: I tu, Cristian?
4: Bueno, jo no tiraré d'un exercici d'optimisme d'aquestes característiques com el David. Jo crec que el Barça és favorit,
3: Sí,
4: no
3: sé això, si té millor plantilla. Això crec que ho pensa tothom, que és favorit, inclús els madridistes.
4: No sé si té millor plantilla, però sí que com a equip em sembla clarament superior, molt superior. El tema és que, clar, és un clàssic. He vist el Madrid moltes vegades molt ferit, o el Barça també moltes vegades molt ferit, i després el clàssic doncs, ha succeït tot el contrari al que es pronosticava. A més, contra el Barça, jo crec que el Madrid doncs, li regalarà la pilota, es posarà en bloc baix, amb segurament dues línies de quatre i Mbappé i Vinícius per atacar els espais, i jo crec que això complicarà l'equip de Flick, que de moment en aquest inici de temporada no ha jugat contra un equip que posi un autobús no, d'aquestes característiques. Jo no tinc tan clar que guanyi el Barça, jo crec que el partit estarà més igualat del que si veus, s'està dient veus ara mateix. No, però potser un 2-1.
5: Ja, més
3: una cosa més
4: 2-1 a favor del Barça, sí. Un partit on s'avança el Madrid, genera dubtes, el Barça ho empata i finalment acaba guanyant. No sé, ara mateix no sabria dir-te un guió, però jo crec que serà un partit més igualat clar, del que diu.
5: Clar, també veurem com estan els dos equips d'aquí un mes i mig, perquè ara que acaba de començar la temporada, clar, com ell qui diu...
3: És que el Madrid potser... de Mourinho està en plena construcció sí. i el Barça de Flick està sentadíssim, té un sistema de joc molt clar i que a més sap que li funciona perfecte. De fet, està jugant sense un nou directe i però, mira com Rafinha... li està anant de cara a porteria. Per tant, imagina't.
4: També cal recalcar que ara mateix hi ha un parón de seleccions de 3 setmanes i també tenim aquesta incògnita de com tornaran els equips d'aquesta aturada. No sé si potser hi ha alguna lesió. El Barça és un equip que malauradament que no. aquestes últimes temporades doncs, ha tingut molta mala fortuna.
5: Sí, és veritat, les últimes 6 aturades, cert.
4: O sigui que veurem com tornen tots els equips.
3: Doncs estan parlant
4: de Rafinha. Sí. La Rafinha l'any passat va ser terrible. A un Brasil-França que es perdi al final de temporada.
3: No, clar. De fet, molta gent com que inclús el va criticar una mica Rafinha, no? Jo no ho acabava d'entendre perquè al final doncs, tu
4: jo
3: no ho tries, però sí que entenc que dius, ostres, estem en un moment molt decisiu de la temporada, no calia donar-ho tot, no?, en un partit així.
4: Jo vaig ser molt crític amb Rafinha i és més, després, que em disculpin els oients brasilers, però em vaig alegrar quan Noruega va fer fora a Brasil dient, doncs toma, tant que vas córrer aquell partit i et vas perdre els partits claus amb el Barça, doncs no t'ha servit per absolutament res.
3: Doncs sí, la realitat és aquesta. I ara estem parlant del Barça i avui juga a les 4:15, si no m'equivoco, contra el Llevant, fora de casa. Com creieu que anirà el partit? Teniu algun tipus de porra? Hi haurà una altra maneta? Perquè ara mateix l'estadística és que porta 5 partits, 4 manetes,
5: sí.
3: no? És una autèntica barbaritat. I porta 4 i no 5 perquè Unai Simón aquell dia es va convertir en el millor porter de la història.
5: Sí, amb el que s'ha reflexat al Mundial. No, jo veig avui partit complicat. Fora de casa, jo veig una 2 a favor del Barça.
3: Contra el Llevant?
5: Sí.
3: Sí, doncs jo...
4: Sí.
3: Digues, Cristian.
4: No, anava a dir que jo estic amb el David, espero un partit on el Llevant posi en moltes complicacions al Barça. Recordem que des que va arribar Luis Castro als últims mesos de competició, la temporada passada el Llevant és un dels millors equips de tota la Lliga, no sé si quart o cinquè, és un entrenador que ha caigut dempeus al Ciutat de València, o sigui que jo espero un partit difícil pel Barça i a més un partit amb gols. El meu pronòstic és un 2-3, 2-4 a favor de l'equip de Hansi Flick.
3: Jo diria més un 2-4 també, una cosa més. Ara em costa veure el Barça guanyant només per un gol, sincerament, després de com ha arrencat aquesta temporada, no sé.
5: No, tant de bo.
3: Bueno, doncs, precisament, sens dubte, el futbolista que més està destacant, jo crec, en aquesta inici de temporada, no és Lamine Yamal, que també ell destaca sempre, sinó Rafinha, un jugador que, per cert, no està al top 30 dels nominats de la pilota d'or. Què en pensem d'això? Necessito saber la vostra opinió.
5: Un error molt gran. O sigui, està Ferran Torres i Rafinha no.
3: Això t'anava a dir, trauries d'algú per posar Rafinha? O creus que és normal Ferran que Rafinha Torres tampoc no ha fet una temporada tan espectacular? Però clar, al final són 30 persones per sobre teu.
5: Jo crec que al final de temporada passada Rafinha... inici i mitjans de temporada no ho va fer malament.
3: Va ser digne d'estar nominat, doncs.
4: Sí. El problema aquí de Rafinha és que la temporada passada va estar molt lesionat.
5: Bueno, clar, sí.
4: Jo per una part entenc que no estigui al top 30 perquè recordem, no sé si va jugar el 40 o el 30% dels partits de la temporada passada. Mm. Primer va tenir una lesió de pràcticament 2 mesos, que és quan Rashford va ser tan i tan important
5: bueno,
4: amb el Barça. Torna de la lesió al mes de gener i dona un rendiment espectacular, sobretot sent molt diferencial a la Supercopa, després marcant molts gols a la Lliga, fins i tot a les últimes jornades de Champions, però després és quan he dit, arriba el parón de seleccions, aquest Brasil-França, es lesiona, es perd el tram final de temporada, no juga al Mundial perquè també té unes molèsties al llarg del campionat. Jo, per una part, entenc que no estigui al top 30. Aquí el problema és, primer, l'edició anterior, la del 2025,
3: exacte,
4: que per mi era clarament el guanyador, que el guanya Dembélé, però per mi Rafinha va ser el millor.
3: I va quedar
4: cinquè,
3: no? Em sembla?
5: Exacte, va quedar cinquè.
4: Va ser cinquè.
5: Però al final Dembélé l'acaba guanyant, o sigui, sí que va fer una bona temporada, però al final perquè va rematar amb la Champions. Però...
4: Clar. Per mi va ser Rafinha.
5: Sí, sí, no, totalment, totalment.
4: D'aquella temporada, sense cap mena de dubtes.
5: Potser sí, clar.
4: I
5: sí, aquí jo crec que si el Barça arriba a guanyar la Champions, Rafinha se l'emporta.
3: Clar, és que què es valora sí, per guanyar la pilota d'or? Perquè a vegades es valora el Mundial, a vegades es valoren els títols com a club. És que depèn molt el criteri de cada any.
4: També cal dir que Rafinha tenia doncs, molta rivalitat, no? Té a Pedri, Lamine Yamal, que també eren dos dels favorits. Entre els tres es van treure molts vots, que és el que li va passar a Vinícius el 2024, que estava Carvajal, Toni Kroos i una mena de noms del Madrid i es van treure entre ells molts vots. Aquí passa, jo crec, el mateix. El que sí que no entenc és aquesta cinquena posició, com bé heu dit. Per mi era el guanyador, insisteixo, del 2025. Aquesta temporada,
5: guanyador,
4: doncs,
5: top 3.
4: Puc entendre que no estigui al top 30, el que no entenc és que no hi hagi un nom com el de Pedri.
3: Justament anava a preguntar què en pensem de Pedri.
4: I cal dir que estan nominats jugadors com Quiñones o Sadio Mané, que amb tots els respectes juguen a Aràbia.
3: No és el mateix.
5: Sí, ho comentàvem abans fora de micròfon, sí, sí. Que,
3: sí, ho hem comentat, que no és el mateix al final l'exigència d'una Lliga Europea o d'una competició com la Champions que jugar a Aràbia, evidentment no és el mateix. Però aquí tenim la realitat, i és que Pedri no està entre els 30 millors jugadors del món, que és un jugador que moltíssima gent opina que segurament està en el top 3 millors migcampistes del planeta ara mateix. Per tant,
4: el
3: no
4: primer.
3: Sé... El primer per tu?
4: Per mi és el primer.
3: Sí, i sí, Rodri, en quina posició estaria?
4: Ara mateix, uf, és que és difícil.
5: Jo els veig empatats, entre Rodri i Pedri.
4: Si hagués de fer un podi, la primera posició li donaria a Pedri, la segona a Vitinha i la tercera a Rodri.
3: Clar, és que ens oblidem també d'altres jugadors. Tirem molt cap a lo nacional perquè, a més, clar, venim de guanyar un Mundial i, doncs, evidentment, també Rodri va ser com el millor jugador del Mundial i això s'ha de destacar. Però, doncs, bueno, us anava a preguntar si trauríeu algú del llistat per incorporar-los a ells, però ja m'ho heu contestat, no?
5: Sí, sí, per mi jo trauria a Ferran.
3: A Ferran?
5: Sí.
3: Us volia
4: veig
3: preguntar...
4: Veig que la tens clavada, la vida amb no, Ferran Torres.
5: Sí. No, però no només per això, però al final la temporada passada Ferran, o sigui, sí, òbviament era... O sigui, feia partits destacats, al final sortint a la segona part, però...
3: Però destacava molt precisament per la falta de gol.
5: No, clar, totalment. O sigui, era sortir ell i els 2 minuts ja marcava, però...
3: De fet, jo recordo que en algun partit marcava gol i feia com aquest gest, no?, de
5: sí,
3: ara blat.
5: Sí.
3: I era a la seva pròpia afició,
5: clar,
3: realment.
5: I el Mundial... O sigui, sí, vale, sí, va marcar el gol de la final. Tot,
3: home, evidentment va ser millor Oyarzabal que Ferran Torres en
5: sí,
3: el Mundial.
5: Sí, totalment, perquè Ferran tampoc va fer gaire al Mundial.
3: Però
5: bueno, jo ho vaig veure així.
3: Va marcar el gol.
5: Sí, clar, aquí estem ja per això. O sigui, al final és com... Sí, en l'època de... Clar, Iniesta va marcar el gol i al final... Sí, va estar nominat, va estar al top 3, però al final se'l va emportar Messi. Però dic que
4: donaré.
5: Al final no has d'estar en una llista només per... O sigui, no sé, no ho acabo de veure.
4: Donaré una data, David. Ferran Torres, suplent al Barça de Lewandowski i suplent, sobretot, d'Oyarzabal a la selecció... està a la llista dels millors 30 mentre Oyarzabal, líder de la Real Societat,
3: no
4: campió
3: està.
4: Del món com a titular, sent important,
3: clar, és que
4: i
3: no.
4: També campió de Copa, no està
5: sí,
4: a la llista.
5: És que
4: aquesta és la data que
5: sí,
4: volia
5: sí.
4: donar. La dada.
3: Us volia preguntar una cosa, i és que si hi ha certa por, vosaltres creieu, de part de l'afició blaugrana, a que Ferran Torres acaba guanyant una pilota d'or com va passar amb Dembélé, perquè hi ha una mica aquesta por, no? Els jugadors que s'acaben quedant al PSG, de fet l'altre dia Ferran va marcar un hat-trick amb el PSG, sí. I no li està anant pas malament.
5: Però de guanyar-la dius aquest any, dius?
3: Aquest any té pinta que no, però ja. Si segueix amb aquesta
5: Dembélé
3: línia...
5: Dembélé va ser sortir, pam, i pilota d'or.
3: Clar, per això, però... ja, creieu que l'afició blaugrana té com ara una miqueta de por de dir, no. Hòstia, que Ferran no guanyi, sisplau, perquè ja és com per fotre's un tret, no?
5: No crec.
3: No hi ha aquesta por, tu creus?
5: No, jo crec que no l'hi ha.
4: Jo veig impossible que guanyi la pilota d'or. Primer, perquè no té el talent ni la qualitat tècnica, ni la qualitat tècnica que té Dembélé, que jo sempre he sigut un gran defensor d'Ousmane Dembélé. És més, la primera vegada, la meva primera intervenció a una ràdio va ser dir que Ousmane Dembélé, quan més se'l criticava al Barça, que no renovava, que per mi era el millor extrem dret del món, i ho mantinc. Per mi és un jugador espectacular, que bé, Luis Enrique ha sigut molt llest, ha sabut treure tot el seu rendiment i ha donat un rendiment increïble. Ferran Torres està molt lluny de poder fer les coses que fa Dembélé sobre un terreny de joc.
3: Bueno, i suposo que també hi ha una part de l'afició blaugrana que no li agrada l'actitud de Ferran Torres que va tenir després de marcar aquest famós gol, no? Les declaracions que anava fent amunt i avall, una miqueta com potser de sobrat, no? Pot ser?
5: Bueno, sobrat no, però al final, si tu realment estimes... O sigui, deia que...
3: Que l'havien sentia... que havien d'anar darrere d'ell.
5: Exacte, sí, que no sentia que el Barça se l'ha estimat i no sé què, però clar, al final, sí, vale, vens de marcar un gol a la final, però... No sé, o sigui,
3: el Barça, creieu que hagués dit aquestes paraules si no hagués marcat aquest gol?
5: Et va fitxar quan al final eres el descarte de Guardiola. O sigui, no sé, i... Jo no les vaig veure adequades, les paraules.
3: No, potser no, no?
5: Bueno, sigui...
4: Jo crec que aquestes declaracions de Ferran Torres no eren sense cap mena de tipus d'intenció de fer mal al Barça. Jo crec que van ser sense voler, sense ser conscient. Sí, o sigui que aquí no generaria molta polèmica.
3: Bueno, doncs ja estem una miqueta acabant aquesta tertúlia perquè s'acosten les 2 del migdia, però no vull marxar, sens dubte, sense preguntar-vos el vostre top 3 per la pilota d'or. Vull saber qui creieu que guanyarà i qui voleu, que potser coincideix o potser no.
5: Hòstia, complicat, eh?
3: Vinga, comencem per tu, David.
5: Ui,
3: qui creus que el guanyarà i qui voldries?
5: Jo crec que el guanyarà fent repàs dels 30 nominats. Uf, complicat.
3: És que és un any que està realment igualat.
5: Jo crec que és un dels anys que més igualat està. Però, bé, diré primer qui vull que guanyi, Lamine Yamal, però se l'acabaran portant... diré un nom, se l'acabarà. Potser se l'acaben portant... hòstia, no sé. Diré un nom. Harry Kane.
3: Harry Kane, creus que el guanyarà, però sí. Tu vols Lamine. I tu, Christian? Sí.
4: Jo donaré el meu, no, no és el que crec que passarà, el que seria el meu top 3. Tercera posició, Kylian Mbappé, crec que no guanyar títols passarà. Segona posició, Pau Cubarsí, crec que ha fet un any espectacular, per mi és millor jugador del Mundial després de
5: seria
4: Messi, fins i tot per davant de Rodri.
3: Sí, sí.
4: I després, la pilota d'or, ho tinc claríssim, Harry Kane. Ha fet més gols que partits aquesta temporada, important amb Anglaterra, important amb el Bayern.
5: I ha fet molt bon Mundial, també.
4: Per mi el guanyador hauria de ser l'anglès Harry Kane.
3: Doncs jo, per tancar, us faig el meu top 3 rapidíssim. Jo crec que la cosa estarà a primera posició Lamine Yamal, segona Rodri, tercera Kylian Mbappé. Ja veurem si ens equivoquem o no, però fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, David, moltes gràcies, Christian, els dos per ser-hi.
5: I també... a tu, Sheila.
3: Que vagi molt bé. I també una salutació molt forta a la Susana Lázaro des de l'equip de So. I no us perdeu l'esportiu de demà a les 9 amb el Christian Cano i sobretot més informació del cap de setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos i que tingueu un molt bon diumenge.
5: Adéu.
3: Adéu.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La platja de Castelldefels afronta la recta final de la temporada de bany amb una adaptació dels seus horaris del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme. Entre avui, dia 7 de setembre i el 27 de setembre, el dispositiu funcionarà de dilluns a divendres d'11 a les 6 de la tarda, mentre que els dissabtes i diumenges i festius ho farà de 10 del matí a 7 de la tarda. El servei, gestionat per Proactiva Serveis Aquàtics, manté la seva tasca de prevenció d'accidents, vigilància i assistència a les persones usuàries al llarg dels gairebé 5 quilòmetres de litoral de Castelldefels. El dispositiu disposa de 5 punts d'assistència fixos, 6 cadires de vigilància situades a peu de platja, 5 torres avançades de vigilància i un punt avançat de control repartits pel conjunt del litoral. Paral·lelament, la platja continua oferint serveis específics per facilitar l'accés al bany a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta temporada s'ha reforçat especialment el punt accessible situat a l'accés 32 a la zona de la plaça de les Palmeres, amb millores en accessibilitat, espais reservats i nous elements de suport per als usuaris. Els serveis de bany adaptat també es mantenen als accessos del carrer Venezuela, República Argentina, Avinguda dels Banys, carrer 10 i plaça de les Palmeres. Aquestes prestacions funcionen dins de l'horari de servei de salvament i socorrisme i requereixen reserva prèvia en el cas de grups i col·lectius. L'Ajuntament recorda de la importància de seguir les indicacions del personal socorrista i respectar el sistema de banderes que informa de l'estat de la mar i extremar les precaucions durant el bany. Qualsevol incidència recomana avisar immediatament els serveis de socorrisme presents a la platja o trucar al telèfon d'emergències 112. La Biblioteca Ramon Fernández Jurado ven aquest setembre el seu ritme habitual d'activitat després del període estival. Ho fa amb la recuperació de l'horari habitual el pròxim 14 de setembre, el retorn de les propostes culturals i educatives que es desenvolupen al llarg de l'any i una programació que combina literatura, música, divulgació científica, patrimoni local i activitats familiars. La directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, Miriam Huguet, ens explicava a Ràdio Castelldefels la recuperació de la normalitat en aquest inici de curs.
3: El dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars i doncs tornem.
2: Aquest nou curs arriba amb una agenda especialment intensa durant el mes de setembre. Entre les propostes previstes destaca la continuïtat de la programació musical de l'equipament, una línia de treball que els darrers anys ha anat guanyant protagonisme gràcies a tant a les activitats divulgatives com les actuacions en directe. La biblioteca manté l'aposta per apropar la música a nous públics i convertir-la en una porta d'accés més a la cultura. La directora de la biblioteca, la Miriam Huguet, detalla en una de les cites musicals destacades d'aquest mes.
3: D'aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però dins del projecte Música Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina. a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
2: La programació també reserva un espai destacat per la divulgació científica i ambiental. Durant les pròximes setmanes s'organitzaran activitats vinculades a l'astronomia, tallers relacionats amb les energies renovables i iniciatives per acostar el coneixement científic a la ciutadania. Aquestes propostes s'afegeix una sortida al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú per conèixer de primera mà aspectes relacionats amb la pesca i la conservació marina. La directora de la biblioteca, Ramon Fernández Jurado, la Míriam Huguet, repassa algunes d'aquestes activitats.
3: Aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic, que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB, ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés.
2: Una de les novetats de la temporada és la creació de la secció Conèixer Castelldefels, que agruparà activitats orientades a difondre el patrimoni històric, cultural i natural del municipi. L'objectiu és reforçar el vincle entre la biblioteca i la ciutat, posant en valor espais, elements patrimonials i aspectes de la història local que sovint passen desapercebuts. Escoltem a la Míriam Huguet, directora de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que ens explica sobre aquesta nova iniciativa.
3: Aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, farem un passeig per les Torres de Defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no?, aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults però també activitats infantils, no?, que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
2: A més de les activitats per adults, la programació familiar continuarà sent un dels pilars de l'equipament. Tallers, hores del conte, activitats educatives i propostes ambientals formen part d'una oferta pensada perquè els infants i famílies utilitzin la biblioteca com un espai de trobada i aprenentatge i lleure durant tot l'any. La directora, la Míriam Huguet, ens detalla algunes de les activitats previstes per als més petits.
3: No només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiars. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el CASAP Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallarista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del Ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
2: La biblioteca també continua ampliant els seus recursos més enllà del préstec tradicional de llibres. Entre els serveis que han tingut molt bona resposta per part dels usuaris, destaca el fons de jocs de taula, una col·lecció que s'ha anat consolidant amb els anys i que ofereix opcions tant per utilitzar dins de l'equipament com per endur-se a casa. Així ens explicava la Míriam Muguet sobre aquest servei.
3: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí, mm-hmm. Sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura també.
2: Paral·lelament, aquest setembre també es presenta la nova programació de Punt de Lectura, que recull bona part de les activitats vinculades a la literatura, els clubs de lectura i les tertúlies que es desenvoluparan fins a finals d'any. La iniciativa permet als usuaris conèixer amb antelació les propostes previstes i planificar la seva participació en les diferents sessions. Així ens explicava la Míriam Muguet les principals novetats d'aquesta programació.
3: Presentem la nova programació de Punt de Lectura. El Punt de Lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira...
2: Entre les activitats programades hi haurà trobades amb autors, sessions dedicades al cinema, documentals i diverses propostes literàries dirigides als públics de totes les edats, mantenint així una oferta estable que s'estén durant tot el trimestre. Així ens parlava la directora Míriam Muguet, destacant alguns dels continguts previstos.
3: De faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema també m'agradarà destacar el novembre, que parlarem de Carrie, de Brian De Palma en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann. En el 125è aniversari del seu naixement, tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, l'amic retrobat de Fred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, Punt de Lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no?, de torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu pues, això, ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre a desembre d'aquesta programació més habitual.
2: Amb aquest ampli ventall de propostes, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado inicia una nova temporada amb la voluntat de continuar sent un espai de referència cultural a la ciutat. L'objectiu és consolidar la participació dels usuaris habituals, atraure nous públics i seguir acostant la lectura, el coneixement i la cultura a la ciutadania a través d'una programació diversa i oberta a totes les edats. Així ens explicava quins són els reptes que es marca l'equipament fent durant aquest inici de curs la Míriam Huguet?
3: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent, la veritat. Sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar no, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no? Els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
2: La temporada arrenca així amb desenes d'activitats previstes fins al final d'any i amb la voluntat de continuar convertint la biblioteca en molt més que un espai de lectura, reforçant el seu paper com a punt de trobada cultural, educatiu i social per als veïns i veïnes de Castelldefels.

0: a l'acompanyament de l'alumnat i les seves famílies. En una entrevista concedida a Ràdio Castelldefels, el regidor d'Educació, Ramon Amador, ha destacat que el nou curs comença amb il·lusió malgrat els reptes que ha afrontat la comunitat educativa durant els darrers anys.
1: A veure, comencem el curs, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga i que doncs, respecten absolutament el dret de vaga i que ho comentarem, doncs, arribem amb un curs amb molta il·lusió, amb més de, com has comentat, doncs, quasi 9.000 alumnes entre infants, joves, persones adultes també, no? I darrere d'aquesta xifra doncs, hi ha moltes realitats diferents, no? Les escoles bressol per una banda, l'educació infantil, primària, secundària, formació professional, formació de persones adultes i molts itineraris educatius, no? Arribem després d'uns, i hem de fer memòria també, perquè és important d'on venim, d'uns anys intensos. O sigui, fa 3 anys van canviar la inspecció educativa, va canviar també la regidoria de persona.
0: Una de les prioritats municipals continua sent la millora dels equipaments educatius. Des de l'inici de l'actual mandat, l'Ajuntament ha intensificat les inversions a les escoles i preveu superar els 1,1 milions d'euros destinats a actuacions de millora entre els anys 2023 i 2028. Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme treballs de manteniment i adequació als centres, mentre que una part important dels recursos s'estan destinant a adaptar les escoles a les conseqüències de les altes temperatures. Sobre aquestes actuacions, Ramon Amador ha detallat les inversions previstes per part de l'Ajuntament com de la Generalitat.
1: I hem destinat també extraordinàriament doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, que són titularitat de la Generalitat, no? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etc. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs, s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
0: L'adaptació dels centres educatius al canvi climàtic és precisament un dels grans reptes dels pròxims anys. A Castelldefels ja s'han impulsat actuacions d'ombrejat dels patis i mesures per millorar el confort tèrmic dels espais escolars, però el debat sobre la climatització continua obert. En aquest sentit, el regidor considera que serà necessari continuar avançant en noves solucions més eficients.
1: És un tema que ens pertoca a tots i a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant, i ho hem valorat, i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire, no? I amb les grans temperatures i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya, i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs, es pot doncs, difondre en totes les escoles.
0: Paral·lelament, el consistori manté les seves polítiques d'acompanyament educatiu i suport a les famílies. Aquest curs s'ha consolidat serveis com l'Oficina Municipal d'Escolarització, que ofereix orientació i assessorament a les famílies independentment de quina administració

0: tingui les competències de cada tràmit. A més, una de les novetats destacades és la reducció de la ràtio a les llars d'infants municipals en l'etapa de 0 a 3 anys, una mesura que facilita una atenció més personalitzada als infants. Així ho explicava el regidor d'Educació en declaracions a Ràdio Castelldefels.
1: Nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important a I3, però no només a I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció per tota tot el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar el que pretenem, és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa, no? I aquesta inclusió també el que fem no és només a I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també, fora de l'escola, continuar amb una atenció personalitzada.
0: El nou curs també comporta una ampliació de les opcions formatives disponibles a la ciutat. L'objectiu és que cada vegada més estudiants puguin desenvolupar el seu itinerari acadèmic sense haver de desplaçar-se fora de Castelldefels. Entre les novetats hi ha la incorporació d'un cicle formatiu bàsic i la posada en marxa d'un batxillerat tècnic que combina la formació professional amb els estudis de batxillerat.
1: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, és això el primer, que ens queden aquí a estudiar, que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Aquí s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels. Llavors tenim ja un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells. Llavors, això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. O sigui, a vegades hi ha persones, a infància, bueno, joves sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic que podrà, a l'acabar, doncs podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
0: Pel que fa a la convocatòria de vaga que coincideix amb l'inici del curs, des de l'Ajuntament han volgut mostrar respecte per les reivindicacions del sector educatiu, tot reclamant que les administracions continuïn treballant per donar resposta a les necessitats dels centres i dels professionals. Ho explicava Ramon Amador durant l'entrevista a Ràdio Castelldefels.
1: Una trobada, a part de la COACH, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, no? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs, que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No? Mm-hmm.
0: Amb tot, Castelldefels inicia el curs 2026-2027 reforçant la seva aposta per la qualitat educativa amb noves inversions als centres, millores d'acompanyament a les famílies i una oferta formativa més àmplia per als alumnes de la ciutat.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
0: L'Espai del Mar i el Centre Cívic Vista Alegre ja tenen a punt la programació d'activitats per als mesos d'octubre, novembre i desembre. La ciutadania podrà formalitzar les preinscripcions a partir del pròxim 15 de setembre per participar en una oferta que inclou tallers, cursos i propostes adreçades a públics molt diversos. Més enllà de les activitats que s'hi desenvolupen al llarg de l'any, els centres cívics s'han convertit en espais fonamentals per la cohesió social dels barris. Aquests equipaments municipals afavoreixen la participació ciutadana, promouen les relacions entre veïns i ofereixen oportunitats perquè persones de totes les edats comparteixin experiències, apreguin noves habilitats i mantinguin una vida activa. Aquest paper és especialment rellevant entre la gent gran, que troba en aquests espais activitats, companyia i eines per combatre la solitud no desitjada. La programació d'aquesta tardor es podrà consultar tant en format digital com a través dels diferents canals d'informació dels equipaments municipals. A més, ja s'està treballant en futures propostes que s'incorporaran en els pròxims mesos. Ho explica Neus Fernández, tècnica de participació ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.
3: Les dues pàgines web, l'apartat d'inscripcions de l'Espai del Mar i l'apartat d'inscripcions del Centre Cívic Vista Alegre, hi ha el document en format digital. Uh-huh. O sigui que el podeu tenir i descarregar-vos a casa. Aquells que treballem en online que en paper, doncs també el teniu allà. O als Instagrams. És cert que també estem començant a treballar ja preparant hivern, que us semblarà molt raro, però ja estem començant a preparar cosetes per l'hivern. Treballarem amb l'OMLAB per fer programació conjunta, també. Mm-hmm. Doncs introduirem temes digitals, també, a la programació. Bé, jo crec que la programació està pensada com perquè sigui molt diversa, molt variada, i per arribar a molts tipus de necessitats de persones de la ciutat.
0: La nova programació s'ha organitzat en una única publicació compartida pels dos equipaments. L'objectiu és facilitar la consulta de tota l'oferta disponible i arribar al màxim nombre possible de persones independentment de l'edat o dels seus interessos. La tècnica de participació ciutadana ens explica com s'ha treballat aquesta nova estructura.
3: Doncs mira, és un treball que portem fent pràcticament 6 mesos amb els companys de comunicació de l'Ajuntament, perquè estàvem veient que via xarxes socials arribàvem a un tipus molt concret de gent, però ens faltava com una mica d'arribar a un altre tipus de població que potser no té tant a mà les xarxes socials. No? Espai del Mar ja es feia una publicació en paper d'uns números petits de fulletons, però a Vista Alegre fins ara no es feia. I doncs, vam estar treballant amb els companys de comunicació per unificar la programació dels dos centres cívics i fer una impressió, un fulletó, que arribi a totes les cases, que arribi als equipaments, que tothom pugui fer ús. I doncs, plantejant com podíem expressar la gran quantitat de tallers i veient també una mica què fan les poblacions veïnes, no? perquè doncs, està bé buscar exemples, que a veure què es pot importar, vam veure que hi havia dues opcions, o bé separar-ho per equipaments o bé separar-ho per temàtiques. I vam decidir crear 4 temàtiques molt generalitzades.
0: Per facilitar-ne la consulta del fulletó, les activitats s'han agrupat en 4 grans blocs temàtics: salut i benestar, cos i moviment i art i creació, i també coneixements. Aquesta classificació permet identificar de manera senzilla les diferents propostes disponibles. La Neus Fernández detalla aquests àmbits.
3: Salut i benestar, que té molt a veure amb la salut personal, amb la introspecció, amb el cuidar-se, amb mirar-se més cap endins. No? Cos i moviment, que té a veure amb el moment físic, amb ballar, amb moure's, amb córrer, amb fer capoeira, coses d'aquestes. Art i creació, que com he dit la paraula, és de crear coses, des de pintura, escultura, teatre, música, Doncs aquesta és la part de l'art i la creació. I coneixements, que era una mica el calaix de sastre, de dir, bé, què passa amb totes aquelles coses que no tenen exactament a veure amb l'art ni amb el moviment, però ens agraden, no sé... Doncs vam crear una, això de coneixements, no? Doncs de llengua de signes i coses d'aquestes.
0: La programació inclou activitats tan diverses com ioga, pilates, teatre d'improvisació, pintura, defensa personal, llengua de signes, costura, cuina creativa i entre moltes altres. L'objectiu és oferir alternatives que responguin als interessos de diferents perfils de la població. Tot i compartir una mateixa programació, els dos equipaments mantenen característiques pròpies i complementàries. L'Espai del Mar, situat a la zona marítima, desenvolupa una activitat més vinculada al benestar, als coneixements i la divulgació, mentre que el Centre Cívic Vista Alegre disposa d'espais més amplis que permeten acollir una intensa activitat artística i cultural. Així ho destaca Neus Fernández.
3: Mira, Espai del Mar és un espai petitó, molt cuidadet, molt mimadet, que està a la platja, pel qui no el conegui, està a la planta baixa, al costat del Nàutic, i està molt encaminat a fer coses de salut i benestar, de ciència, d'investigació, de tecnologia, una mica. Aquesta és com el tirar, no? La base de l'Espai del Mar és la ciència, la salut i els coneixements generals, no? Vista Alegre està a muntanya, és un centre molt gran, amb molta activitat, moltíssimes passen, tota l'estona passen coses. I el que està més tirat cap a l'art i la creació. És un centre que es va pensar una mica així, tenim una sala de teatre supermaca, tenim espais amb piques per pintar i tenim espais com molt mòbils, molt polivalents, no? per intentar encabir doncs, coses molt diferents. A l'Espai al Mar hi ha una sala petita i una més gran, una sala gran, que caben les 80-90 persones, i a Vista Alegre tenim doncs, tres sales petites i una, el teatre, que caben fins a 120 persones. Doncs, les activitats també les plantegen una mica diferents. Però sí que tenen el seu... Tot i que hi ha públic que, depèn de l'activitat, va un la banda i l'altra i li és indiferent a aquesta persona, li interessa l'activitat i no on es faci, sí que hi ha públic fidelitzat a cada un dels centres.
0: Sí. Una altra de les apostes importants d'aquesta temporada és reforçar la visibilitat del teixit associatiu local. Les entitats de Castelldefels tindran una presència destacada dins de la programació dels centres cívics, contribuint a ampliar l'oferta d'activitats i a enfortir la vida comunitària del municipi. Sobre aquest paper de les associacions de la ciutat parla Neus Fernández.
3: Per nosaltres són molt importants les entitats de ciutat. Pensem que és una part important de tota la ciutadania, no? De tota la convivència, la ciutadania, la participació. Sense les entitats, crec que la vida de la ciutat no seria la mateixa. I per això creiem que li hem donat la rellevància que tenim. Fins ara, els tallers, nosaltres, quan érem trimestrals, nosaltres anàvem fent publicitat als propis tallers, els que programàvem nosaltres, i sí que teníem informació sobre les entitats, perquè nosaltres som un centre d'informació, a més d'un centre cívic, doncs som la porta d'entrada de moltes preguntes i teníem doncs, aquesta informació de què fan les entitats, quina hora tenen, però vam creure que era molt important que estiguessin al mateix nivell que la nostra programació. Doncs quan tu obres el fulletó, a cada apartat hi ha les entitats de cada un dels centres cívics i les entitats i les activitats que fan les entitats. Tot i que les inscripcions a aquestes activitats han de passar per les entitats i per això vam posar aquí tots els contactes de les entitats, perquè les inscripcions a les activitats que fan les entitats les gestiona la pròpia entitat. Uh-huh. Però creiem que és igualment important donar aquesta difusió perquè quan més gent conegui les entitats, més fortes seran les entitats, per tant, més forta serà el teixit i la ciutat, no?
0: Entre les activitats compartides pels dos equipaments destaca el projecte solidari Teixim Caliu, una iniciativa que reunirà persones voluntàries per confeccionar peces d'abric destinades a les persones grans de Castelldefels. Un exemple més de la funció social que desenvolupen aquests equipaments convertits en espais de convivència, participació i construcció de comunitat als diferents barris de la ciutat. Les preinscripcions per participar en les activitats de tardor s'obriran el pròxim 15 de setembre i les places s'otorgaran per ordre d'inscripció fins complementar l'aforament disponible.
2: ha estat notícia aquest divendres.
0: Castelldefels continua desplegant diverses actuacions de millora i ampliació d'instal·lacions esportives amb l'objectiu d'adequar els equipaments a les necessitats actuals i futures de la ciutat. Les intervencions afecten tant espais destinats a clubs i entitats esportives com instal·lacions d'ús lliure i equipaments municipals per als abonats i abonades. Segons explica Alberto García, cap de la sessió d'esports, el pla de treball es divideix en tres grans àmbits d'actuació. L'escoltem.
4: Jo t'ho dividiria en tres grans blocs, no? Un que va destinat a les entitats esportives, un teixit que tenim en la ciutat molt potent, amb més de 6.000 llicències federatives, i aquí, avui per avui, estem tractant d'actualitzar i de poder donar sortida a la demanda que tenim, especialment en pavellons, perquè ja en anteriors mandats es va fer una inversió més gran en el que serien camps, i aquí les principals actuacions són una remodelació de la pista de Can Roca. La pista de Can Roca, una pista semicoberta, amb terrazo. Bueno, no tenien les millors prestacions per la pràctica esportiva i ara serà una pista totalment tancada, dotada de parquet. I, a més, li volem donar una polivalència més de ciutat, no només de l'àmbit esportiu, i la dotarem també d'un escenari i d'un sistema audiovisual i de llum, perquè també es puguin fer activitats culturals. També adreçat a les entitats esportives, tenim el que seria la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, perquè la gent es pugui fer una imatge ràpida. Allà el que fem és doblar el pavelló que tenim, just al costat. Compartirem serveis a la zona de l'entrada, consergeria, una mica per optimitzar costos. Per aquí doblarem la capacitat que tenim de donar servei. Això seria el vinculat a entitats esportives.
0: En aquest primer bloc destaquen projectes pensats principalment per donar resposta a les necessitats de les entitats esportives de la ciutat. Entre les actuacions previstes hi ha la remodelació de la pista de Can Roca, que passarà a ser una pista semitancada a un espai completament cobert i equipat amb parquet. A més, el nou equipament incorporarà elements escènics i audiovisuals per poder acollir també activitats de caràcter cultural. Paral·lelament, es preveu la construcció d'un nou pavelló a la zona de Can Vinader, una actuació que permetrà ampliar de manera significativa la capacitat disponible per a la pràctica esportiva. Les millores també arriben als espais esportius oberts i d'ús lliure, amb actuacions repartides per diferents punts de la ciutat. De fet, aquests dies ja n'estan executant treballs de renovació a les pistes de bàsquet d'El Burrito a Can Vinader, on es prepara el paviment, es canvien les cistelles i es renova completament la superfície de joc. També està prevista la renovació integral de la pista multiesportiva de la Pineda, que inclourà nova gespa artificial, porteries, cistelles i millores en accessibilitat.
4: Després tenim també una sèrie d'actuacions més a l'espai públic, una mica per aquella gent que fa esport de manera lliure, per estar en forma, per oci. I aquí tenim la remodelació de diferents espais esportius, la pista que col·localment coneixem com El Burrito, a Mister Regle, a un noves cistelles, nou paviment. Arreglarem també la pista que està al Parc de Mar, al final del carrer 11. Aquella és una zona on, bueno, està molt propera al mar, es deteriora amb facilitat i canviem tot el que és a l'exterior. I potser l'obra més potent és l'Skate Park, a la zona de Can Rabadà, que hem d'acabar de contrastar les dades, però després del que té Barcelona a la Mar Vella serà el segon per dimensions a nivell de Catalunya. Aquest seria el segon apartat, el que seria de l'esport més de lleure.
0: A aquestes actuacions s'hi afegeixen altres projectes de la ciutat, com la millora de la pista situada al Parc del Mar, el futur skatepark de Can Rabadà, una instal·lació que aspira a convertir-se en una de les més destacades de Catalunya per les seves dimensions. El tercer bloc d'actuacions afecta directament als serveis esportius municipals i als seus abonats. En aquest sentit, el CEM Can Roca està executant diferents obres de manteniment i modernització, aprofitant un període de menor afluència. Entre elles, destaca l'ampliació de la sala de fitness, que guanyarà espai gràcies a la reorganització de l'àrea de ciclisme indoor, així com la renovació de l'equip de deshumificació de la piscina d'ensenyament. Escoltem l'Alberto García Edo, cap de la secció d'esport, que ens parlava d'aquest tercer bloc d'abonats.
4: I després tenim el que fa referència al sistema esportiu que teníem a la ciutat per amb abonats i abonades, que actualment tenim al CEM Can Roca, amb una llista d'espera important, i aquí amb l'adquisició a l'estiu passat de tots els terrenys i els equipaments de l'antic club de tennis Castelldefels, aquí s'ha dissenyat un nou gran equipament esportiu per a la ciutadania, un equipament esportiu que l'haurem d'afrontar en diferents fases pel volum d'obra i pel volum d'inversió, i ara mateix ja tenim planificada el que seria la primera fase amb l'enderroc de la piscina actual i la remodelació de lo que fins ara era la casa club de l'entitat per convertir-lo en un centre de fitness. Tres àmbits, el de les entitats, el de l'esport de lleure i per tothom, i aquests més dirigits als abonats.
0: Més enllà d'aquestes actuacions immediates, l'Ajuntament també continua planificant el desenvolupament del futur gran complex esportiu vinculat als terrenys de l'antic club de tennis Castelldefels, un projecte que es planteja per fases i que ha de permetre ampliar l'oferta esportiva municipal i donar resposta a la demanda creixent d'instal·lacions a la ciutat. Castelldefels s'assuma avui a la commemoració del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una data que vol conscienciar la societat sobre un greu problema de salut pública i fomentar accions que ajudin a prevenir les conductes suïcides. Segons recorda l'Ajuntament, el suïcidi continua sent una de les principals causes de mort prematura, especialment entre la població jove. De fet, que fa necessari reforçar la sensibilització i la prevenció i l'acompanyament. Un dels principals objectius de la jornada és trencar l'estigma que històricament ha envoltat el suïcidi i que sovint dificulta que les persones afectades puguin expressar el seu malestar o demanar ajuda. En aquest sentit, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, destaca la necessitat de parlar-ne amb normalitat i coneixement. L'escoltem.
5: El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar, i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts.
0: La Diputació de Barcelona aprofita aquesta jornada per reforçar les iniciatives incloses dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental, que contempla accions de formació, sensibilització i difusió de recursos per prevenir el suïcidi. L'objectiu és que tant els professionals com la ciutadania disposin de més eines per detectar situacions de risc i saber com actuar davant d'elles. Segons explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, conèixer els recursos existents i poder demanar suport resulta fonamental per afrontar moments de gran vulnerabilitat emocional. L'escoltem.
5: Ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que coneguin de quina manera es pot ajudar amb aquestes persones que qualsevol de nosaltres en un moment de la nostra vida ens podem trobar en una situació de tenir pensaments suïcides o pensaments de que aquella situació que ens està angoixant, que ens està preocupant, no la podrem superar mai i que se'ns acaba el món, doncs poder comptar amb les persones que tenim al nostre voltant perquè ens puguin o donar una mà o connectar-nos amb recursos d'escolta que ja existeixen.
0: La Corporació Provincial també ha impulsat noves accions formatives dirigides als ajuntaments de la demarcació. La iniciativa sorgeix de l'experiència desenvolupada des de 2025 en diversos municipis, on s'ha treballat per millorar la detecció precoç i la resposta davant de situacions de risc. Aquesta experiència ha evidenciat que encara existeix un gran desconeixement sobre els recursos disponibles i moltes dificultats per abordar el tema amb naturalitat. Ho explica Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
5: El que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc., perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des d'una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai, qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic, tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat.
0: Les dades posen de manifest la dimensió del problema. Segons la Diputació de Barcelona, el suïcidi és actualment la primera causa de mort entre les persones entre 15 i 44 anys, per davant dels accidents de trànsit. Una realitat que reforça la necessitat d'impulsar mesures de prevenció i acompanyament des de tots els àmbits de la societat. En parla la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona.
5: En les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen al tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes que, de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar.
0: La prevenció també implica donar suport a l'entorn de les persones que manifesten ideacions suïcides o que l'han perdut algú per aquesta causa. Per aquest motiu, la Diputació treballa conjuntament amb els ajuntaments i entitats especialitzades per facilitar recursos i formació que ajudin tant a les persones afectades com les seves famílies i persones properes. Pilar Solanes ens destaca la importància d'aquest treball coordinat.
5: Hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que ho estan, el que tenen idees suïcides, però també el seu entorn. I, malauradament, quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província.
0: Els experts coincideixen que un dels grans reptes continua sent eliminar els prejudicis i el silenci que encara envolten aquesta problemàtica. Poder parlar-ne obertament, compartir el patiment i demanar ajuda són els aspectes fonamentals per prevenir situacions de risc i afavorir l'acompanyament de les persones afectades i el seu entorn. Així ho remarca Pilar Solanes.
5: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de país, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc. Això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment, i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn.
0: Coincidint amb aquesta jornada, les institucions recorden també alguns dels recursos d'ajuda disponibles. Les persones que necessitin suport poden contactar amb el telèfon de prevenció del suïcidi 900-925-555, amb la línia d'atenció a la conducta suïcida de Salut Respon a través del 061 o el xat de suport emocional per a joves de 14 a 29 anys. Accessible mitjançant el telèfon 680-354-155. El Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels, el CIEC, serà l'escenari de dimarts vinent, 15 de setembre, de la presentació oficial de la segona edició de l'ON Acceleradora Startup, una iniciativa municipal orientada a impulsar projectes emprenedors i a reforçar l'ecosistema empresarial local. L'acte començarà a les 10 del matí a l'edifici Lògic i servirà per donar el tret de sortida a una nova edició d'un programa que, en la seva primera convocatòria, va despertar un gran interès entre emprenedors i professionals vinculats a la innovació i la creació de noves empreses. La jornada comptarà amb la participació del cap de l'Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació, Santiago Amaro, que serà l'encarregat d'obrir l'acte. També intervindrà l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que donarà la benvinguda institucional als assistents. Posteriorment, Santiago Amaro i el coordinador del programa, Luca del Oro, presentaran els objectius i les principals característiques de la nova edició de l'acceleradora Startup, una iniciativa que s'ha consolidat com una de les apostes municipals per fomentar l'emprenedoria, la innovació i la creació d'activitat econòmica a la ciutat. La trobada inclourà també la conferència Emprendre per què o per què, que a càrrec de l'empresari i divulgador Quino Fernández. La seva intervenció oferirà una reflexió sobre els reptes que afronten les persones emprenedores, així com sobre les motivacions, oportunitats i aprenentatges que acostumen a acompanyar la proposta en marxa d'un projecte empresarial. Més enllà de les ponències, la jornada vol esdevenir un punt de trobada entre les persones emprenedores, professionals, empreses i agents vinculats al desenvolupament econòmic. També servirà per compartir experiències, generar sinergies i donar a conèixer els recursos que el CIEC posa a disposició de l'emprenedoria local. L'acte marcarà l'inici de la segona edició de l'acceleradora Startup i reforçarà el paper del Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels com a espai de referència per al desenvolupament de nous projectes empresarials, la captació de talent i la promoció de la innovació del municipi.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Tu parròquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels.

0: Aquest dimarts 8 de setembre comença oficialment el curs escolar 2026-2027. A Castelldefels, més de 8.700 alumnes d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults afronten un nou curs, un curs que arriba amb novetats, però també amb alguns interrogants, especialment per la convocatòria de vaga educativa prevista per demà. Durant les darreres setmanes, els centres educatius de la ciutat han aprofitat l'estiu per posar a punt les instal·lacions i preparar l'arribada de l'alumnat, i divendres passat la comunitat educativa de Castelldefels inaugurava oficialment el curs en un acte que enguany va canviar d'escenari i es va traslladar al Teatre Plaza. Avui volem fer balanç de com arriba a Castelldefels aquest nou curs, que s'ha fet durant l'estiu als centres educatius, quins són els reptes que té la ciutat i què podem esperar d'aquest nou curs 2026-2027. I ho fem amb el regidor d'Educació de Castelldefels, Ramon Amador. Ramon, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Doncs, Ramon, demà comença aquest curs educatiu 2026-2027. Si haguessis de fer una fotografia de com està arribant aquest curs, com està ara la situació educativa a Castelldefels per aquest 8 de setembre, quina seria?
1: Bueno, a veure, comencem el curs, ja ho has comentat, que demà ja comença amb una vaga, però bueno, al marge d'aquesta vaga, i que doncs respecten absolutament el dret de vaga, i que ho comentarem, doncs arribem amb un curs amb

0: Ferran, que aquest passat curs, això, ara hem de fer una valoració sobre aquest tancament d'aquest curs, perquè ha sigut el primer any que diferents escoles han, doncs, han pogut rebre aquest alumnat. I la valoració que jo he preguntat a les diferents direccions doncs, ha estat que les famílies han acabat aquest primer curs, aquest alumnat nou del Sant Ferran, doncs, han acabat molt contentes. Llavors, aquest pas, que ja sembla històric, ja sembla passat, però no és històric i passat, sinó que ho hem patit tota la comunitat educativa, aquest tancament, i ha marcat doncs, un canvi, i la veritat és que tota la comunitat educativa de Castelldefels doncs, ens hem de sentir orgullosos. No? I també aquest curs passat, com ja s'ha comentat i comentarem també ara, doncs, hem patit i continuem patint, de demà la vaga, les reivindicacions del sector. No? Per tant, no volem oferir una imatge idealitzada, ni negar les dificultats, però sí que estem preparats per garantir i per comprometre un compromís des de la comunitat educativa i des de l'àrea d'educació doncs, a iniciar un curs també doncs, amb ganes.
1: Ramon, precisament estaves mencionant aquest orgull per diferents situacions complexes, que cada vegada és més complex també tot aquest entorn, tot aquest engranatge, perquè això recordem, gairebé 9.000 estudiants a la ciutat, molts tipus d'educacions, parlem infantil, primària, secundària, adults, tot això anirem comentant-ho al llarg de l'entrevista, però ara jo, pensant en aquest orgull, volia recuperar unes paraules teves al discurs de divendres, en aquest acte d'inauguració oficial del curs, i que deies que comença amb professionals compromesos, equips directius que lideren, famílies que participen, entitats que sumen i serveis educatius que acompanyen. Diries que és aquesta la principal fortalesa de la nostra ciutat?
0: Totalment d'acord. I de fet, no perquè sigui una feina de l'àrea d'educació de l'Ajuntament, ni molt menys, però sí que entre tots hem pogut doncs, oferir aquesta fortalesa. De fet, des del primer moment que vaig agafar aquesta regidoria, els meus objectius era tenir, i tinc dues paraules claus per cada dia, que són meves, és enfortir i afavorir. Enfortir tota aquesta comunitat educativa, enfortir les direccions, enfortir els conserges, el servei d'assistència a les escoles, l'AMPA, les AFAS, la coordinada d'AMPAs, que també és nova, la Jimena, que està fent i ha començat també amb una gran tasca, altres entitats extraescolars que també fan i són moltes locals que treballen aquí i són d'aquí de Castelldefels, doncs fan i tots fan una gran tasca. No? I per mi l'acte d'inauguració, per primera vegada en el Teatre Plaza, és que volia doncs, l'assistència de tothom, perquè s'ha de fer un reconeixement a tothom. A vegades pensem només a les escoles, als mestres, als professors, bueno, darrere de l'educació a Castelldefels i a tot arreu, hi ha moltes persones que estan treballant i molt sovint estan fora del focus. O sigui, hi ha molts professionals que estan darrere i que fan possible doncs, aquesta gran tasca que és l'educació. No? L'acte d'inauguració, a part de la coach, a part de l'Andrea, doncs, vam sentir aquesta confiança i aquesta fortalesa d'aquesta comunitat.
1: De seguida seguim parlant també d'aquest acte d'inauguració, de les diferents parts que van tenir lloc també on es posava en relleu aquesta gran feina del sector educatiu, i a més també durant el discurs vas estar explicant algunes de les actuacions, algunes de les millores que s'han dut a terme, aquestes prioritats municipals, però això també em du a fer-te una pregunta sobre les feines que s'han fet durant l'estiu, perquè recordem que aquests mesos d'estiu que moltes persones pensen doncs l'escola està tancada, no està tancada. Es continuen fent moltes tasques.
0: Mira, i també em sembla que ho vaig dir al discurs, Castelldefels és una ciutat educadora. I no és només educadora de setembre al juny, sinó és educadora cada dia. I per això l'educació, que sembla, com tu has comentat, que estiguin tancades els centres, però no, no és així. Ni els centres ni els professionals que es dediquen a l'educació. Et comentava a micròfon tancat que m'has preguntat per les vacances, no? I dic, no, només, jo al final d'agost ja estic preparat per començar. Després de la festa major, ja la majoria de directors i

0: directores dels centres ja comencen a treballar, ja van a les escoles per veure això, actuacions que fem de manteniment, que aquesta sí que és una competència de l'Ajuntament, que fem actuacions de manteniment durant el tancament de les escoles, no només al Nadal, sinó també a l'estiu, sobretot a l'estiu, que fem pintura, reformes, petit manteniment de lavabos, susteries, patis, pistes esportives i altres reparacions segons les necessitats de cada centre, que ens passen tot un llistat abans de marxar-se de vacances, no? I hem destinat també extraordinàriament doncs un pressupost municipal de 40.000 euros per fer millores relacionades a l'adaptació a les altes temperatures, sobretot en 6 escoles de les públiques de primària, perquè les altres 4 ja la competència és de la Generalitat, que són titularitat de la Generalitat, no? I a més d'aquests 40.000 euros per millora climàtica, doncs tenim també una subvenció per part de la Generalitat de 750.000 euros per fer grans reparacions, com són també i tenen a veure amb la climatització, però en aquest cas de l'hivern, renovació de calderes, impermeabilització de cobertes, renovació de fusteries, lavabos, millora d'accessibilitat, il·luminació LED, etcètera, etcètera, etcètera. I tot això, doncs, tenim disposat ja una planificació i d'actuació i d'inversió molt important, que això també doncs s'ha de tenir sobre la taula per veure tot el que s'està fent i que no s'està pràcticament veient. Per què? Perquè es fa en aquest tancament de centres, no?
1: Mm-hmm. Un dels temes que més preocupava precisament quan estava arribant al final del curs educatiu passat era el tema de les altes temperatures. I al llarg de l'estiu ho hem patit, aquestes alertes, prealertes que hem anat tenint al llarg de tots els mesos d'estiu i que a més aquest setembre comença també amb altes temperatures. Així que ja ens expliques doncs, que 6 escoles de primària estan més preparades amb aquestes millores de depressió.
0: Encara no s'han instal·lat tots, no encara s'han instal·lat. Tinc constància que 4 sí, que són de la Generalitat i s'han fet aquest estiu, però nosaltres anem una mica més en retard, però està tot programat i progressivament doncs, s'actuarà. Mm-hmm. I, de fet, ja com ho comentes, és un tema que ens pertoca a tots i a tots els centres, perquè el tema del canvi climàtic ens afecta. O sigui, també estem valorant i ho hem valorat i ho valorem també, s'ha valorat des de la Generalitat, que el tema dels ventiladors no serà suficient. No serà suficient. O sigui, el sistema dels ventiladors el que fan és un moviment d'aire, no és refrigerar l'habitacle, no, la classe, sinó que és una renovació d'aire, no? I amb les grans temperatures i que estem veient que cada vegada, cada any, pugen més, doncs s'haurà de veure quines millores podrem encara assumir més, perquè jo personalment crec que no és suficient els ventiladors. De fet, també hi ha un projecte des de la Generalitat que estan fent, que comença aquest curs, que està amb aerotèrmia en diferents escoles de Catalunya i miraran a veure si aquesta prova pilot doncs, es pot doncs, difondre en totes les escoles.
1: Uh-huh. Ara que menciones també el paper de la Generalitat, en quin punt es troba la coordinació entre la nostra àrea d'educació municipal amb la Generalitat? Hi ha un bon diàleg?
0: Totalment. O sigui, quan jo parlo de la comunitat educativa, parlo també d'aquesta corresponsabilitat de les diferents administracions. Nosaltres tenim el que són uns recursos i unes competències, però la Generalitat doncs, és la que té més competències. La plantilla, el professorat, la gestió del professorat, les plantilles, el currículum, doncs, bona part de tots els recursos importants educatius són de la Generalitat, l'Ajuntament. El que s'ocupa és del, com hem comentat, el manteniment de les escoles públiques, de la llar d'infants. Bueno, la llar d'infants sí que tenim el 100% de la gestió, no? Perquè som municipal, no? però també doncs, ens ocupem del desenvolupament de polítiques municipals d'escolarització, d'orientació, inclusió, acompanyament a les famílies, a prevenció de l'absentisme, i en aquest aspecte, doncs, en l'acompanyament a les famílies, doncs, el que tenim i que també per aquest curs ha sigut el primer és la creació de l'Oficina Municipal d'Escolarització. Tot aquest acompanyament que fem a les famílies, doncs, no li podem dir a una família que aquesta qüestió o aquest problema que té és de la Generalitat i enviar-li allà a Sant Feliu, no? No. O sigui, aquí moltes vegades les famílies no saben i no tenen per què de quina és la competència. Nosaltres el que fem és agafar la problemàtica, acompanyar, orientar i informar, no? Igual que en la prevenció de l'absentisme, hi ha una comissió municipal d'absentisme i abandonament escolar, molt important, i per aquest i aquest va ser un dels motius de la visita de la representació del Japó, que van venir l'altre dia, de la prevenció i orientació de l'absentisme. I en aquest cas doncs, tenim una comissió i la Generalitat també doncs, s'ha sumat a destinar a Castelldefels a una persona per donar-nos suport a aquest treball de prevenció i absentisme, no?
1: Mm-hmm. Doncs apuntada aquesta visita, de seguida també la comentarem una mica, però per acabar aquestes prioritats municipals i totes aquestes actuacions que també explicaves al llarg de la teva benvinguda de l'acte de divendres, parlaves que entre aquestes actuacions que s'han impulsat, per exemple, hi ha la reducció de ràtios a I3. Què implica aquesta mesura i quin impacte espereu que tingui?
0: Bueno, molt gran. O sigui, ja et dic, nosaltres aquí a Castelldefels tenim ara mateix a I3 una ràtio de 18 alumnes, 18, i a tota Catalunya són de 20. O sigui, ho hem lluitat per aquesta reducció, perquè és important, I3, però no només I3, també estem intentant doncs, lluitar i a veure què es diu des del Ministeri, que s'estan valorant una baixada també de ràtios de 0 a 3, o sigui, d'aquest cicle infantil de primer cicle, no? De primer d'infància 0 a 3. No? Bueno, estem atents a tota aquesta reducció. Què significa aquesta reducció de ràtio? Doncs una millora en l'atenció, per tota el complex educatiu en aquest cas dels infants, no? Que també ja venen molts d'ells i d'elles en unes atencions diferents. Llavors, amb un professor i amb una atenció més petita d'infants, doncs es pot donar un millor servei, no? I així doncs és reforçar el que pretenem, és reforçar aquesta inclusió durant aquesta etapa, no? I aquesta inclusió també el que fem no és només I3, sinó que també des de l'Ajuntament hem destinat tota una partida per la inclusió al migdia, per la inclusió a les extraescolars, perquè tot aquests infants doncs, necessiten també fora de l'escola continuar amb una atenció personalitzada.
1: Un altre dels eixos és l'ampliació dels itineraris formatius. Què significa això per a un jove de Castelldefels que potser no encaixa amb les sortides més convencionals?
0: Doncs que no ha de sortir de Castelldefels. No, això és el primer, que ens queden aquí a estudiar. Que no agafaran el tren, que no agafaran el bus per marxar fora. Aquí hem ampliat, s'ha ampliat un itinerari, un cicle formatiu bàsic, que és, ja coneixeu els mitjans i els superiors, però el bàsic encara no el teníem aquí a Castelldefels. Llavors tenim allà un bàsic, ja no marxaran, no? I les persones, l'alumnat que tingui una mica més de dificultats, doncs podrà començar amb un nivell més baix, preparat per ells. Llavors, això és una banda. Però, per una altra banda, també tenim un batxillerat tècnic. Sí, a vegades hi ha joves, sobretot, que no es decideixen per estudiar batxillerat o FP, no? Un cicle. Doncs hi ha un batxillerat tècnic que es junta l'FP i el batxillerat. I en 3 anys, aquí a les Marines, podrà fer un batxillerat tècnic que podrà, a l'acabar, doncs, podrà continuar amb un FP d'un cicle superior o continuar amb la universitat.
1: I a més, també ja finalment en la teva benvinguda parlaves d'aquest nou reglament del Consell d'Educació per fer-lo més participatiu. Què canvia respecte del que era fins ara l'actual?
0: Doncs aquí el que era la equitat de participació, de representació de diferents... l'escola privada, l'escola concertada, la pública, el sector alumnat, el sector família, el sector sindicats, el sector polític també. Doncs aquí ara el que s'ha refet és actualitzar els objectius, que de fet, no sé si em sembla que ara no recordo de memòria, però em sembla que fa més de 20 anys que no s'havia reformulat aquest consell, aquest reglament. De fet, el primer que s'ha fet és canviar el nom. Ja no és un consell escolar, no? Sinó és un consell d'educació. I aquí ja l'amplia, el títol del Consell ja amplia doncs, a tot l'àmbit educatiu, ja no només escolar, que a vegades quan parlem d'escolar sembla primària i poca cosa més, no? Escolar, secundària, però no, aquí és un Consell d'Educació i està inclòs tot el món educatiu, tota aquesta comunitat educativa.
1: Doncs ara ja sí, passem a parlar de l'agenda. La setmana passada ja començava el mes de setembre amb diverses actuacions per part de l'àrea d'educació. Podem començar per la visita de dijous d'una delegació del Japó, que precisament, ho recordaves ara fa uns moments, Ramon, perquè tenia a veure amb un interès per part d'aquesta prefectura a conèixer les iniciatives en l'àmbit de l'abandonament escolar, que no es produeixi, i quins projectes tenim a Castelldefels. Què es va compartir amb aquesta delegació del Japó?
0: Bueno, el primer que ens va sorprendre és que abans de l'estiu un correu electrònic del Japó va arribar a Educació dient volem visitar-vos al setembre i mirar com treballeu l'educació a Castelldefels. Nosaltres la veritat és que ens va sorprendre moltíssim, no? De fet, per què? Perquè és un reconeixement a la feina que fa a Castelldefels en aquest àmbit educatiu, no? 25 persones del Japó, o sigui, van venir a conèixer el sistema educatiu català, que vam explicar també el sistema català, i especialment la manera com el despleguem nosaltres aquí al municipi, no? Van ser els únics de tota Espanya. Només van venir a visitar-nos a nosaltres, a Castelldefels. Això, doncs, per nosaltres és molt, molt doncs, especial, no? I com sabeu, van visitar diferents espais, servei local de transició escola, escola d'hostaleria, casa d'ofici, institut mediterrània, no? I es van, sobretot van enfocar el seu interès en l'orientació, transició educativa, treball en xarxa i la prevenció de l'abandonament escolar, no? A vegades ens concentrem tant en allò que falta per millorar, que a vegades nosaltres ens, i ho fem així, no? Cada any comencem a veure què podem millorar, no? I moltes vegades no valorem prou el que ja fem bé. I llavors, per nosaltres, aquesta visita ens va, doncs, ens va donar més, doncs, més suport i més alegria de que sí, ho estem fent bé. Llavors, hem de continuar així, hem de millorar, sempre s'ha de millorar, lògicament, sempre hi ha coses a millorar, sempre, però ens sentim molt orgullosos i no conformar-nos, lògicament, però sí que aquesta visita doncs, ens va encoratjar per continuar i valorar tot el que tenim ja.
1: I com va finalitzar aquesta visita? Quin va ser el feedback, els comentaris que vau rebre per part d'aquestes 25 persones que ens van visitar des del Japó?
0: Mira, hi ha coses que no s'han dit i no s'han comentat. Jo també vaig fer preguntetes, no, als dirigents i el més per mi important és que l'àrea d'educació, tota l'àrea d'educació, tot el personal tècnic, administratiu, a les responsables, tots es van ficar i van col·laborar i van treballar per l'acte. I una de les petites respostes que em van donar a una pregunta, com heu trobat aquesta recepció, com heu trobat tot el que hem preparat? I ens van dir, ens ha agradat moltíssim tot el que heu fet, tot el que heu traduït al japonès. Perquè ells, jo no ho sabia, no parlen gaire, no parlen anglès, ho tenien tot preparat més per a l'anglès, però no parlen anglès. I tota la meva gent de l'àrea van preparar moltíssima documentació en japonès, una traducció automàtica, no?, de la IA, no?, però els hi va agradar moltíssim. Els hi va agradar moltíssim també, sobretot, i això també va ser boníssim, que a cada espai, a cada servei, haguessin alumnes que hagin continuat estudiant de projectes Lora, del PFI, de diferents àmbits i diferents projectes que van explicar la seva experiència, el seu testimoni. I això també van veure que funciona i que els va agradar. I, de fet, un alumne va parlar en japonès, que sabia japonès, i això van aplaudir, aplaudiments per parlar un alumne en japonès i tots els japonesos, i que gràcia, això va ser molt bé, no? Llavors, bueno, estem en contacte, jo crec que aquesta relació doncs, pot tenir diferents actuacions, diferents experiències, ens van comentar com està la situació allà, ells també tenen els mateixos problemes que tenim aquí, de docents cremats, de no gaire docents, de molt joves amb abandonament, tenen un índex també alt d'abandonament, d'absentisme, bueno, doncs vam poder intercanviar doncs, les mateixes problemàtiques que tenim. Mm-hmm.
1: Aquesta visita la teníem el dijous i el divendres ja arribava aquest acte d'inauguració oficial del curs educatiu, un acte que ens arribava ja amb aquest gran canvi de passar de celebrar-se cada any a la Sala Margarida Xirgu a fer-ho al Teatre Plaza.
0: Va ser, per mi, tot un èxit. Tot un èxit, va omplir tot el teatre de tota aquesta comunitat, de diferents professionals, de l'àrea d'educació, de també altres, perquè també l'educació a l'Ajuntament és transversal, ens ajuden moltíssim, bueno, moltíssim no, totes les àrees de l'Ajuntament, hi ha professionals també d'altres àrees que s'impliquen en l'educació del municipi i vam estar també presents. També la Coach va estar molt propera a les problemàtiques educatives i bueno, després de tots els parlaments, dels parlaments també que van fer algunes persones jubilades, de la seva experiència a Castelldefels, de la seva experiència al centre, el que van compartir doncs, va ser un acte molt emotiu, i jo crec que podrem continuar perquè la Margarida Xirgu és petita. Normalment, abans d'aquest acte, nosaltres el que convidaven eren a representació de les escoles, i venien tres o quatre persones de cada escola, però amb aquest canvi d'escenari de projecció de l'acte, doncs el que volem és que tota la comunitat, totes les persones que puguin del món educatiu doncs puguin també gaudir d'aquesta trobada, que no deixa de ser una trobada a part de la Coach, sinó que és una trobada per d'inici de curs, de retrobament, de compartir, de reconèixer la feina i de doncs, encoratjar a un nou curs, no? Empoderar, no? A tot el sector per continuar i avançar, no? Al marge d'aquesta convocatòria, no? Jo també vaig comentar aquesta convocatòria, doncs que fem un agraïment per part de la Generalitat de tot el que està fent, però encara s'ha de fer més, doncs respectem el dret a la vaga, però nosaltres com a Ajuntament no tenim doncs, aquesta mediació i no podem fer res, però doncs, s'ha d'atendre a les necessitats que cada vegada més diverses i complexes que hi ha als centres, més recursos pel professorat, pel personal educatiu i nosaltres també doncs, estarem al costat de tot el sector per reivindicar també a la Generalitat tot el que es necessita. No?
1: Quina informació teniu actualment de com podrà ser el seguiment d'aquesta convocatòria de vaga demà aquí a Castelldefels, aquest 8 de setembre?
0: Bueno, total, o sigui, tots els centres faran vaga. Durant els darrers mesos s'han aconseguit acords i millores, però encara no ja aquest dijous es va reunir la consellera amb els sindicats i encara hi ha cosetes doncs, que no s'han assolit o que la Generalitat no s'ha compromès a arribar, doncs, per exemple, arribar progressivament al 6%, que ja és un compromís de fa 20 anys del PIB en educació, no s'ha compromès a reduir les ràtios, s'ha fet algunes coses en l'educació inclusiva, amb professionals estables, però bueno, encara s'ha de millorar les condicions laborals, les ràtios, disposar de més temps per coordinar-se i garantir centres adaptats a les necessitats actuals. Bueno, s'està fent un treball, encara continuant, treballant la Generalitat i els sindicats i esperem que aquestes vagues, pel bé de les famílies també, s'ha de dir, perquè a mi ja m'estan arribant també com a regidor d'educació moltes queixes de les famílies, doncs que arribem a un bon punt, a uns bons acords i que es continuï treballant en l'educació any darrere any per aconseguir tot el que ja s'havia compromès abans.
1: Doncs amb això arribem ja al final d'aquest espai informatiu on hem pogut parlar de fer tot aquest balanç, aquesta radiografia de com està l'àrea d'educació actualment a la ciutat. Sí que hem de recordar també que a part de demà, que ja comença el curs educatiu, el dimecres arribarà aquesta nova edició de la Festa del Cor dels Espais Familiars. Ja seguirem informant aquí a Ràdio Castelldefels de tot plegat. Així que només em queda Ramon Amador, regidor d'Educació de Castelldefels, agrair-te aquest temps i desitjar-te molt bon curs.
0: A tots, no només a mi, a tots i a totes,
1: desitjar-vos
0: a la família, a les famílies, als infants, a les alumnes, a persones adultes també, al professorat, als sindicats, a la Generalitat, a tothom i continuarem doncs, parlant-ne.
1: Molt bé, Ramon, moltes gràcies i molt bon dia.
0: Bon dia.

0: Aquest 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, una jornada que busca posar el focus en una realitat que sovint continua envoltada de silenci, estigma i també moltes preguntes. Les dades ens mostren la dimensió del problema. A la demarcació de Barcelona, l'any 2024, es van registrar gairebé 400 defuncions per suïcidi i entre les persones d'entre 15 i 44 anys el suïcidi va ser la primera causa de mort per davant dels accidents de trànsit. Però parlar de prevenció també significa parlar de detecció, d'escolta, d'acompanyament i de saber com actuar davant d'una situació de risc. Precisament en aquest àmbit, la Diputació de Barcelona, dins del seu Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, està ampliant a tots els municipis de la demarcació un model de formació i actuació que ja s'ha aprovat en diversos municipis i que ha permès formar centenars de professionals, agents comunitaris i ciutadania. Avui en volem saber més i, sobretot, volem donar eines a les persones que ens escolten. Ens acompanya ara la Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona. Pilar, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia i gràcies per demanar que participem.
0: Doncs, Pilar, comencem pel més bàsic, perquè encara avui trencar el silenci i lluitar contra els estigmes pot resultar molt difícil en aquest àmbit. Per què és tan important parlar de suïcidi quan parlem precisament de prevenció?
1: Doncs tu mateixa ens ho poses sobre la taula. El suïcidi històricament ve envoltat de molt estigma, d'una càrrega molt negativa, i la millor manera per lluitar, per facilitar que les persones que tenen una intenció suïcida o que estan en aquesta situació o que estan a punt de cometre un suïcidi, doncs per evitar tota aquesta línia, el millor és poder-ne parlar, i poder-ne parlar obertament, poder-ne parlar amb coneixement de causa i poder expressar i poder conèixer els recursos que hi ha. Perquè el suïcidi és una causa de patiment. En general, la gent no es vol morir. La gent el que vol és deixar de patir. De patir un intens dolor per les causes que siguin que en aquell moment la vida els hi està portant. I, per tant, és fonamental que en puguem parlar perquè en puguem conèixer les causes i evitar aquest nombre de morts que tu mateixa ens assenyalaves. Mm-hmm. El suïcidi és una causa de mort evitable i una causa de patiment evitable.
0: Pilar, molt interessant el que tot just ens estaves dient de la importància de parlar, perquè venim que durant molts anys ha existit aquesta idea que parlar del suïcidi pot arribar a provocar-lo, a fomentar aquestes conductes. Què sabem avui sobre aquesta creença i què significa aquest canvi de parlar-ne, però clar, parlar-ne de manera adequada?
1: Sí, efectivament, estàs posant allò que diuen el dit a la llaga. Com deia, històricament el suïcidi per connotacions culturals, religioses, etc., doncs estava envoltat d'aquesta aura de negativitat, de no, era quasi una vergonya doncs viure al voltant d'una situació de suïcidi. És necessari que per afrontar les coses en puguem parlar. I per això una mica aquest canvi, i com tu molt bé deies, se n'ha de poder parlar amb coneixement. I per això nosaltres, a través del Pla de Salut Mental, el que llancem és aquesta línia de formació per tots els professionals, diguéssim, de la comunitat, és a dir, persones que treballen amb d'altres persones, que tenen contacte amb d'altres persones, siguin professionals o siguin agents comunitaris o sigui ciutadania, perquè coneguin els estigmes, les falses creences que hi ha al voltant del suïcidi, que en coneguin les raons, les causes i, sobretot, que

0: poden, diguéssim, connectar. I és fonamental que coneguem de quina manera també, no només què passa amb el suïcidi, sinó també de quina manera podem ajudar.
1: Parlant d'aquesta iniciativa que presenteu des de la Diputació de Barcelona, aquest model que s'ha aprovat a diversos municipis des de l'any 2025, model de formacions, en el que ja s'han beneficiat 475 persones. Què heu après d'aquesta prova pilot, d'aquestes primeres formacions i què és el que ara es vol traslladar a la resta del territori?
0: Doncs mira, el que hem après són diverses coses. La primera qüestió és que moltes persones estan disposades a ajudar, però no, el que hem après és que desconeixien totalment els recursos existents. Per exemple, desconeixien el que et comentava abans, els telèfons o el xat d'escolta. Per tant, d'aquest aprenentatge que hem fet, doncs, una campanya també a través de vídeos i de xats, etc, perquè puguin conèixer els recursos d'escolta tota la població. Dos, l'altra cosa que hem vist és que, efectivament, tant població com inclús professionals, vull dir, des de una persona que està en una oficina d'atenció al públic, una treballadora social o un monitor d'esplai. Qualsevol professional que està treballant amb persones o una persona que treballa en un centre cívic tenien un gran desconeixement i que era com no fem res, com tu deies abans, no en parlem, no fem res, no sigui que agreugem la situació d'aquesta persona. Per tant, amb aquesta formació, això ja ho sabíem, però se'ns ha verificat que hi ha una por tremenda a abordar aquest tema i que l'hem de poder abordar amb normalitat, ja que, per exemple, en les persones de 15 a 44 anys és la primera causa de mort, per sobre dels accidents. Igual que amb els accidents, doncs, fem actuacions respecte a la circulació, les normes, etc., amb els cotxes, les motos o les bicicletes, amb el suïcidi hem de poder fer el mateix. I l'altra cosa que hem vist i que ens ha ajudat aquesta formació amb els ajuntaments, que els hi volem agrair molt, no només la disposició que han tingut aquests ajuntaments, sinó que també ens han ajudat les principals associacions que treballen el tema del suïcidi. Una altra qüestió que era una dimensió quasi desconeguda per les persones que hem format, i és que a l'entorn de les persones que se suïciden hi ha un gran patiment, i això era un gran desconeixement. Quan una persona se suïcida, la seva família, els seus companys de feina, etc., estan abordant un dolor amb una sèrie de preguntes de les quals no tenen una resposta immediata, que hem de tractar i hem d'ajudar. I, per tant, també hem traslladat amb tots aquests ajuntaments, i així ho continuarem fent, el coneixement d'aquestes associacions que ajuden a les persones que viuen al voltant d'algú que manifesta que es vol suïcidar o famílies o companys de feina que han hagut de patir la mort d'una persona estimada per un suïcidi. I és fonamental perquè sabem que aquestes persones, si no s'actua, si no s'hi parla, si no se les acompanya, tenen molt més risc de patir un suïcidi també. És a dir, que l'entorn al voltant de les persones que hi ha hagut un suïcidi s'ha de cuidar de manera molt i molt especial. S'ha d'acompanyar els que tenen idees suïcides, però també el seu entorn. I, malauradament, quan algú hi ha hagut una mort per suïcidi, a l'entorn també se l'ha de poder acompanyar. I en aquest sentit hem establert acords amb entitats que ja ho estan treballant de fa anys i a les que hem d'agrair la seva disposició a fer la formació, el model de formació que hem fet amb els ajuntaments, però també la seva disposició a donar servei a totes les persones de la província perquè han patit o estan patint una situació a l'entorn suïcida.
1: Pilar, m'estava apuntant mentre parlaves que hem començat aquesta entrevista parlant d'estigma i silenci. I

0: Ara, quan ens explicaves que la vostra proposta també parla de l'acompanyament de l'entorn després d'un suïcidi, un intent de suïcidi, aquí entren altres elements en joc, com són la culpa i la vergonya. Malauradament, tenim quatre paraules, quatre grans blocs que afecten molt negativament a les persones que viuen aquest tipus de situació.
1: Sí, efectivament, a l'entorn, a més d'haver de país, si em permets dir la paraula, i que és una cosa difícil de pair, la mort d'una persona estimada o tenir algú que manifesta que es vol suïcidar, a sobre tenen la situació aquesta d'estigma, la dificultat de poder-ho expressar perquè està com castigat, està molt estigmatitzat el suïcidi i, clar, si no pots expressar un dolor tan enorme com tens amb l'acompanyament d'altres persones com han patit, etc. Això les entitats que s'hi dediquen ho tenen molt ben estructurat, però una de les qüestions fonamentals, i tu ho assenyales, és poder trencar aquest estigma, perquè el suïcidi al llarg de la història ha estat profundament castigat culturalment i socialment, i només si sortim d'aquest pou, per entendre'ns, i en podem parlar, el podem, diguéssim, li podem anar, podem donar la mà no només a les persones que estan en situació o que estan amb ideacions suïcides, sinó també a l'entorn, perquè en puguin parlar i puguin demanar ajuda i puguin expressar allò que els està fent patir, siguin familiars o siguin persones amb ideacions suïcides. Perquè l'important és el patiment enorme que hi ha al darrere d'algú que està pensant o li passa pel cap suïcidar-se. I per poder-ho abordar, com tu molt bé deies, s'ha de poder abordar sense tenir por a que et jutgin. Els telèfons d'ajuda no et jutjaran mai i són útils no només per les persones que tenen ideacions suïcides, sinó també pel seu entorn. No et jutjaran, t'escoltaran, t'orientaran i, si cal, t'enviaran o t'adreçaran en un àmbit més especialitzat. Però són línies de telèfon justament que permeten expressar i, si cal, intervenir, però només si cal. Moltes vegades cal poder-ne parlar. I això és fonamental perquè hi ha aquesta càrrega. I d'alguna cosa que et fa patir, si no pots parlar, no la podràs solucionar. Si, a més, allò que et fa patir, qui t'està escoltant considera o treballant o escoltant amb tu que cal una intervenció més especialitzada i tal, doncs ja se t'orientarà perquè puguis disposar d'aquests serveis.
0: Pilar, aquestes línies de telèfon també les poden emprar persones que en el seu context, una amistat, un familiar, estan detectant situacions d'alerta?
1: Les pot utilitzar tothom. Són línies per l'acompanyament a la prevenció del suïcidi. Són línies, especialment hi ha una que és una línia d'escolta, també el 061, que en una situació d'emergència d'algú que té un tal, l'atendran i ja l'orientaran, està atesa per psicòlegs i psiquiatres especialitzats. I després el xat per joves, que és un xat que també està portat per persones enteses, però que ho fan amb caràcter voluntari, que aniran tenint resposta i que poden parlar 24 hores, 7 dies a la setmana. I això és importantíssim perquè és fonamental que qualsevol persona que estigui al voltant d'una situació de suïcidi, sigui a nivell personal, sigui a nivell familiar, sigui a nivell X, pugui tenir una línia d'escolta i que li puguin inclús orientar, si cal, que vagi amb un altre recurs o que truqui amb algun altre recurs. Però, ja dic, el camp del suïcidi no és un camp exclusiu només per les persones que estan fent intents o han fet intents o tenen ideació suïcida o, malgrat tot, han mort, sinó que també és fonamental l'entorn. Fonamental.
0: Ara que dius precisament que no és un camp exclusiu, en aquest cas parlàvem d'aquest suport també a les persones que han detectat senyals d'alerta, però una altra de les idees que travessa tota aquesta iniciativa de la Diputació de Barcelona és que la prevenció del suïcidi no és responsabilitat exclusiva dels professionals de la salut. Moltes vegades pensem que davant d'una situació de risc l'única resposta possible és la resposta sanitària, però el model que plantegeu implica també ajuntaments, serveis socials, agents comunitaris, l'àrea d'educació. Per què és tan important aquesta coordinació en aquest sentit?
1: Aquest aspecte és fonamental. Els serveis sanitaris fan una meravellosa intervenció, tenen el codi risc suïcidi, etc. De fet, molts d'aquests serveis que estic parlant, la majoria d'aquests serveis estan o són de la Generalitat o estan finançats també per la Generalitat, vull dir que pel Departament de Salut, vull dir que estem parlant del mateix. Però els serveis sanitaris poden actuar i han d'actuar en un moment donat que aquella persona està en una situació de crisi, està en una situació... Però hi ha tota una feina prèvia, per això parlem de la prevenció del suïcidi. Per exemple, el que comentaves abans, l'estigma. L'estigma als serveis sanitaris per si sols, doncs, bueno, poden dir que... Però això ho hem de construir conjuntament, socialment. Segona, l'important per una persona que ho està passant malament, pel motiu que sigui, és que la gent del seu voltant o la gent que, amb la que té contacte pugui escoltar-lo, pugui entendre o pugui actuar en un cas determinat. I segurament, si la situació és molt greu i l'ha de poder esbrinar, ha d'acabar trucant als serveis sanitaris. Però això és quan la situació ja és molt greu, però acompanyar aquella persona perquè si cal i pugui arribar o pugui parlar amb el seu metge de capçalera o amb el seu especialista, això hi ha d'altres persones del voltant que estan tenint incidència amb aquella persona. Per això és aquesta visió que la salut és cosa de tots i la salut mental és cosa de tots i totes. A on cada un de nosaltres fa allò que pot fer pel rol que té en el moment que estigui. Els serveis sanitaris són fonamentals, però no són els únics, en absolut. I hem de procurar que els serveis sanitaris, ara estem parlant del suïcidi, doncs hi arribin només aquelles persones que realment ho necessiten, però que realment puguem acompanyar, tenir relació. Si algú està trist, permetem que posi un exemple, si hi ha un jove que està profundament trist i li passa pel cap i ho manifesta, doncs que se'm passa pel cap suïcidar-me, ho dic així, doncs perquè m'ha deixat el meu company o la mort de la meva vida o he suspès un examen. Home, si hi ha algú al seu entorn de l'àmbit educatiu o de l'àmbit de joventut, per entendre'ns, del casal de joves, etc., que li pot donar una mà, perquè és un moment vivencial, és un moment que probablement, parlant-ne i tal, i si cal, ja hi ha serveis per adreçar-lo, hi ha àmbits per adreçar-lo, però aquest primer contacte és probable que amb una idea d'aquest estil és que no calgui ni fer res, però per això, bueno, ni fer res, vull dir, ni anar als serveis especialitzats. Però per això cal que tots tinguem una formació mínima, no cal ser especialistes en el suïcidi, i conèixer els recursos, perquè avui tenim recursos i, de fet, des de que s'estan fent plans més intensament, hi ha la tendència a la mortalitat de suïcidi està baixant una miqueta. Per tant, hem d'anar consolidant aquesta tendència i evitar, doncs això, la mort per suïcidi i, sobretot, el patiment. El patiment perquè una persona que li passa pel cap alguna vegada o sovint suïcidar-se és que no ho està passant bé. I aquest és un patiment que acabi fent-ho o no, hauríem de poder, diguéssim, amb la mesura de les nostres possibilitats, ajudar a que pateixi menys i a donar-li sortides i possibilitats de sortida.
0: Pilar, m'agradaria ara emmarcar totes aquestes actuacions que hem estat comentant. Recordem, des de la Diputació de Barcelona esteu impulsant aquesta formació de professionals dels ajuntaments, de les comarques de Barcelona, per millorar la detecció precoç i l'actuació coordinada davant situacions de risc de suïcidi. També coincidint avui amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que es commemora cada 10 de setembre, la corporació, des de la corporació també heu posat a disposició diversos materials de comunicació i difusió d'aquests recursos, a més que també hi ha xarxes socials, a l'Instagram d'IVACAT hem pogut veure i precisament avui també publicàveu un vídeo, un element d'aquest material de comunicació on voleu sensibilitzar amb aquest objectiu de sensibilitzar, de trencar estigmes, aquesta paraula clau que hem estat mencionant al llarg d'aquesta entrevista. Llavors, aquestes actuacions ens arriben emmarcades en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027 de la Diputació de Barcelona. Ja el nom ens diu, estem davant d'un pla estratègic. Què és aquest pla? Per què era necessari que la Diputació tingués un full de ruta que és específic en salut mental?
1: Doncs era necessari, tu mateixa ho dius, perquè ja s'estaven fent força coses i diferents àmbits i diferents àrees ja estaven treballant la salut mental. Però amb aquest pla estratègic el que hem fet és sumar la visió de la Diputació, de diferents àrees de la Diputació. Són 8 àrees de la Diputació que participen. També conèixer doncs, les entitats i institucions essencials en salut mental, diguéssim, del nostre país, per marcar quines són les necessitats, quines són les prioritats i com i posar-nos, com tu deies, en un full de ruta a abordar els temes. I et poso un exemple, el suïcidi. El suïcidi no l'estàvem abordant. Doncs era necessari abordar-lo, però no abordar-lo només els de salut o només... No, no, abordar-lo conjuntament i veure què necessitaven els ajuntaments i posar-s'hi. I l'altra cosa d'aquest pla estratègic de la Diputació és que no només l'hem fet a l'intern de la Diputació, sinó que l'hem elaborat i l'estem treballant també, com et deia, amb entitats i institucions de la salut mental del país, amb, diguéssim, també amb alguns departaments de la Generalitat, amb el Departament de Salut o amb el Departament de Drets Socials, per anar sumant i enfocant esforços, diguéssim, i en aquest sentit, també el que estem treballant en aquest pla és amb aquest full de ruta amb coses noves i sumant aquelles coses que ja s'estan fent amb una direcció comuna, perquè ja dic que la Diputació ja estava fent forces coses. Però l'altra cosa és aconseguir posar, escalar aquelles coses que funcionen o que hem experimentat que funcionen i escalar-la de tal manera que tots els ajuntaments que ho necessitin ho puguin tenir. I el suïcidi n'és un exemple. El suïcidi era una de les prioritats del Pla Estratègic de Salut Mental. Doncs, com dèiem, no? Hem fet unes experiències pilot amb ajuntaments, acompanyats del Departament de Salut de la Generalitat, acompanyats de les entitats que treballen el suïcidi. Hem establert el model, fem campanya i oferim la formació, etc., a tots els ajuntaments de la província. Doncs això és el que significa un pla estratègic. És poder abordar coses que no s'abordaven i poder-nos adaptar a les necessitats, no només de salut mental, sinó adaptar-ho a les necessitats que tenen els ajuntaments. D'altra banda, la província és molt gran i hi ha ajuntaments que són molt grans i que ja tenen molts recursos i tenen més capacitats, diguéssim, però hi ha ajuntaments que són molt petits i que necessiten especialment d'un cop de mà per poder abordar aquests temes. I bàsicament és això, el suïcidi és un dels exemples de les prioritats d'aquest pla estratègic. També hi ha d'altres prioritats, com és els trastorns de la conducta alimentària, com és impulsar la promoció de la salut mental amb tallers, etc. I també una de les coses que tu comentaves abans i que és fonamental i que també l'estem impulsant ara, i és que la salut mental no és una cosa només de salut, és de les diferents sectors i àrees d'un ajuntament. I per això també estem impulsant el que són, el que els hem dit, xarxes de salut mental municipals, que vol dir seure les diferents àrees d'aquell ajuntament i tenir també un full de ruta alineat al pla estratègic de la Diputació, però que puguin avançar també conjuntament a fer aquestes coses. I també suport a les taules de salut mental.
0: Mm-hmm. Efectivament, en aquest cas, el suïcidi, però la salut mental en general, no és un tema que ocupi i preocupi únicament a l'àmbit de la salut i, a més, tampoc és un tema que es pugui concretar en una franja d'edat específica. El pla, de fet, ja inclou actuacions que es dirigeixen tant a infants, adolescents, joves, adults i persones grans. Canvia molt l'abordatge de la salut mental segons l'etapa vital en la que ens situem?
1: Bueno, efectivament, perquè les problemàtiques són en alguns casos diferents i sobretot canvia l'abordatge. No és el mateix abordar, treballar salut mental amb adolescents i joves, per exemple, que molts ajuntaments amb una línia que ja té la pròpia Diputació, el departament, en aquest cas l'àrea de joventut, amb tota una línia que se'n diu una línia per joves, és que ara no em surt el nom, disculpeu.
0: Tranquil·la, Pilar.
1: Una línia que tenen per l'escolta jove, per joves, amb què, clar, els moments vitals d'aquests adolescents i joves, que són moments vivencials, etcètera, de dificultat, doncs aquí tenen una sèrie de programes amb suport per educadors, psicòlegs, etcètera, els ajuntaments. En el cas de la gent gran, per posar dos exemples extrems, un dels problemes principals és la solitud amb la gent gran. Doncs en aquest cas també hi ha programes, en aquest cas l'àrea de sostenibilitat, que està impulsant per ajudar les persones grans que tinguin més xarxa i més contactes.
0: Mm-hmm. I ja per acabar, Pilar, darrera pregunta.
1: Perdoneu.
0: Tranquil·la, sí. Tranquil·la. Aprofita mentre parlo per beure aigua, que t'he fet parlar aigua. Molt. Doncs, ara recordant, estem amb aquest pla estratègic, el període d'aquest pla és 2024-2027, estem a finals de 2026, per tant, gairebé encetant ja el darrer any d'aquest pla estratègic. Sí. Mirant al futur, com sabreu, una vegada que ja estiguem a finals de 2027, si el pla ha funcionat, si heu aconseguit els objectius, quins indicadors us heu marcat que us agradaria haver aconseguit per quan arribi el moment de tancar aquest pla estratègic i obrir, actualitzar i començar noves línies de treball també?
1: Doncs mira, justament ara estem molt focalitzats en aquest tema i llavors potser no et podré concretar, però sí, t'oriento. Primer que tot, nosaltres tenim un balanç permanent de com està evolucionant el pla. Et puc dir que a hores d'ara el 73,5% de les accions que s'havien d'impulsar, és a dir, que ja veus que les accions posen curs, previsió i tal, doncs tenim més del 70% de les actuacions del pla en curs i comptem acabar l'any d'arribar quasi a un 80% i escaig. Però això és un balanç permanent que anem tenint de com estem fent les actuacions, etc. I en aquests moments justament estem veient de com articular i que ens ajudi, diguéssim, algú més extern, perquè clar, algú de l'àmbit més de l'avaluació i de la universitat, que ens pugui ajudar a veure una miqueta l'impacte d'aquesta política pública, d'aquest pla de salut mental que hem tirat endavant, quins impactes té, això estem treballant a veure com es farà, amb quins indicadors, fent entrevistes, etc. Perquè una cosa és que haguem fet allò que volíem fer, però l'altra cosa és per què servir, no? I aquesta part d'impacte és el que estem treballant per dissenyar-ho perquè l'any que ve es pugui executar i ho tinguem fet. I a la vegada, ja pel proper any, el que ja estem dissenyant per tenir-ho, és que nosaltres vam sortir amb el pla estratègic amb una sèrie de prioritats. Un cop aquestes prioritats ja estan en cartera, hem de veure quin és el salt per continuar amb un proper pla. Perquè, clar, ara hem obert la manera de treballar i hem obert tota una sèrie de novetats respecte al pla, però queda molta feina per fer. Per tant, ja tenim previst, planificat pel proper any, tota una sèrie de contactes, reunions amb ajuntaments, amb entitats, amb institucions, etc., a part de tot el que és l'anàlisi documental de les estadístiques, de les xifres, dels estudis, de quines coses cal avançar el 2027, 30 o 32 o 33. Per tant, jo a hores d'ara no et podria dir exactament en què ens basarem per avaluar el pla perquè hi estem treballant, però sí dir-te que en el grau de compliment anem òptimament i nosaltres contem que a meitat del 27 haurem pogut fer el 95% de totes les accions que estaven previstes, bueno, fer que estaran en curs i que s'estaran fent. I l'altra cosa és veure també quines coses de caràcter estructural hem pogut millorar. I et poso l'exemple del suïcidi, ja que avui és el Dia Mundial. Està molt bé que fem xerrades i fem coses com havíem fet fins ara, però l'important és fer una acció que permeti que tots els ajuntaments tinguin el que han de tenir, no aquest any, sinó ja per sempre, o sigui que formi part del catàleg, de la formació, etc., que aquells ajuntaments tenen i
0: Pilar, que podran disposar a partir d'ara. Em sap greu tallar-te, que estem esgotant darrers segons. Agrair-te, Pilar Solanes, comissionada del Pla Estratègic de Salut Mental de la Diputació de Barcelona, aquesta estona i per ajudar-nos a parlar d'un tema que precisament necessita això, que en parlem, que l'escoltem i que sapiguem com actuar. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres i a disposar. D'acord, gràcies.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: podcast El de Fels. Així som.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs amb nosaltres la Yolanda Zamora, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de Castelldefels, per parlar de llibres també aquest estiu. Sabeu que les vacances és un temps, jo diria, d'or per llegir aquests llibres, o bé que acaben d'arribar com a novetats, o relegir aquests llibres que sempre ens fa goig tornar a tocar, perquè tenim més temps lliure, la lectura exigeix, doncs, temps de dedicació. Doncs avui barrejarem els viatges, aquesta època vacacional, amb la literatura, perquè parlarem de llibres que representen uns jocs en particular. Què tal, Yolanda? Què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És així.
1: És així, sí. Us proposem viatjar amb els llibres i també els eterns, les eternes destinacions d'estiu, el poble, una illa, l'altre punt del món, a veure què...
0: Què tal?
1: Què tal?
0: Pues parlem el primer dels llibres. La Lisa Sí va escriure La noia del té. On està ambientada?
1: En aquest cas, Anna, viatgem a la Xina. Ho fem amb La noia del té, que es va publicar amb l'editorial Amsterdam. I com ben deies, és de la Lisa Sí. La Lisa Sí és una escriptora francesa d'origen xinès, però està instal·lada als Estats Units, en contacte directe amb la Chinatown de Los Angeles. I sempre centra les seves novel·les costumistes a la cultura xinesa. La varen conèixer amb L'illa de les dones del mar o El cercle de les dones de la senyora Tan, i ara ens trasllada en concret a les muntanyes de Yunnan, al sud-oest de la Xina. Allà viu la protagonista, que és la Li Yan. La Li Yan viu amb la seva família, tots membres de la tribu dels Aka, dedicats al conreu del té. I això ja diu molt també de la història. Però quan la Li Yan, per una qüestió accidental, queda embarassada, tot canvia perquè la tradició dicta que ha de matar el seu nadó per salvar-lo, i ella decideix que no. El que fa realment és donar-lo a un orfenat. Fins aquí una part de la història. Després coneixem a la nena que va deixar l'orfenat i que ha crescut a Califòrnia amb una família adoptiva, amb una família benestant. És la Halley. Però què passa? La vida ens porta a investigar sobre el nostre passat, i la Halley vol conèixer més de les seves arrels i dels seus orígens. Però la Li Yan alhora vol intentar retrobar aquella filla que havia deixat a l'orfenat. I així és com es creuen el camí de les dues. I com és el títol del llibre, La noia del té, aquesta lectura s'ha de tastar com una bona tassa de té, barrejant tradició i modernitat, i és una lectura molt, molt bonica.
0: Doncs deixem la Xina per venir més cap aquí, per venir cap a Sau, que a més és el nom d'una banda musical, van tenir el Pep Sala no fa gaire per aquí, doncs és una novel·la també del Ferran García.
1: Sí, Sau, publicat per Males Herbes, va estar Premi Llibreter de Literatura Catalana d'enguany. I si els llibreters, el Gremi de Llibreters, reconeixen una novel·la, això ja vol dir que hi ha qualitat. El títol és ben clar. Sau, si pensem en Sau, podem pensar en el grup musical, però també en el pantà de Sau, en la natura, l'aventura, la foscor i el passat, no?, que a vegades remet a aquell poble que queda amagat, no?, perquè queda enfonsat per les aigües. És una novel·la on el paisatge és també un protagonista molt important. És un paisatge salvatge i cru. I Sau inclou dues històries aparentment independents, però que connectaran. S'ha de llegir per saber per què connecten. Per una banda, ens porta a principis del segle XX, on la família Sala de Bruc torna de les seves plantacions de Guinea Equatorial a la plana de Vic i tornen amb dues esclaves. Per tant, ja tenim un tema, l'esclavitud a casa nostra. I l'altra història, anys més tard, als anys 60, el poble de Sant Romà de Sau, a punt de desaparèixer sota les aigües del Ter, un mort fa que dos amics hagin de fugir d'allà. I és que igual que el poble o el campanari desapareix, el passat també fa desaparèixer certes històries i amb aquesta novel·la les recuperem. Hi ha elements de realisme màgic, hi ha elements sobrenaturals, hi ha foscor, però val la pena.
0: Doncs de Ferran García anem a una novel·la del Santos Martínez, Ropa suelta, que també passa en un lloc molt reconegut per a tothom.
1: Sí. ¿Quién no va al pueblo en verano, no? En concret és Fuentelibrilla. Fuentelibrilla, que és un poble de Múrcia d'uns 600 habitants.
0: Existeix de la veritat.
1: Ah, exacte. I el Santos Martínez, que és el seu escriptor, ens explica una història que no és autoficció, però hi ha elements que coincideixen amb la seva vida. Però bueno, no és autobiogràfica. Ropa suelta està publicada per l'editorial Hoja de Lata, una petita editorial, que ens porta moltes joies. És una sàtira que desmitifica la vida al poble. De fet, l'editorial Hoja de Lata va fer una faixa publicitant aquesta novel·la com a la gran novel·la rural murciana. Tot i que, entre broma i mig en sèrio. Mm-hmm. El seu protagonista és el Santini, que és un jove de 29 anys, és escriptor, que torna per Nadal a Fuentelibrilla per celebrar les festes amb la família, però també per celebrar la jubilació del seu pare. El seu pare és el Matías Martínez, àlies el Ropa Suelta, que és un pare una mica bastant autoritari, amb el que el Santini porta 10 anys sense tenir relació. Llavors, el Santini pensa, bueno, coincideix que ara ha quedat a l'atur, que la seva situació personal no és gaire bona, i ha decidit que es veu capaç de fer front a retrobar-se amb el seu pare, amb la resta de la família, i bueno, en realitat el que passa és que és més una necessitat de supervivència i de trobar el lloc on viure. I de seguida el Santini, en un tres i no res, es desinfla. Així coneixem la relació amb la seva mare, això sí, el nucli familiar, el poder de les mares, no? Uh-huh. La relació amb els seus germans, la Rosario i el Jesús, amb els seus amics de l'adolescència del poble, perquè ell, és el poble, és el coneixen com l'escriptor. I què passa? Que els pobles a vegades es mitifiquen figures o personatges, però no tot és sempre real. I ell és l'escriptor, però en realitat no ha escrit gairebé res. Es retroba amb gent que socialitza en el bar del poble, a la plaça del poble, i al llarg de la lectura, a banda de passar bons moments perquè hi ha situacions còmiques, també coneixem la crueltat de la vida a Fuentelibrilla. És una finestra a la vida rural i més enllà del mes o dels 15 dies que passem de vacances al poble, no? Que és tot ben diferent.
0: I tant. Pues parlant de famílies, si una família és el títol de la novel·la de l'Alba Dalmau, en aquest cas cap a on viatgem?
1: Bueno, viatgem cap al present. I el concepte de família, perquè el concepte de família és viu. L'Alba Dalmau publica en angle editorial aquesta història i és que una cosa és la família imposada i una altra ben diferent és l'escollida, no? Els vincles més enllà de la sang. La seva protagonista és la Paloma i la Paloma treballa com a auxiliar de vol i veu com la seva vida canvia quan es queda embarassada, connectant amb el que dèiem abans, la Li Yan, no? Mm. A la noia del té, també havia canviat la seva vida per un embaràs. La nova situació de la Paloma, que és la protagonista, li donarà lloc a unes relacions noves, uns vincles nous. Llavors es relaciona molt amb una excompanya de l'institut amb qui ara comparteix pis, es relaciona amb la Simona, una àvia que viu en una residència que la Paloma visita amb freqüència, amb el Marcel, que és un apicultor, o bé amb el Joel, que treballa al geriàtric. I és que la Paloma, que és la protagonista, veu com la vida canvia alhora que el seu nadó va creixent, la seva millor amiga, la Simona, que és una dona gran, va desapareixent. És una lectura generacional que reflexiona sobre la solitud actual, la maternitat en soledat, però també la importància de reinventar-se. I és molt, una lectura senzilla i àgil, enganxa molt, inclou molt de diàleg, però volia compartir amb vosaltres una reflexió que fa la Paloma, la protagonista, entre el seu nadó i la seva millor amiga, la Simona, que és la dona gran, que visita amb freqüència. És cruel la rapidesa en què es desplega la vida i la lentitud en què es replega, però potser està feta expressament, perquè al principi la visquem intensament i després tinguem temps per recordar-la.
0: Ahí queda.
1: Ahí queda.
0: Molt bé. Doncs anem a altre lloc, el que ens porta el Matt Maich, La vida impossible.
1: Exacte.
0: La vida impossible, és en castellà,
1: La vida
0: no?
1: impossible, sí. Publicada en castellà, en aquest cas, per l'editorial ADN. Ens porta a Eivissa, més enllà de les festes i les discoteques, no? Ens porta a les platges, a les reserves naturals, altra vida. L'escriptor britànic Matt Haig l'havien conegut per la Biblioteca de la mitjanit, que havia estat bestseller, i ara ens porta aquesta altra història sobre les segones oportunitats. La seva protagonista és la Grace, que és una professora de matemàtiques jubilada, que arrossega el pes del seu passat, un tema, i que no aconsegueix avançar. Però rebre en herència, les herències...
0: rebre, es porta llimònia a vegades.
1: Exacte, però en aquest cas rebre en herència una casa a Eivissa d'una coneguda de la...
0: No és poca cosa, eh?
1: No és poca cosa. Al principi s'ho pensa, però la Grace decideix marxar cap allà a viure. I allà és on troba una segona oportunitat i on ressorgeix com a persona. Realment la novel·la arranca a partir d'una carta d'un exalumne de la Grace, on li proposa una sèrie de temes i li demana consells, i a partir d'allà la Grace en primera persona comparteix tota la seva vida amb nosaltres lectores. I és una lectura molt àgil, enganxa, està estructurada en capítols breus, que també ajuda a passar-ho. Bé?
0: Molt bé. Doncs de la terra de la fertilitat natural d'Eivissa a la Tierra Yerma, que jo no sé si el que estic dient és molt coherent, perquè jo no m'he llegit cap de les novel·les que portes avui, però no sé si, en fi, per hibridar-lo, no? Per posar-li una coherència.
1: Exacte, ja ens agrada lligar tot, no?
0: Sí.
1: I tot va molt de la terra, del paisatge, hem passat per una illa, hem passat per les terres del cultiu del té, hem passat per Sau, i sí, ara anem a la Tierra Yerma. És una novel·la gràfica de la il·lustradora Carla Berrocal i és un western modern.
0: Ah.
1: Un western modern implica, en aquest cas, romanticisme, elements de ciència-ficció i, en certa manera, com pots recordar a la història de Julieta, Romeo i Julieta, podria ser també abocar un clàssic. Tenim una devesa desèrtica, dues famílies enfrontades, els de Salvatierra i els de la Isla Perdida, un amor entre la Isabel i la Leonor, i una saga de ramaderes guerreres que el que fan és protegir el territori d'una amenaça externa. Aquí ho deixem.
0: Uh-huh.
1: Són dones empoderades per trencar amb la tradició del gènere. Sempre pensem, quan pensem en western, pensem en protagonistes masculins. Doncs en aquest cas tenim protagonistes femenines. I tècnicament, la Tierra Yerma tal qual és negre sobre groc. El groc del paisatge desèrtic i el negre pels dibuixos i el volum.
0: Molt bé, i la darrera proposta que ens porta la Yolanda és Quicksilver del Hola Cali Heart.
1: Sí, no podem marxar sense recordar-nos del públic juvenil. En concret, és una novel·la del romantasí, que és barreja de romanticisme i fantasia, que és el gènere de moda, és un fenomen a nivell internacional. Hem dit que barreja amor, fantasia, màgia i aventura. És una trilogia que arrenca Quicksilver i continuarà amb Brimstone, que això és una primícia que ho tindrem, si tot va bé, el mes que ve, als novetats de setembre.
0: Molt bé.
1: I la tercera s'espera a finals, bueno, s'espera que es publiqui a finals, principis de, finals d'aquest any, principis de l'any que ve. I és una trilogia d'alquímia, elements màgics, foscos i també de guerrers.
0: Molt bé. Doncs aquestes són les propostes que barrejaven territori, viatges amb literatura que ens portava la Yolanda Zamora. Ja parlarem quan arribi al setembre ja de les novetats que arriben a la biblioteca en aquest sentit, i properament també parlarem també de les novetats audiovisuals, o us compartirem música, siguin novetats o sigui perquè hi ha aniversaris, doncs, que es compleixen i que, doncs, podem repassar també, per què no?
1: Exacte, les efemèrides.
0: Efemèrides. Yolanda Zamora, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies
1: a per vosaltres.
0: Aquestes propostes.
1: Que vagi molt bé, bon dia. Igualment.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: A Ràdio Castelldefels. Us hi esperem.
3: Indianapolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
2: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
3: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
4: castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B. Rut.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: 60 minutos con el mejor techno.
5: Mezclando.
4: Radio Castelldefels 98.0.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B Roots.